has estimat. Pots estar satisfeta amb les flors, dels fruits i dels troncs i estimat. Pots estar satisfeta amb les flors si ho culls del teu jardí ofenor. Pots estimat.

0: del teu jardí ufanós.
1: Els imprescindibles a IB3 Música.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

IB3 Música, la casa de les cançons.

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

0: Paul Gonsalves.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia, dijous amb domini de sol, però això sí, amb possibilitat d'alguns núvols que podrien deixar ruixats moderats. Pel que fa al vent, bufarà també moderat de tramuntana a Menorca i la situació marítima serà avui més alterada, sobretot a la costa nord d'aquesta illa i també a la de Mallorca. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú pus en vida. Això, recordem, quan han viscut un inici de setmana tràgic a la mà Balear amb 9 persones mortes i una desena de desapareguts. El professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta Algèria-Balears està consolidada.
3: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-hi explicació.
2: I el rei Felip VI ha repobut avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Palau de Mar i Vent a Palma per analitzar la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vivas farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Serà això hores després que el popular que Vivas hagi demanat ajuda en el repartiment de menors.
4: Que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: I a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida davant aquesta petició, ja que, recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les illes. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima. Això quan a Espanya s'investiguen dos nous possibles assassinats masclistes. Una jutgessa de Múrcia ha ordenat la detenció de l'exparella d'una dona assassinada a hora baixa en un centre comercial i a Astúries. Un agent de la Guàrdia Civil l'hauria matat a trets a la seva exparella, que també és agent del cos. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre a la factura de cridades. Això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades. I pendents de com evoluciona una nina de 2 anys que està en estat greu després d'haver-se ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Magaluf, el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres fins que varen arribar als serveis d'emergència, la varen estabilitzar i la varen traslladar a l'Hospital de Son Espases. I a Palma, els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. Això vos ho explicam en el mateix dia en què l'endemà de que el pediatre retirat Eladio Merino rebés la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa i Santa Maria de les Neus. I amb aquest punt arribam a les 6:04, tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3noticies.com.

0: I de Ciutadans a Bona Hora Xiu Xiu, continuem amb Andrea Sánchez del control tècnic. Ja ha arribat el moment de rebre una dona que va fer vacances fa un dies. Ella és na Mònica Borràs i el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com anem?
2: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
2: Un gran aplaudiment.
0: Sí,
2: que bé,
0: sempre.
2: Gràcies.
0: Molt bé.
3: Home, aquesta rebuda havia de ser espectacular.
2: Clar, estic molt agraïda. Com va? Com va anat aquest temps que no he vengut?
0: T'hem enyorat. Sí. Però hem estat bé, ho sabrem, sempre.
2: Bueno, això està bé.
3: Sí, la comoditat de l'estudi en l'aire, que sempre...
2: Ja, sempre és un avantatge, perquè ha fet una calorada, ja vos ho dic.
0: És un búnquer climàtic.
2: Sí.
0: Tu estàs bé? Han anat bé l'estiu, les vacances?
2: Han anat bé, molt curtes, sempre se fan curtes. Però super, super bé, la veritat.
0: El pitjor de fer vacances és quan hem de tornar en qualsevol
2: moment. Clar, qualsevol moment has de tornar.
0: No queda bé un altre.
2: Per si no, estar sempre de vacances tampoc, no sé, no el deu ser tan...
0: No el valoraríem?
2: No, no, no deu ser tan ideal.
0: No.
3: Bé, jo ho firmaria, però...
0: Sempre de vacances i no fer feina. Oh? Podries no fer feina?
4: Hi ha gent que ho fa, oh?
2: Perfectíssimament. No, era, jo ara contestava per en Jordi, perquè en Jordi ha posat cara de dir...
0: I vosaltres?
4: No, no, jo necessitaria fer... Jo necessitaria una rutina.
2: Molt
4: que
2: activa,
4: si no...
2: molt activa, Nora.
4: Sí, no, jo necessitaria una rutina. Sí que és vera que molaria tenir un mes de vacances, però sí, no.
3: Bueno, però fa falta en aquesta vida. Pot ser moltes coses.
2: Moltes que sou joves ho teniu més a prop, això d'haver tingut 3 mesos de vacances.
0: No valoràvem prou.
2: Sí. No, que, jo no. Sí, jo ho valorava. Jo deia, sí. Mira aquesta gent que se'n va fer feina.
0: Ah, sí?
2: Quin rotllo, anar a Palma, ara... I mira, sí, però bé, tot mos arriba,
0: sí,
2: no passa res, tot està
0: i
2: bé.
0: I també té una feina relativament agraïda.
2: És molt agraïda.
0: Molt agraïda.
2: Molt. Que mos agrada molt.
0: Que mos agrada, que no estan picant pedra, vull
2: no,
0: dir.
2: No.
0: Molt bé.
2: Molt bé, avui vos duc dos temes, com sempre, perquè en trieu un. I ara anava a dir, ara m'ha fuit d'escapa, el primer tema. No, en tinc dos, anant directament. Un és parlar de Kraftwerk, que és aquesta banda que actua avui vespre a Mallorca, de la qual només queda un membre, que té, crec que, 79 anys, però bé, ha estat un grup de referència, aquest seria un tema. I l'altre tema que vos proposa, Arbera, que sempre que se'n va alguna persona coneguda, un artista, en parlam, Arbera, que avui en dia a internet, en definitiva, trobes molta d'informació de qualsevol músic nacional, internacional, artistes, actors... Però, Arbera, que a vegades quan se'n va algú que tenim més a prop, no és tan fàcil trobar aquesta informació perquè no la trobam escrita. I avui l'altra opció és que vos proposa avui recordar Joan Roca, que ha estat un músic molt estimat, admirat, una persona molt vital i que a més ha portat moltíssim a nivell musical. No només amb Antònia Font, sinó que avui vos he preparat un poc Joan Roca abans d'Antònia Font.
0: Jo crec que Joan Roca.
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí.
4: Toca, toca.
2: Que bé, estic contenta. Perquè s'ho mereix. És vera, Joan Roca, bé, si gent que molt sent sabrà que ha estat el baixista d'Antònia Font. De fet, Antònia Font ha estat un dels grups, si no el grup més destacat, amb més força de les darreres dècades. Vull dir que no se pot comparar ningú amb ningú. Però és vera que han tocat paret. Han tocat el cel, en certa manera. Però Joan Roca, a part de ser baixista i contrabaixista d'aquesta banda, també tenia altres projectes. Avui volem recordar-lo d'aquesta manera i per això sentirem una de les primeres cançons, aquesta.

0: Bé, hem començat amb un tema, l'univers és una festa, ara realment ho és, perquè hi ha en Joan Roca. En Joan Roca mos ha deixat molt jove, tenia 53 anys, és molt jove, sí. Encara que estigueu molt manco anys, el veure que és una edat molt, massa jove per partir. En Joan estava malalt, va patir un càncer, a més el va dur amb molta dignitat, això és fàcil de dir, però imagineu-vos que vos passaria si vos diguessin que teniu una malaltia. És molt difícil d'afrontar, ell sempre ho va fer amb molta de força, és veritat que no li va contar a tothom, nosaltres arran del seu grup paral·lel, Geomètric al Sardín, que era un grup de jazz, sí que teníem més contacte i en una ocasió m'ho va contar, però és veritat que tenia tanta força, tanta energia, sempre un somriure, que realment pensaves que ho suraria, perquè no el veies. Però bé, Joan va començar a estudiar música, també era biòleg, era paisatgista, i li agradava molt la natura, moltíssim. Vivia a Son Sardina, i es veu que tenia també tres fills petits, Anna Maria. Anna Maria la va conèixer a la seva dona a un concert quan Antònia Font feia gira per Catalunya, i allà supos que ella era una fan, però se varen conèixer, varen començar aquesta relació, i encara que ella estudiava a Granada, varen tenir el contacte, i finalment ella va decidir deixar-ho tot i venir a Mallorca a viure amb en Joan i començar aquest projecte familiar plegats. Tot això ho he de dir que agraïm molt a alguns amics d'en Joan que mos han parlat. Un d'ells mos ha donat permís per compartir algunes de les seves declaracions. És en Miquel Vicenç, segurament el recordareu, el coneixeu pel seu nom artístic, és Marcel Cranc. És un compositor, ara fa música contemporània, però fa molt d'anys, en els 90, tenia un grup que se deia Te Deum, que també era un poc l'origen de la música que fa ara, i en aquest grup va coincidir amb Joan Roca. En Miquel mos ha parlat, com sentireu ara, des del punt de vista d'una persona que el coneixia d'abans. És vera que ara tothom parla de Joan Roca, d'Antònia Font, que ha estat un drama, però és veritat que hi ha molt més Joan Roca, i precisament Miquel Vicenç parlava d'aquest moment més mainstream, d'aquesta part més coneguda, més de tothom, de Joan Roca. L'escolta.
1: La gran majoria que hem vist és... recorden ara la visió del baixista d'Antònia Font, un grup que de qualque manera ha fet la banda sonora d'unes quantes generacions i ara s'ha admirat i recordat per això, no? Però jo que el vaig tractar durant 10 anys, que varen fer feina plegats, sobretot en els 10 anys en què un comença dins el món de la música, en totes les aventures que això com du, no? Pues, tinc una visió d'en Joan diferent de lo que després el mainstream m'ho hagués pogut donar.

0: I d'aquí també sentim a Joan Roca, baixista, contrabaixista d'aquest altre projecte, Geometrical Sardine. Varen publicar dos discos que sentirem de fons. De fet, per fortuna queda tot el seu llegat musical i també, per què no dir-ho, el seu llegat familiar, els seus fills, els seus gens, el seu esperit continuarà viu a través de totes aquestes persones i de la música. Però en Miquel mos ha parlat també de... això, que en Joan era un tipo molt conyero, mos ha dit, feia molta broma, li agradava la polèmica, picar, era molt intel·ligent també i li agradava tenir aquest diàleg irònic amb moltes persones. Es vale que també Miquel mos parla dels inicis al conservatori, d'una miqueta com va començar tot, però si vols sembla mos quedem amb aquesta part simpàtica primer, de que era un poc polèmic.
1: En Joan era un tipo molt conyero i l'intentava moure polèmica, no? Però és d'aquest que li agradava moure polèmica, però li agradava que tu li contestassis també en polèmica. Aquesta dialèctica, això, el manco amb mi, això li encantava. I jo ho veia que era molt divertit.

0: Idò, Geomètrica, el sardí, Joan Roca, tocava el baix, contrabaix, amb altres dos companys, en Pep Aspas, a sa bateria, i també en Jaume Rosselló, a sa guitarra. De fet, ja sabeu que Mallorca els músics tenen tots 40 projectes simultanis, s'entrecreuen entre ells, però realment era un projecte en el qual en Joan va poder desenvolupar tota aquesta part avantguardista, perquè, com escoltarem ara, és vera que va començar al conservatori, va estudiar clàssica, després va continuar també els estudis de biologia i d'altres coses a la universitat, i ara, de més gran, ja va tornar al conservatori per estudiar jazz, en la qual cosa era una persona inquieta, que no s'aturava mai, sempre avançant i fent passes, com recorda Miquel Vicenç.
1: Jo vaig viure en una faceta des dels inicis com a músic i com a baixista, no? Com va començar estudiant al conservatori, i quan va anar fent passes. Dic això perquè dins ell hi havia un esperit de músic d'avantguarda, un esperit de música que cerca coses diferents, no? Que cerca aventures musicals. I això sempre va ser present durant els 20 i els 30 anys que pràcticament vàrem estar fent coses plegats, no?
2: Agraïm moltíssim les paraules d'en Joan Vicenç, Mònica.
0: De Miquel Vicenç.
2: Perdona, sí, de Miquel Vicenç. Aquest testimoni és meravellós.
0: La veritat és que sí. I a més tenim també unes altres paraules, perdoneu, d'en Pep Aspas, de la bateria, perdó, que bueno, que ell m'ha explicat algunes coses de sa vida en Joan, que també anirem comentant ara. És vera que està bé recordar els inicis, recordar sa lluita un poc i veure un poc tot el que ha avançat una persona al llarg de la seva vida. Però continuant amb Miquel, recordam ara una anècdota que mos conta d'un concert o dos concerts que varen fer al Teatre Catalina Valls, que és el Teatre del Passeig Mallorca, i que, bé, mos conta una història molt curiosa en la qual també va participar en Xavier Ramis, el cantant també desaparegut dels Tots Sants.
1: Una anècdota és que varen fer dos concerts en el Teatre Mar i Terra, crec que se diu. Mar i Terra, ja no me'n record. Però era en el Teatre del Passeig Mallorca. I record que érem contrabaix i piano, i també hi havia desaparegut Xavier Ramis dels Tots Sants, que feia de cantant en aquell moment, una espècie de performance que feia, i vàrem ficar una formigonera amplificada i de dins hi tiràvem gallines, teníem gallines damunt l'escenari, i tot aquest esperit en Joan el tenia d'avantguàrdia, d'atreviment, de cap a la música contemporània.
0: Idò, tot això que mos agrada a tots, fer borrades o fer sasa, una mica, formigonera, gallina, damunt l'escenari, un poc salvatge. Però en Miquel, que ho han dit abans, però segurament molta gent el coneix com a Marcel Cran, que és el seu nom artístic, varen coincidir, com vos deia abans, en aquest primer grup, que varen tenir, que se deia Te Deum, però també varen coincidir després en un altre projecte musical, del qual també mos parlava Miquel, que se deia Le Ciel Afònic. I donem a escoltar aquest reconeixement, ja quan parlava d'avantguarda, d'aquest altre projecte de Geomètrical Sardine que feia en Miquel.
1: Fruit d'això és que després el grup que va muntar darrerament Geomètrical Sardine, que crec que com ell va confirmar, venia de tot aquest ambient i de tota aquesta idea.
0: Sí, era aquesta de ser músic d'avantguarda, d'estar sempre en recerca, de nous sons, de noves maneres de fer. Hi ha una altra anècdota. Sabeu que també en aquests primers anys varen tenir l'oportunitat de sortir a tocar a Moldàvia, i allà també els va passar una cosa curiosa, com us explica en Miquel Vicenç, en Marcel Cranc.
1: Jo també vaig tenir la sort de fer un viatge amb ell fantàstic, amb un concert que vàrem anar a Moldàvia que en aquell moment s'hi vam anar a través de la Fundació ACA a fer un concert allà, i tinc moltes anècdotes d'aquest concert, perquè hi va ser com un germà gran, però jo encara que només mort d'un any, però va ser un germà gran perquè jo tenia por, tenia por, i ell me protegia totalment de tota aquesta aventura que vàrem viure allà, i perquè el ministre d'Educació mos havia dit, de Cultura, que hi havia allà, mos havia dit que no sortissin de l'hotel, no? I jo, que som bastant caganxo, això m'ha assustat. I ell no, ell era aventura pura i dura, i jo me deixava guiar per ell.

0: Bé, idò, aventures, un camp viatge per esbarar que en Joan era molt d'aventures. De fet, a l'altre programa d'aquesta casa, l'Aviador, ell havia de venir ja l'estiu passat a parlar d'un viatge que havia fet a Sicília amb altres botànics per reconèixer plantes. Diu en Pep Aspas que també sempre parlava, quan tornava dels viatges, parlava de geologia, de la biologia, de les plantes, dels animals, que li encantava la natura i en aquest sentit disfrutava moltíssim. En Pep afegeix també que era, encara que era molt internacional, això no ho ha dit, però molt obert, molt d'avantguarda, també era molt mallorquí, molt d'arrel, que sempre deia dites, ajudava sa mare en el camp, li agradava sortir, llavors també li encantava sa botànica, i en definitiva també era una persona, si mirava les seves xarxes socials, sempre a l'aire lliure, fent coses, fent activitats, i clar, vosaltres, més ara que teniu els estudis recents, entre cometes, tornareu a estudiar ara.
1: Bé, ja per preguntar un peu una mica més en fora, no.
0: Teoria no,
1: és dir, de ment, si puc... M'estic més fer feina que estudiar. Però si en qualsevol moment puc permetre tornar a estudiar, sí que m'agradaria.
2: Ja, ara mateix no. No. Te diria que no, però perquè ja també ho té molt recent, a la vegada.
0: I no, ara no.
3: Jo és que encara no he acabat.
0: Ah, mira.
3: Llavors...
0: O sigui que...
3: Sí, me queda un anyet i ja està.
0: I te fa ganes d'acabar.
3: Sí, me fa moltes ganes d'acabar, la veritat, i començar a fer feina. Sí. Bé, ja n'estic fent,
0: però... Ja en fas. Però bé...
1: Ara ve quan diu feina de veres, no?
3: No.
0: Bé, una altra referència és justament ara quan en Miquel mos parlava també ara hem parlat de la primera etapa, d'aquests 10 anys, dels inicis, del 20 en els 30, però era vera que justament explicava en Miquel que arran de Cantoni Colomà, que és un músic també que va anar en aquest viatge, fa poc, o fa un any o X, li va mostrar les fotos d'aquell viatge, a Miquel li va enviar també a en Joan, i així van reprendre el contacte, que no l'havien perdut mai, sempre s'escrivien, però va ser quan en Joan li va contar lo de la seva malaltia, que no estava bé, i així van tenir oportunitat de tornar a parlar, de fer un parell de sopars, de retrobar-se, com us explicava en Miquel, que sentirem ara.
4: I vaig poder, gràcies a això, gràcies a fer un parell de dinars amb ell, i vaig veure que mantenia aquest esperit d'avantguarda, de ganes de fer música, que no li importava si envia molt de públic o poc públic. Ell el que li interessava era fer música, no? Per tant, tinc moltes anècdotes de tota aquesta època, dels 20 als 30 anys, que fèrem aventures tant en el final de Te Deum com després en La Cielafonia, que varen gravar un disc plegats, com amb aquesta sèrie de concerts que se convertien en performance que eren atrevides ja en aquesta època i que avui en dia segurament no podríem fer. Per

0: També a les xarxes socials, si vols, us vareu anar a Esmovo, sabreu que hi havia previst el concert d'Antònia Font. El grup va voler tocar igualment, va fer un repertori reduït, 4 o 5 cançons. Van tenir també unes paraules molt guapes, també ho han vist Joan Miquel Oliver a les seves xarxes socials, la resta de membres...
1: Sí, de fet, la cançó dels Antònia Font, que és meravellosa, Alpinista Samurais, que de fet jo, per exemple, vaig redescobrir arran de tot això, Alpinista Samurais s'ha esdevingut com una espècie de cançó icònica que representa en qualsevol moment que posa aquest punt d'inflexió dins el grup i que està representada per altres artistes, com la Maria Jaume, per exemple, que Samovo la va cantar, amb moltíssim de respecte, l'Antònia Font també la van interpretar. Després, bé, aquí a la ràdio també l'han posat, van posar el mateix dia, no, i bueno, Alpinista Samurais, que, bé, una lletra que és fantàstica, i un àngel desplega ses ales...
0: Exacte.
1: I deixa el cel ple de colors, mira, és una cosa així.
0: Exactament.
1: I un ple de cel. No, ple de claror, perdoneu. Exactament. Alpinista Samurais.

0: Bé, en Xavi s'emociona, mos emociona no, una mica tots.
1: És brutal, és a dir, bé, la lletra d'aquesta cançó.
0: Molt bona.
1: Les flors se despinten dels arbres i els julets es perden del tot.
0: I és curiós perquè Joan Miquel Oliver, que és un lletrista, un compositor increïble, tan imitat, a més, avui en dia, quan va començar tenia un grup instrumental, així com a de rock progressiu, que se deia Embat, i dius, clar, era impensable que arribessin, o que ell arribés a ser Joan Miquel Oliver, o que s'ha desenvolupat d'aquella manera fins a tenir l'èxit descomunal que han tingut no només aquí, sinó també a la península. Acabarem amb un darrer epíleg d'aquestes declaracions tan amables, tan sentides, que mos han fet aquests dos amics de Joan Roca, en Miquel Vicenç, Marcel Cranc, que l'escoltam, i també en Pep Aspas, que mos ha compartit més a nivell privat. Però anem a escoltar aquest epíleg, aquest resum de qui ha estat Joan Roca.
2: Per tant, dic això, que és una pèrdua irreparable, no? Si pogués dir qualque cosa d'ell, en el sentit és de que no sé si és Beckett que diu que hi ha homes que lluiten un dia i són fantàstics i n'hi ha que lluiten un any i hi ha que lluiten una dècada, no? I després n'hi ha que diu que lluiten tota la seva vida, i aquests són els imprescindibles. Jo crec que en Joan Roca era un imprescindible, era un imprescindible, i que tots els que estem a prop d'ell apreníem, no? Tenia aquesta part vikinga, de qualque manera, forta i així, però tocant i com a músic era un poeta.
1: I de Mònica, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, una ferrada, sa família, els amics, a tothom que ha estimat sempre se diu que era una gran persona, però de veres que en Joan era un gran tipus, un tipus que te mirava en els ulls, sempre amb un somriure, però no d'ara, és a dir, ara sent Antònia Font superfamosos, se comportava igual que quan va començar i tocava en Tedeum i venia a la ràdio a fer una entrevista, vull dir, la mateixa persona.
1: I d'avui Joan Roca mos ha duit a Mònica un pot ser la seva història. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'hem conegut una mica més i així el recordarem. Gràcies, Mònica, fins la setmana
0: moltes
1: que ve.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: I de tres, ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que rebanyà,

0: Anat que l'ha seixut, però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: I la front woman dels After Suns és Marta Ferrer. Bon vespre.
1: Molt bon vespre.
0: Com estàs?
1: Beníssim, beníssim. Sí? Sempre és motiu d'alegria.
0: Home, Pollencina il·lustre, ha estat la patrona. Imagina que ressaca emocional també en deus tenir.
1: M'he hagut d'agafar vacances perquè, si no, no ho surem.
0: I bona periodista de la casa, Divetres Televisió, presentadora, cantant, actriu... Pot de tot.
1: Lo que me deixen fer.
0: Lo que deixen... Faries més encara.
1: Sí, jo, tot lo que me donin.
0: Què te falta per fer?
1: Algo de circ, algo més de ball, no ball. Clar. És un complement, però potser més professionalment.
0: Avui també t'han duit aquí a l'estudi, a xiu-xiu, perquè volem que mos parlis de com has fet d'estar al capdavant d'un grup, ho direm malament, però de verbenes, de rebel·les. Mm. Clar, sou els After Suns. L'any passat vareu fer 10 anys, si no vaig errat.
1: Sí, així és.
0: Molt bé. Primer tot, què és una rebel·la? Perquè no és ni una discoteca, ni... Què és una rebel·la?
1: És una festa, allà on s'ajunta gent de totes les edats, des de nins fins a no tan joves, podríem dir, amb ganes de passar-ho bé. I on l'estil musical normalment sol ser cançons hits, diríem, cançons superconegudes de tots els temps, que encara avui en dia sonen i que la gent s'ajunta per riure, ballar i cantar. Mm.
2: Clara, ja duis 10 anys, però com comença tota aquesta aventura d'After Suns?
1: Idò, mira, After Suns se va crear en el 2015 amb un grup d'amics de Sa Pobla. D'aquests integrants inicials mos queda en Jaume Nicolau, bateria, i en Joan Miquel Companyo, guitarrista. Clar, el que era una cosa més de mig se va començar a porar una mica més sèria, i la gent, a vegades per tema feina, això no ho pots compaginar, i vàrem anar entrant la resta de membres de grup. Jo enguany farà 8 anys que estic amb ells, i la veritat que va començar com una cosa per riure i per fer música, i ja s'ha posat una mica sèria. 11 anys, ja crec. Clar. Que...
0: aquest estiu, per exemple, quant de concerts heu fet i quants en teniu previstos?
1: De moment n'hem fet molts, a partir de maig ja comencen rebel·les, però a més fem molta boda, molta festa privada, que això a l'hivern també. De cada any se casa, no sé, a més mesos, per gener tenim bodes, i jo dic que és això, la gent se casa qualsevol mes de l'any ja.
0: Heu anat a tots els pobles de Balears, creus? O te'n falten qualcuns?
1: De Mallorca crec que quasi tots. Enguany, per exemple, dia 5 de setembre anem a Galileu, que per mi que no hi he estat mai, i gràcies a la música coneixem llocs nous, que també això després a lo millor agafes idea per mira, vendré sopar, vendré un dia a fer una volteta per aquí.
0: I com se prepara una temporada d'un grup de rebel·les?
1: Una vegada que ja estàs una mica en marxa, jo crec que el més difícil és saber quines cançons has de llevar i quines has de ficar, perquè al final actuem entre una horeta i mitja, dues, i a vegades fa pena desfer-se de segons quines cançons, però dius, és que ja fa molt d'anys que les feim, anem a ficar-ne de noves, i sempre hi ha les típiques que funcionen un estiu, perquè són les que sonen aquell estiu, i que l'any següent saps que no faràs, que llevaràs. Crec que això, triar una mica aquest repertori.
2: I a veure, clar, són molt de cap de setmanes durant l'estiu. Com aguantau això? Perquè és un dia cap de pera. S'altre el cudi, s'altre en drats. Com ho feia?
1: Dies que tenen doblete.
2: Exacte, i a segons quines hores, perquè potser te toca a l'altra punta de Mallorca a les 4 de la matinada. Sí. Com ho surau, això?
1: Jo crec que perquè mos agrada molt, perquè disfrutam i... Perquè, clar, al final tenim altres feines tots, i això seria com una segona feina, un hobby que s'ha convertit en feina. I jo crec que, al final, mos duim molt bé tots. Hi ha molt bon ambient damunt l'escenari. El públic ajuda molt, perquè sempre estan animats i tenen ganes de passar-ho bé. Jo crec que això també mos dona aquesta energia per seguir.
3: I ara que xerràvem de fer dobletes, no? de fer més d'una actuació en un vespre i d'anar de poble en poble, teniu el mateix repertori, jo que sé, per una festa en drats que per unes noces a Campos, moviment?
1: En general solen fer un repertori cada any, però clar, totes aquestes cançons que dèiem, bé, les llevam de les rebel·les, clar, les seguim tanguent, i no és el mateix una boda o una festa privada que te demanen o que tu veus que potser hi ha gent de certa edat o que els hi pot encaixar, i anam una mica sobre la marxa, diríem, no? Però sí que és veritat que tenim un repertori base i a partir d'aquí anam construint.
3: I n'hi ha cap que sigui obligatòria que sí o sí la canteu?
1: Mira, d'aquestes cançons... Mira, n'hi ha una que això m'encanta, però la resta de músics diuen, és que és molt repetitiva, és que pesada, que és la de Tenia Tanto, de nena de conte, però és que tu comences, prometo, guarda, i tothom, uah!
3: Sí, clar, és
1: que no la pots llevar, perquè la gent en un públic, oh, a qui li importa, d'aquestes mítiques. Mm-hmm.
0: En aquests 11 anys, evidentment, heu depurat la tècnica, heu millorat, imagino, moltíssim, però anem un poc en el primer concert de tots. Vosaltres sabíeu com anava a ser, que vareu tocar, quines errades vareu cometre, teniu... M'ho expliques un poc com va ser? I on?
1: Jo, el primer concert que vaig fer amb ells va coincidir que va ser una gala benèfica que se va fer a Artà, que érem diferents grups, i que, a més, crec que un dels guitarristes no va poder venir, o sigui que érem un menys, i va ser com a nervis afegits, mm-hmm. dobles, però errades n'hi ha avui en dia i tot, eh? Canvis de tons, o que t'equivoques, o que tens un lapsus, o que jo la millor me pens que ja he fet aquesta estrofa i ja vaig a la tornada. I me diuen, i jo, què? Jo, no. Pens, de vegades fas doblete, clar, ja has cantat aquella cançó i tu vas a pinyo fizzo. Però sí, hi ha aquest petit detall que molt de pizzo públic no s'entera i que a nosaltres ens fan riure damunt l'escenari.
2: I si se'n donen compte, a vegades tampoc no passa res, no? Vull dir, ja està. També és un ambient diferent.
1: Clar, sí, cap problema. Arriben a nosaltres. Mira, jo una de les anècdotes era de les primeres actuacions. Clar, varen ser moltes cançons per aprendre, perquè abans hi havia una altra lota que cantava, i el primer concert va ser, venga, idò, anem a veure què tal. Jo vaig començar duent partitures, lletres, i vaig dir, no. Així no conec tant amb la gent, pues mira, si m'equivocaré. I a la cançó de les nazis rubias de me da igual, m'encanta, vaig començar a cantar i m'ha afegit tota la lletra, i m'ha passat tota la cançó fent na na na na na, ah, vinga, vol la sabó, na na na na na, perquè jo deia, és que no enganxo, i m'han dit, és igual, tira.
0: És
1: no,
0: que
1: no passa res.
0: Són un espai segur, és a dir, toquis lo que toquis.
3: La gent no se dona compte.
0: Clar.
1: No.
0: I de jo pens, també, Marta, que damunt l'escenari deus veure de tot. M'he vist a panoràmica, tu que no... Imagina que vas serena.
1: Sí.
0: Clar,
1: si no se m'atrava la llengua.
0: Exacte, se revela se deu embrutar se'n pot sa cosa. Sa pista de ball que veus normalment d'allà dalt. I també deus un altre espectacle per tu, també.
1: Així és, quan tu tècnic de llum no mos cega... se veu de tot, des de que està supermotivat, que pareix que és un concert de la seva vida, fins a un que aguanta la barra i pensa jo que faig aquí avui, gent que va supercontenta, grup d'amics, gent un poc random, no?, que dius ara aquesta persona jo crec que s'està demanant què faig jo aquí enmig, cap on he de partir, però sobretot el que veiem és molt bon rotllo, que això mos agrada.
0: I concerts fallits, de qualque dia tocar i veure que ningú... També passa, eh? Ningú s'anima, però no és cosa... Evidentment no és cosa dels grups, sinó que simplement a vegades hi ha pobles, hi ha hores, circumstàncies... Sí. Mm-hmm. Concretes que la gent no s'anima a ballar, però a vegades heu d'animar la gent.
1: Clar, és que és part de la nostra feina, a vegades també per horaris o perquè hi ha poca gent i també és, quan són molts un per l'altre s'animen i venga cap aquí davant i tots venen. Ara, si tu crides hi ha 30 persones, clar, a la millor. M'ho va passar l'any passat, vàrem anar a l'Alqueria Blanca i justament, clar, era un sopar, un concurs de paelles, clar, la gent panxa plena, feia un toniquet.
3: Tothom assegut.
1: I jo vaig dir, bé, doncs no te preocupis, si ells no ballen, jo vaig baixar, me vaig passejar per les taules, vaig animar. I vaig anar a un grup de senyores un poc més majors i els deia, vinga, ballar, ai, no, nina. I quan vaig acabar, m'han dit, mira, nina, no has aconseguit que ballessin, però hem quedat fins en un final per l'espectacle que heu donat, perquè mos has encantat, però ja no tenim edat per ballar. I vaig dir, bé, això et dius, mira, com a mínim, algo hem fet bé.
3: I a banda de potser aquesta gent que a vegades ve que panxa plena, que està asseguda, heu estat mai testimonis de, jo que sé, una declaració d'amor o una petició de matrimoni, per exemple?
1: No, el que sí, hi ha moltes despedides de soltero i soltera, que tu ja els veus allà i dius aquests mos ajudaran a animar l'espectacle, els apulles damunt l'escenari i se passen bomba.
0: Hi ha rivalitat entre el grup de rebel·les o sou tots una gran família? Perquè recordem, per exemple, fer una pluja de noms, per exemple, es va al Nou, que són sempre ben a la meva barriada.
2: Circo.
0: Circo, exactament, sí. Dinka. La canción del verano.
2: Sí. Sustrandos.
1: Sí, n'hi ha molts, i de cada vegada n'hi ha
0: molt
1: més.
0: Molt bé, Jordi, els
1: coneixes?
2: Justament són artenament els Sustrandos, per això sé qui són.
0: Enrocats, també.
1: Enrocats, sonats... És vera que a vegades m'agradaria que hi hagués més grups amb veus femenines. Perquè la majoria són frontmans, i a vegades dic...
3: Sí.
1: N'hi ha pocs. Però que va, mos duim superbé tots, i molt de pic on paràvem, vi que teniu doblete, com ha anat bé? L'altre dia vàrem actuar a Lloret amb el Nou, i ells venien de doblete d'Artà... i res, xerres com pares, de vegades t'ajudes, o a vegades un diu, se m'ha romput la pedalera de la guitarra, ja, jo t'he dit la meva, ja, ja, vinga, vos veurem. I sí, hi ha molt, molt bon ambient, que crec que és important, perquè al final mos veurem les cares sí o sí, és una illa, i hi ha feina per tots. O sigui que...
2: I tema repertoris també deu ser delicat, no? Perquè si vos toquen val nou, entenc que moltes cançons se repeteixen aquí.
1: Jo crec que el 80% de grups de música feim un 70% de repertori repetit. A vegades, si ets el primer, dius, mira, encara va bé, però quan tocam un segon, dius, jolín, aquesta l'han fet, i aquesta també, i després dius, anem a provar, a men que tal, i veus que la gent la balla igual, anima igual, i que no els hi sap greu, perquè com que dèiem, són d'aquestes cançons mítiques, no sap greu.
2: També saps el que vas escoltar, vull dir, no t'esperis tampoc una cosa...
1: Que això amb DJs passa, també, a vegades te posen la mateixa cançó o altres DJs que han passat.
0: Exactament, exactament, però bé, tots teniu el vostre tot distintiu, és a dir, ho feis d'una manera molt concreta, però si ara aquest estiu a Xiu Xiu estan demanant quina és la vostra cançó de l'estiu, i bueno, tu, que ets una persona que se dedica pràcticament, bé, entre moltes altres coses, a cantar tamacles de l'estiu, per tu, Marta, quina és la teva cançó de l'estiu?
1: Que faig amb un grup o així?
0: No, teva, de dius, teu, per tu.
1: Superestrella. I la faig amb un grup, també, o sigui... Sí.
0: I la cançó que més t'agrada tocar amb el grup?
1: Oh, és que n'hi ha moltes. Jo és que m'ho pas tan bé damunt l'escenari. I quan veus el públic animat i que pugin en nosaltres a cantar... Però, no sé, de l'Oreja de Van Gogh en feim moltes. La gent les coneix, les canta... Sí, jo crec que qualcuna de l'Oreja.
0: Després hi ha un tema, i és que, clar, creus que els grups de rebel... És que ara, espera, ara quan vinguis a tornar... Perquè ja començava a ballar en Nora i en Marta, però ara quan vinguis a tornar...
1: M'agrada.
3: Sí, és que m'agrada molt.
0: Creus que estan condemnats a desaparèixer?
1: Espero que no. És vera que vàrem tenir uns anys que passàvem una mica de pena, perquè varen agafar molta força o DJs. Jo entenc, en el final, l'estil de música, sobretot per gent jove que no ha viscut aquesta època de rebel l'agrada, són més econòmics, no és el mateix pagar 6 persones damunt d'un escenari que una.
2: No has de moure tant d'equip, tampoc.
1: Exacte. No tens unes despeses de micros, de cables... En Xavi també balla, en Xavi també balla.
0: Clar, això si es costa demana, li hem de donar pas. No hem de posar resistència. Bueno, això s'ha convertit de cop i volta xiu-xiu en una pista de ball. Però, bueno, per favor, continueu amb això que estaves dient.
1: No sé de què xerràvem. M'he emocionat.
2: Ja m'ho hem perdut.
0: No, que xerràvem dels DJs, que clar,
1: sí.
0: Pagar 6 persones és molt més car que no pas pagar-ne una.
1: És que abans tu veies 3 grups de música i un DJ. I ara molt de pits a les reveles hi ha un grup de música i 3 DJs. Però així tot, crec que s'està fent un esforç per no perdre aquesta música en directe i que puguem grups també tenir feina i inculcar també la gent jove l'esperit d'una rebel·la, no? Un DJ a una discoteca el tindràs, a una rebel·la també, però és que un grup de música a una discoteca no el tindràs.
0: I després hi ha cançons que envelleixen perfectament, perquè hi ha tamacles, ja què sé, Sufre Mamón, per exemple, Hombres G.
1: Sí, nosaltres la feim.
0: Aquesta la canta, la balla tothom.
1: Sí.
0: Però jo, el que em fa passar pena és que les cançons que se fan ara, per ventura, no envellesquin tan bé com perquè les siguin intergeneracionals i les puguin cantar nosaltres quan d'aquí a 20 anys, o d'aquí quan en tinguem 50, i els nostres fills quan en tinguin 18.
1: Clar. Això mos passa.
2: I també moltes cançons, que, o sigui, ja hi ha moltes cançons, Sufre Mamón, Chiquilla, Cuando Brille el Sol, que les coneixes per ses rebel·les.
1: Vull dir, jo mai
2: m'he posat Sufre Mamón a cameva. I la lletra me la sé, vull dir, això tal vegada també...
1: Clar, m'ho hem d'anar en compte d'això, de que el que dèiem abans, aquestes cançons que són surten d'un moment, de Lola Indigo, Bad Bunny, Aitana, tal, que triomfen moltíssim, Noche Entera, per exemple, de Navico, la feim encara i la intentam mantenir, però són cançons que saps que d'aquí 2-3 estius l'hauràs de jubilar, perquè ja no tindran aquesta cora que si tenen les dos anys 80, 90 i actualitat.
2: Sí, per exemple, la d'en Quevedo, no? Què edat és? Això
1: la varen fer...
2: O sigui, no ho fa ningú.
1: No, nosaltres la varen fer no. Dos estius i ja l'estiu passat ja la varen
3: jubilar. No, és que ja no la pots escoltar, aquesta cançó no. Ja és
1: horrorosa. Memo, digeix la posen i és vera que si saps una discoteca, lo millor t'hi pega, però una rebel·la... Mm.
3: Jo dic que és moment d'anar a Espanya.
1: Oh, vinga, nines.
3: Sí,
1: no cap al banyo.
0: Per tant, des d'aquí, fins a petició a tots els bales i balleses de les Balears, contractar grups de rebel·les, perquè, francament, jo t'ho dic, jo, dels millors moments de les festes de la meva barriada és quan ve, en aquest cas, Val Nou. Uh-huh. És a dir, és com els puntals i tothom s'ho passa pipa i és el bon punt. I clar. Això, però per l'amor de Déu, que no. I DJs n'hi ha dos dies que fan DJs. Però no és el mateix. És molt diferent, és molt diferent.
1: És un altre ambient.
0: És un altre ambient. Acaba la frase. Una bona rebel·la és aquella que...
1: Aquella que cantes totes les cançons que sonen.
0: Molt bé, fantàstic. I de Marta Ferrer, clar, ara passarem a una altra dinàmica de l'entrevista i ja te demanarem pels pobles, perquè has dit que ara has actuat pràcticament a tots els pobles de Mallorca.
1: Sí.
0: I d'altres illes també has anat?
1: No, amb grup de música no.
0: Molt bé, però bueno, també d'aquí fins a crida, si vols, After Sants.
1: Per favor, i gràcies, mos encantaria. Nosaltres, encantats d'obrir les portes i anar a Menorca i Eivissa, a Formentera.
0: Clar que sí, de res. Ara fem una pausa i tornem tot d'una amb la qüestió relativa als pobles.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: I així continuem aquí amb la companyia de Marta Ferrer i és hora de jugar una mica. La Marta Ferrer, que és la frontwoman del grup After Sons, el grup, un grup de rebel·les. Bàsicament, i avui estem xerrant sobre tot aquestes qüestions. Jordi, què li farem? Què has preparat?
1: I de mira, és molt senzill. Simplement, nosaltres te direm una categoria i mos has de dir quin poble és el primer que se te ve en el cap. Mm-hmm. No hi ha respostes bones ni dolentes aquí. Tots els pobles... Tots
2: jo
1: me'n basaré
2: en un poble que hem anat amb After Sons, eh?
1: Segur que tots són increïbles, però aquí triarem. Començam.
2: Sí, vinga.
1: Vinga, el primer és un poble on balli molt la gent.
2: Santa Maria. Vàrem anar a una festa que tothom estava entregadíssim i tothom ballava.
1: Un poble on aguantin la festa fins tard, que els agradi, això.
2: Son Macià.
1: Mira.
2: Són d'aquests que no els atura res,
0: exacte, que aguanten i aguanten.
2: Però,
0: aguanten.
2: Pocs, altra, però una... matones, eh?
1: No, n'hi ha prou.
2: Cada cançó, entre una cançó... Macià, un concert va durar 3 hores.
1: Un poble on el públic sigui molt entregat.
2: Llubí.
1: Molt bé. Una plaça que sempre som moltíssim de gent.
2: Llubí.
1: Un poble on sempre passi qualque cosa inesperada.
2: Villafranca.
0: Se pot explicar qualque cosa que hagi passat a Villafranca, no?
2: Saps què passa? Que el nostre guitarrista, en Toni Gudi, és d'allà. Coneixem molta gent. És un poble que mínim hi tocam 2 pits a l'any. La gent ja mos coneix i, clar, la confiança ja diuen que fa oi a vegades i de pujar a l'escenari, de sortir un d'un cubó de fems, d'això que dius, vinga, per favor, què passarà avui?
1: Bé, més divertit, no?
2: Sí.
1: Un poble que li costi una mica arrencar, però després ja sigui una festa igual de bona.
2: Idò, mira, Lloret de Vistalegre l'altre dia mos va costar una mica, però després ho van donar tot.
1: Molt bé. On hi ha més parelles ballant. És a dir, que veus que hi ha un poc més de xiu-xius allà baix.
2: Mira, diré...
0: On la gent va més fora corda?
2: Diré Pollença, que nostra,
1: Pobles, un poble que les festes consideris que estan infravalorades. Que no se té massa en compte, però...
2: Les de Sant Macià, t'ho diria.
1: Clar, perquè... és que... No, me l'has deixat a tots.
2: Oi, heu d'anar, per favor.
1: Perfecte.
2: Aquest dissabte, dia 8, per favor, veniu a veure-nos a Sant Macià i vos ho passareu molt bé.
1: Super. Una plaça espectacular per tocar-hi. Una plaça o un lloc.
2: Jo tiraré cap a la nostra Pollença, elaborada. Espectacular.
1: Molt bé. I un poble que quan acabes sempre hi tens ganes de tornar.
2: Sa Pobla.
1: Molt bé.
0: Molt bé, i ara te demanarem que facis, sense engronar-te els dits i si vols, un top 3 de pobles que vos agrada més anar a tocar.
2: Top 1, Villafranca. És el que han dit. Ja després de tant d'anys actuant, tenim amics allà, se poden dir que han fet amics. Top 2, Sa Pobla, perquè també mos acullen superbé, un guitarrista i un bateria són d'allà i se nota quan ets de casa, que la gent t'estima. I top 3, també estic un poc dividida, entre Pollença i Llubí, perquè són pobles que les festes són molt guapes, jo a Pollença sempre mos agafen amb els braços oberts, i Llubí, és que és molt Llubí, eh? La gent té ganes de festa, i aquella plaça se posa plena, jo crec que ha estat d'un concert que més gent ha vist. Ah, i me'n deixo un, Sant Marçal.
0: Marçal.
2: Cada any, quan tindrem a actuar, per mi que és d'un millor, de les millors actuacions que fem cada any. És d'aquestes places que hem d'anar a actuar, sí o sí, que sempre s'omple.
0: Molt bé. Clar, Marta Ferrer, t'hem vist i te coneixem, la gent que t'escolti, segur que te posa cara i vetres televisió. No sé si tens qualque projecte personal al marge també ara d'After Sons. En què trames ara, Marta? Perquè sempre estàs un poc per mi.
2: I d'aus estius és vera que estic bastant centrada en tema música. Just ara ha acabat la Patrona i amb un grup pollensí de teatre han fet una obra de teatre després de la desgràcia. Cada any en faim una. I ara aquesta setmana de vacances a recuperar-me una miqueta i a seguir fent actuacions ja, com he dit, aquest dissabte a Sant Macià, dia 14 Porreres, dia 22 Doblete, Vall de Mosa i Solla, dia 5 de setembre Galilea, ja per octubre i tot tenim bolos, ja fires que ja mos comencen a contratar, o sigui que que tema musical molt bé, i a nivell més periodístic, ara estic amb en Miquel Calent, a Fruit i Calent, donant-li una mà darrere càmeres, i a veure menys si tenim sort i arrenco una nova temporada d'Obert per Vacances, que me faria moltes ganes. No se sap, ja veurem, ja veurem.
0: I de Marta, ha estat un plaer tenir-te avui a Xiu-Xiu. Hem passat molt de gust de compartir aquesta mitja horeta de ràdio amb tu. Sempre és un plaer. I de bon, com us contis tots aquells Xiu-Xius que hi ha, que se veuen des de l'escenari. I After Sants, aquest estiu, on els podrem veure més?
2: Idò, això el que he dit ara aquest mes, Som Macià, Porreres, Vall de Mossa, Solla, Galilea, i tu que has xerrat d'Artà, a menys si que venim qualque any a Artà, perquè... Tenc molt de mitja Artà, sé que m'ho passarem molt bé, haurem de fer un poquet de pressing, eh? Ja xerrarem amb en Manolo.
0: Idò... Exactament, idò ara sí que hem arribat en el Xiu-Xiu número 445. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
1: A tu, i molt ben demà.
0: Molt ben demà, exactament. Nora Oliver.
3: Moltes gràcies.
0: Andrea Sánchez, tens contra el tècnic, moltes gràcies. I també, bona, moltes gràcies també a tu, Marta, que vagi bé.
2: A vosaltres, vos veig a les rebel·les, eh?
0: Exactament, serà.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Viñas, es reunirà avui al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI. A hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Aquestes trobades arriben després que Viñas hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Viñas demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. És dijous, dia 6 d'agost. I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
2: Va passar hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després, la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts les darreres hores a l'estat espanyol, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes, una guàrdia civil va presumptament matar 3 la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Murcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I pel que fa als esports, el Mallorca goleja per 3-0 al Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de Lubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en Vela avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
0: I pel que fa al temps, afluixa avui una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Així és, bon dia. Avui destacam l'absència d'avisos actius per temperatures elevades. Sí que es veu que no s'espera una baixada dràstica del termòmetre, però en general els valors màxims es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de les illes. Avui amb mínimes que novament han estat elevades i que no han experimentat canvis destacats respecte als valors d'ahir. Pel que fa al cel, domini de sol amb alguns intervals de núvols prims, sobretot cap a l'illa de Mallorca, sí que es veu que cap al capvespre es provoca que afectin arreu del territori. I avui sumam una jornada més a la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució i que puguin tornar a deixar ruixats. Que segons es configurin aquests núvols, afectarien avui a la zona del Reguer, del Migjorn i cap al sector de la Serra de Tramuntana. Seran ruixats puntuals que es produiran a primeres hores del capvespre i no es descarta que avui puguen veure ploure amb alegria. El vent en general fluix de component nord i de xaló cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mata, també es preveu que vagin apareguent redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag a partir del migdia. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Cala Galdana, 23 a Binissalem i també a Manacor, i de 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això, les 3 embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, 2 de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 9 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
0: Ha estat una setmana tràgica a la mar Balear, amb 19 persones mortes i una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, què és el que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
2: Considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta aquesta està consolidada.
5: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-li explicació.
2: Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
0: Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar a damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mariment per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la responsable de l'executiu, Marga Proens.
2: Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, el president de Ceuta ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
6: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Vives, que és del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual ara estan obligats per llei. Ara, però, la formació estatal ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Això sí, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
0: També s'han pronunciat les comunitats autònomes.
2: Així és, la Conselleria d'Afers Socials del Govern no es dona per a l'udida, ja que, recorden, l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Òscar Fernández Calle, s'hi oposa.
7: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
2: I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
8: Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
2: Només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
0: I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
2: I a Europa, avui els populars duen el debat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
0: Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també demana informació sobre el dispositiu desplegat al territori per determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
2: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del Partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia també s'ha pronunciat el PP, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
9: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vives les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
2: Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
0: I mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, accedir al nombre de passatgers permesos o desobediència. I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc, però, no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
2: Ara, menys turisme, més vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i poder elaborar així les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
10: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada, jo.
11: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
2: Unes agressions que, afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
12: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Madlià, més per Mallorca, ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
13: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
0: També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Baler Encallat des del mes de gener a la costa de Son Cervera amb el missatge "Tourist, go home".
2: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut al Baler a un grup inversor per ara que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
0: I amb aquest clima tens de rerefons, aquest dissabte a Solla hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de la de diumenge, dia 26, que va juntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats durant aquesta protesta. Lluís Hernández és avui a Solla. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors i sollerics?
14: Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es pot veure els primers bars oberts que preparen els primers cafès, principalment els treballadors de la zona. Segurament avui serà una altra jornada intensa d'activitat turística i també ho serà dissabte, que més se suma a aquesta manifestació convocada per Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla. Precisament els diferents residents que han pogut parlar amb ells pensen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística, però també són conscients que molts d'ells viuen d'aquesta activitat.
15: Vivim dels turistes, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però la gent la necessita amb els turistes, el que passa que enguany estan desbordats.
16: No estoy de acuerdo y estoy de acuerdo al mismo tiempo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No estoy de acuerdo porque aquí en Solla ya no se puede vivir con tanta gente, pero de acuerdo estoy porque también tenemos que vivir y vivimos de eso, ¿me entiendes?
17: Estic d'acord perquè és vera que Solla ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per els d'aquí realment.
14: Segons l'Ajuntament, en l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions les avingudes Cristòfol Colom i Jeroni Estrades, la plaça d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bolsà, a més, des de les 10 fins a les 2 del migdia. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitaran transport col·lectius i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també diuen es preveu multitudinària. Jaume Puyol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
18: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Solla, que creiem que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
14: I l'Ajuntament també ha confirmat que no es podrà mantenir cap element ocupant la via pública en l'itinerari de la manifestació, incloent-hi terrasses, expositors comercials, mercats o llocs d'artesania. No obstant això, l'Ajuntament diu que els negocis podran romandre oberts, incloent aquestes restriccions.
0: Gràcies, Lluís. I mentre les entitats proteccionistes Gopi Tarraferida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
2: Va Boussà ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada. Així tot es posiciona contra el decreixement.
19: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
2: Edsel Turk, encapçal a prop de les 30 companyies més importants del sector turístic d'Espanya, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que suma. Ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades. Pensen que el turisme és el petroli de l'economia espanyola i ha demanat actuar a llocs on els nivells de pressió són superiors, com les Balears.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
20: Així es va passar i hora baixa el personal de l'establiment. Li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei d'emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I una jutgessa de Murcia ordena la detenció de l'exparella de la dona assassinada i hora baixa a un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
21: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. Aquest home té antecedents i dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra aquesta dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
0: A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre, en aquest cas Astúries, un guàrdia civil ha assassinat presumptament a trets la seva exparella.
20: L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li han disparat per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava en el sistema Biogen. Si es confirmen els 2 casos de violència masclista, serien, per tant, 35 les dones assassinades en guany mateix. Recordem que el 016, el telèfon per les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telefonades.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que estava investigat per un delicte de maltractament, s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
21: Els fets varen ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar-ne el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era el domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
0: I avui també destacam una operació policial al barri Palmasar de la Soledat. Els agents hi han desarticulat un punt de droga que funcionava durant les 24 hores del dia.
20: Preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i també un sistema de desguàs per intentar desfer de la droga. L'operació acaba finalment amb un detingut, una intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i també 60 grams de crack.
0: Hem arribat a les 7:09.
14: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: I avui també és notícia que les Balears som la comunitat amb més pas de la demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre el mes d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
21: Aquest percentatge supera àmpliament la mitjana estatal, en què la demanda estrangera va representar gairebé el 16% del total de les operacions amb més de 26.800 compra-vendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Balears com la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida l'atenció el cas de Palma, que supera els 4.200. Els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i dels alemanys.
0: I pel que fa al balanç turístic del mes de juliol, no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
3: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Solpica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Cristóf Denés, d'Esport Amagat.
4: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Y ya no más.
22: El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
3: Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
23: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que aquesta temporada no ha començat molt bé, hi ha molt menys gent.
24: Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
3: Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
0: I el port d'Eivissa no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes. David Ventura.
25: La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells a 3 companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
26: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
25: Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
27: El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
25: L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
0: També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
3: Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
28: Polígono como el de Montecristo, que prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
0: I vos parlam ara de la situació de la posidònia a les illes. El fondatge il·legal damunt un Posidònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat i ara incloses en el darrer informe Mà Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
20: Sí, però val a dir que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejades de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany mateix s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència de barques estrangeres menys coneixedores d'aquesta normativa pot ser una de les causes.
5: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert. Potser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser. Però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
20: Per tant, assegura la investigadora que tota la feina de conscienciació feta els darrers anys sobre la importància de la Posidònia, afegit a l'augment també de la vigilància i de les sancions, han donat finalment els seus fruits. Ara bé, la Mà Balear té altres amenaces que també cal seguir de molt a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
5: Ser Balears som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la Mà Balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertits d'aigües brutes, de vertits de residus.

0: Entonces luego haremos también un bando. Lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches. Bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
1: D'aquí a dos minuts arribarem a les 7:30, agafam ara la premsa, miram què és el que destaquen en les seves portades aquí a les Illes. Avui, sobretot parlant de turisme, pendents també de l'eclipsi de dia 12 d'agost, de dimecres que ve.
2: Així és, Diari de Mallorca, obrim la suspensió per part de Salut d'operacions, inclús oncològiques, a causa de l'eclipsi per alliberar llits als diferents hospitals de les Illes, mentre que la imatge de portada és per als jugadors del Mallorca, guanyadors del trofeu Ciutat de Palma contra el PSG per 3-0 a Somos. I última hora es fa ressò de la caiguda en el nombre de turistes que s'allotgen en pisos d'amics, i mentre que la foto de la portada la protagonitzen també la victòria dels jugadors vermells davant la bicampiona d'Europa a Somos. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca la trobada d'avui entre el rei Felip VI i Marga Provenç amb el president de Ceuta després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma, mentre que l'Ara Balear es titula que l'empresa del Pla General de Palma reclama 350.000 euros a cort en el judici contra la rescissió del contracte. A Eivissa, el diari recull que el bisbe de l'illa, Vicent Ribes, exigeix l'ús públic de l'ascensor del parador de Dalt Vila, mentre que el periòdico destaca l'homenatge al doctor jubilat Eladio Merino amb la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa en la jornada de celebració de la patrona. El Menorca, per part seva, obrim el tercer municipi, és el Car de Sant Lluís, que aplica restriccions a l'aigua en la prohibició de regar jardins en gespa o emprar la mànega per netejar els vehicles o els vaixells privats.
1: En parlàvem ara fa només uns minuts en aquest informatiu, i avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de les repercussions de la crisi migratòria a Ceuta.
2: El País titula que l'acollida dels migrants posa a prova les aliances del PP i Vox i apunten que el repartiment de menors a Ceuta del passat mes de juliol cap a la península va funcionar sense problema. El Mundo destaca la cita del rei Felip VI a Palma amb el president de Ceuta per aquesta crisi migratòria i obre la imatge de diferents joves migrants dutxant-se en una casa en el barri de Los Rosales a Ceuta, convertida pel seu propietari en un menjador social i bany públic per als menors.

0: I són ara les 7:30, repassant els titulars més destacats d'aquest matí de dijous, just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana. El president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Aquestes trobades arriben en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, el govern recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
1: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I avui també destacam que 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
1: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: Les terrasses i mercats de Sóller hauran de tancar dissabte des de les 10 del matí a les 2 del migdia per mort de la protesta convocada contra la saturació turística.
1: Fa uns minuts hem estat en directe des de Sóller i això és el que en pensen els residents, tant de la mesura com de la protesta.
2: Vivint és turista. El que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc. Però la gent la necessita, amb el turista. El que passa que enguany estan desbordats.
3: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per és d'aquí, realment.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
1: Va passar i hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també

0: Hem de destacar que s'investiguen dos assassinats masclistes les darreres hores a Espanya, una a Múrcia i l'altra a Astúries.
1: El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella, i una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I aquest dijous també és notícia que les Balears som la comunitat autònoma amb més pes de demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge.
1: 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatge registrades entre l'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
0: I el pediatre retirat, Eladio Merino, ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
1: L'entrega va ser ahir, el dia de la festa grossa de la ciutat, Santa Maria de les Neus. Aquestes són les paraules que va dir durant aquesta entrega.
2: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I tancam el repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest dijous, un dia en què les temperatures baixaran una mica. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Així és, no esperam una baixada del termòmetre dràstica, però sí que vull deixar enrere els avisos meteorològics per temperatures elevades i s'espera que les màximes es moguin entre els 34 i els 36 graus. Venim d'una matinada novament marcada pels valors de temperatura mínima elevades. Aquestes no han experimentat gaires canvis respecte a ahir, amb valors de nit tropical arreu i de nit tòrrida cap al litoral. Pel que fa al cel, avui dominarà el sol durant bona part de la jornada, amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims, sobretot cap al capvespre. A més, avui sumarem una jornada més en la possibilitat de que puguin créixer núvols d'evolució acompanyat de ruixats puntuals a primeres hores del capvespre. Les zones amb més possibilitat de veure's afectades seria el sector de la Serra de Tramuntana, el Reguer i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca, on segons com evolucionin podrien veure descarregar amb certa alegria i fins i tot sentir tronar. El vent bufarà en general fluix de component nord, mentre que a les Pitiuses predominarà el xaloc. I a la mà, a partir de migdia, s'espera que es formin redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. La temperatura, hores d'ara, és de 24 graus a Es Mercadal, 26 a Palma, 23 a Llucmajor, 22 a Sant Joan de Labritja i fins a 25 a Escamarí, Formentera.
4: Informatiu matí. Esports.
0: I hem arribat a les 7:35, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del Mallorca, que s'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 al Paris Saint-Germain a Somos en el penúltim partit de pretemporada del Sant Així del trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Lubumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo rematant de cap una treta de cantó d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
6: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y, bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
5: D'altra banda, Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
7: S'il·lusió i lo que l'energia que trem a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
5: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
8: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
5: A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte, el darrer partit amistós de la pretemporada. Serà contra l'SV Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'OU d'Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 dels de Raül Llona davant l'Elx i Licità. Pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat un dels seus davanters claus. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos i ha tornat amb força al darrer amistós contra el Santanyí. Andone ja va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
9: Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá pueda ser todos y llegar de la mejor forma posible a la Liga.
5: L'equip blanquiblau va jugar ahir un amistós i va golejar per 7-1 el Josetense. Més coses. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com l'ex-mallorquinista Brandon Thomas o Pau Sandrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondró són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadors o jugadores tan importants com Cata Coll i Mariana Caldentei i també hi haurà espai per a referents del futbol sala. És Jordi Orrac.
10: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que podrem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi haurà moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
5: I un darrer punt en futbol perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. Així, Pablo Ramón torna a la que va ser Caseva la passada temporada. Va estar cedit i va aconseguir l'històric ascens del Racing a primera. Anem ara amb ciclisme. Mavi Garcia va acabar la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa així dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc va arribar segon a 12 segons del líder. A la classificació general, Enric és cinquè. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello ja s'han concentrat en la selecció espanyola. La Vinissalamera i la Palmesana són a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez va fer ahir hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya. I per tancar, recordem que avui se disputa a la Badia de Palma una nova jornada de regates a la Copa del Rei de Balears.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Calor?
10: Moscars?
9: Gelats que se desfan massa ràpid?
11: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Set i 42 minuts, vos parlam ara de la cita històrica que tindrà lloc la setmana que ve, dimecres, dia 12, l'eclipsi solar. El Consell de Formentera activarà un ampli dispositiu amb motiu d'aquesta cita a la carretera d'Escap de Barberia. Romandrà tancada com a mesura de seguretat. Ens ho explica Carmen Cires.
13: La raó és que la institució preveu que el fenomen astronòmic congregui un important nombre de residents i visitants a diferents punts de l'illa. Per això, un ampli operatiu format per policia local, guàrdia civil, bombers, protecció civil, socorristes, tècnics d'emergències de medi ambient d'Ibifor, de l'Ibanat i voluntaris per al control d'aparcaments vetllaran per la seguretat dels assistents. Entre les mesures destaquen la vigilància reforçada a tota l'illa amb patrulles itinerants durant la tarda, un dron que sobrevolarà els punts de concentració de persones i una embarcació de socorrisme de vigilància nocturna. També, com dius, es tallarà la carretera d'Escap de Barberia des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'accés al far serà exclusivament en autobús llançadera i el mercat de la Mola romandrà tancat.
12: I per evitar situacions de col·lapse en aquest dia d'eclipsi, l'Ajuntament de Sant Josep Eivissa tancarà també de manera esglaonada alguns carrers que donen accés a la costa. Els primers es tallaran al migdia i de manera progressiva fins a les 7 del capvespre. Gemma Guasch.
14: Molts volen viure el moment de l'eclipsi amb les millors vistes. L'accés a Calador serà el primer a tancar-se a les 12 de migdia. Alguns tenen assumit que hi aniran abans.
15: Venimos antes y entonces nos quedamos aquí y ya.
14: D'altres opten per quedar-se a casa perquè tenen bona visibilitat i perquè no volen patir pels talls de circulació.
16: Pues mira, nosotros vamos a estar en la azotea de casa viéndolo porque tenemos primera línea de l'eclipse. Desde Calamolí, porque justo la zona nuestra de cerca de la urbanización cortan la carretera. Entonces, si hay que estar en la playa desde las 11 de la mañana para ver el eclipse, como que no.
14: N'hi ha qui prefereix no desvelar on aniran a veure'l per evitar aglomeracions.
17: Plan preparado para ver el eclipse, con las gafas homologadas y todo bien, en un sitio estupendo, pero secreto.
14: Altres carrers de Calaterida o Calamolí es tancaran a les 5 de la tarda i a les 7 es tallarà un tram del carrer d'Escaló i també l'accés a Escaló de Soli. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir en transport públic o amb un motiu justificat. Els treballadors i residents hauran de mostrar el DNI, el certificat de residència, el contracte laboral o l'acreditació d'empresa. També hi podran accedir proveïdors i clients amb reserva als establiments de la zona.
12: I els restaurants i establiments a la primera línia de l'eclipsi adapten també el seu servei habitual per dimecres, entrades VIP amb vistes privilegiades, menús gastronòmics o bé sessions musicals complementaran l'esdeveniment astronòmic prèvia reserva i pas per caixa, Clara Lorduy.
3: Tenir un establiment amb vistes de la posta de sol com el restaurant Coral a Ciutadella ja és un plus qualsevol dia de l'any. Cristina Merino és la cap de sala.
4: Normalmente para nosotros es súper importante el atardecer, ¿no? Nuestros clientes vienen atraídos por esto y este año que tenemos el eclipse justo en el momento previo, pues no podía ser menos y hemos preparado un super evento.
3: Dimecres que ve la carta habitual es canviarà per un preu tancat de 220 euros per comensal, que inclou les explicacions d'un astrònoma, DJ, fotògraf i un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi. Al bar del costat, les terrasses del Vora Mar també es preparen per al servei més excepcional de la temporada. Les reserves de taules habituals s'han substituït per un tiquet d'entrada que per 25 euros inclou una consumició i, per suposat, unes ulleres homologades per veure l'eclipsi. Àlex Quevedo n'és el propietari.
5: Hem ampliat terrassa, hem posat més taules i més cadires, fem una carta un poc més reduïda tant de còctels com de menjar, perquè és un dia especial, que hi haurà molta gent i al final necessitem anar un poc ràpid. I res, ens preparem el millor possible perquè serà un dia molt bo, a més en plena temporada, en ple agost, molt bé.
3: El sector de la restauració confia a capitalitzar l'atractiu de l'eclipsi amb una oferta complementària variada.
12: I una notícia que hem conegut. Fa només uns minuts, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle. El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets. I de la crònica política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes. Aina Morales.
6: La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig exprés dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
7: Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
6: La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
18: Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat, i això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
12: I a l'estat espanyol, les comunitats afectades pels incendis forestals ja preparen els seus plans de recuperació mentre les tasques d'extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
19: Després de dues setmanes, l'incendi d'Àvila ha baixat ara l'índex de gravetat, passant del nivell 2 al nivell 1. S'ha controlat també l'incendi del Morox a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos nous focs a Huelva i a Cádiz, i només quedarà un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que augmentarà el risc d'incendis per les elevades temperatures.
12: I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
19: Inicialment, la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal.
12: I la ministra de Joventut i d'Infància, Cira Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
19: Ho ha confessat Europa Press, que no formarà part d'aquestes llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns. Fa un pas al costat.
20: Creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos.
12: I han detingut a Barcelona 13 persones d'una branca del cartel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
19: S'han confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzada a tot Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia il·legal destinada a productes d'alimentació i també de cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
12: I de l'exterior, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està en fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 a 4 mesos.
19: El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica que l'estret sigui segur perquè diu que persegueixin els factors d'inseguretat causat pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord entre les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzaran la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
12: I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
19: I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per a l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
12: I la regió de Kiev, a Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una cinquantena de ferits.
19: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja ha estat controlada i no suposa cap risc per la població.
12: Hem arribat a les 7:52 del matí.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El pediatre retirat, Eladio Marino, va rebre ahir al claustre de l'Ajuntament la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
1: Va ser a les 7 de l'hora baixa, on es va celebrar una missa solemne en honor a la patrona, la catedral, amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Marino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
2: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: I el cor Ciutat d'Eivissa va posar la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el Ball Pagès a la plaça.
0: I més de 400 persones s'han aplegat a nit. També en un altre sopar a la Llesca, al Mirador de la Seu, el col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de Palma com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
3: Si nosaltres intentem en sa música, a través de cançons populars que algunes hem versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
4: Estar aquí, sopar, estar a la Mar de Bé, veure sa corrala, que mos fa moltíssimes ganes.
5: Mos permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de la nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
6: Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
0: I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de més de 37.000 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
8: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
9: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que hi havia en les comes s'havia fet per contratació externa.
8: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
9: És que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí, que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
8: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
0: I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
8: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
10: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces. Y a los niños pues les gusta bastante, y a mí también. Y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas. Y también se está fresco, la verdad. Es agradable. Aprovechamos a venir temprano. Bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
8: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
11: Realment hem decidit entrar perquè ni em veiessin els llibres de dibuixos i tot això. Sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè ni em veiessin els llibres hem decidit venir aquí.
8: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
12: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
13: L'escala de mostres, i en farem més.
8: El que està clar és que la gent, sigui usuària habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
0: I Falanit ja ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí, amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost.
14: 20 de abril del 90.
0: I aquests que escoltem ara, Celtes Cortos, compartiran cartell amb Bemeclan i el retorn de l'Exam Busto, però hi ha una altra cita que sobresurt per damunt de totes, el concert de comiat de Love of Lesbian.
14: Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios.
0: La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dia 10. Els escenaris serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
1: Però hem de dir que el cartell arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, també Circo i DJ Vini. Dia 22 serà ja el torn de Celtas Cortos i de M Clan. Després també el concert de comiat i també passaran per Falení la dècada prodigiosa, també Tomeu Penya i Xanguito Riz Camoy i també Val Nou. El programa es completarà finalment amb el musical La Sireneta, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà ja finalment les festes a banda del castell de focs artificials.
0: I pels qui vareu créixer amb tequila, avui el rock està de dalt.

0: Ha mort Felipe Lippe, baixista fundador d'aquest grup referencial espanyol.
1: Perquè heu de saber que Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar la banda sonora de tota una generació, amb cançons com Salta també rock and roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lippe s'apaga, per tant, una altra de les veus que van contribuir a escriure aquella història. Ara ja només queden Alejo, Stivel i també Ariel Rota, de la formació clàssica. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i Julián Infante.
0: Amb Tequila, arribem a les 8.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 d'agost, un dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent de Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Unes trobades que arriben després que Vives hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i que es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. Tot d'una, n'ampliem els detalls en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
1: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
1: I nou accident de trànsit a les Illes. Ha estat a Formentera. 4 persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
2: Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
1: També una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
2: Va passar i hora baixa. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que varen arribar els serveis d'emergència. Després, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes a Espanya, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita. A l'hora baixa, a Múrcia, un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
1: I quan falten 6 dies per a l'eclipsi solar, a les 8:30 del matí, entrevistarem Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears.
2: I és que s'espera una concentració important de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic.
1: També serem en directe a un club nàutic per conèixer com es preparen, però abans, a les 8:25 arribaran els esports. Avui parlem del Mallorca, que goleja per 3-0 el Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de l'Ubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip que va ser campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a París. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en vola avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
1: I tanquem la portada amb el temps. Avui afluixa una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, així es venim d'una matinada amb mínimes novament elevades, valors de nit tropical arreu i tòrrides prop del litoral, però pel que fa a les màximes deixam enrere els avisos meteorològics i avui es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de l'arxipèlag. Pel que fa al cel, predominarà el sol durant bona part del dia amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims. També avui sumam una jornada més en la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució cap a primeres hores del capvespre que podrien deixar ruixats puntuals i també alguna tempesta, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana i cap al Reguer i al migjorn de Mallorca. El vent bufarà fluix de component nord i de xaloc al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, a partir del migdia es preveu que comencin a aparèixer alguns redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 24 a Pollença i també a Eivissa.
1: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i de no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
1: Ha estat una setmana tràgica a la mà Balear amb 19 persones mortes i amb una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
2: Idò considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que està consolidada.
5: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar aquesta explicació.
2: Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
1: Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Provenç.
2: Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones encara als carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, Vives ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
6: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Vives del PP demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual estan obligats ara ja per llei. Ara bé, s'ha suavitzat el posicionament inicial i la formació popular no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
1: Sobre aquesta qüestió també s'hi han pronunciat les comunitats autònomes.
2: Així és, de fet, la Conselleria de Fets Socials d'aquí, del govern, no es dona per eludida, ja que recorden que l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Maduro, Óscar Fernández Calle, s'hi oposa.
7: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
2: I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
8: Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
2: De moment, només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
1: Veurem, per tant, què passa en aquesta trobada entre el rei Felip VI d'avui hora baixa a les 6 i el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I un apunt polític més a tenir en compte, Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
2: I a Europa avui els populars duen a debat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
1: Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
2: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia de del partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i també omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia s'ha pronunciat el Partit Popular, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
9: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
2: Tellado també exigeix responsabilitats polítiques del govern de Pedro Sánchez.
1: Mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta, com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, excedir el nombre de passatgers permesos o bé per desobediència. I aquí a les Balears, 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a La Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no es descarten prendre accions judicials contra els responsables polítics.
2: Ara, Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
10: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada, jo.
11: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
2: Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvarez Vallejo, no s'haurien d'haver produït.
12: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
1: I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Malià, Més per Mallorca ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
13: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització, sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
1: També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Baler Encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist go home".
2: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el Baler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
1: I amb aquest clima tens, darrere fons, aquest dissabte Solla hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de diumenge 26 que va ajuntar 70.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que per seguretat obligaran a tancar terrasses i mercats durant la protesta. Lluís Hernández és al municipi. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors?
14: Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es veu prou moviment, molts repartidors amunt i avall, carregats de paquets i begudes per una altra jornada intensa d'activitat turística. També els equips de neteja carregant el fems i els bars que ja comencen a tenir alguna terrassa amb els primers clients. I un negoci que, precisament per a molts d'ells, en el cas dels seus propietaris, són crítics amb la manifestació d'aquest dissabte contra la saturació turística. Alguns no han volgut expressar la seva opinió i d'altres pensen que pot haver-hi solucions contra la massificació, però expliquen que es veuen perjudicats per la decisió de l'Ajuntament de restringir la no ocupació de terrasses, expositors comercials o també el mercat de cada dissabte amb les paradetes d'artesania en l'itinerari on passarà la manifestació des de les 10 fins les 2 del migdia.
15: La lluita és una cosa que està bé perquè hem de lluitar per la nostra poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme, y que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
16: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
17: Perquè nosaltres vivim del turisme, però gent de qualitat, perquè, clar, els viatges són molt baratos, venen molta gent i no gasten res, perquè passen de passada, venen en su tren, se'n van cap a la Calabra, tornen en su tren, passen a la Calabra, aquí.
14: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha anunciat que habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu, diuen, multitudinària. Jaume Pujol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
18: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
14: Segons l'Ajuntament de Sóller, l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions les avingudes Cristòfol Colom i Jeroni Estades, les places d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bouçà.
1: Gràcies, Lluís. Una manifestació que, recordem, serà aquest dissabte, dia 8.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
2: El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets.
1: I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
19: Va passar i a hora baixa el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei de emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: Mentrestant, a Múrcia, una jutgessa ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada ahir, hora baixa, un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
2: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. L'home té antecedents. Dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra la dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
1: A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre a Astúries, un guàrdia civil assassinat presumptament a trets, la seva exparella.
19: L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li van disparar per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava, de fet, al sistema Biogen. Si es confirma, els dos casos de violència masclista serien, per tant, 35 les dones assassinades enguany mateix. Recordem que el 016, el telèfon de les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telèfon.
1: Passen 18 minuts de les 8.
20: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
21: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I avui també és notícia que les Balears som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compravenda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut, Caterina, com a comprador una persona estrangera.
19: Efectivament, hem de dir que aquest percentatge supera àmpliament, a més, la mitjana estatal, la mitjana espanyola, en què la demanda estrangera va representar un 15,98% del total de les operacions, més de 26.000 600 compravendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Illes com a la segona comunitat amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida especialment l'atenció el cas de Palma, de ciutat, que supera els 4.200 euros. Els ciutadans britànics van encapçalar, de fet, les adquisicions estrangeres a prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i també dels alemanys.
1: I pel que fa al sector turístic, el balanç del mes de juliol no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
3: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Sol Pica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denès, d'Esport Amagat.
4: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Ella no más.
22: El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
3: Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
23: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé. Hi ha hagut molt menys gent.
24: Abril i mayo trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
3: Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
1: I a Eivissa, el port no dona, l'abast ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes, David Ventura.
25: La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen quatre vaixells a tres companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
26: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
25: Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
27: El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
25: L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
1: També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
3: Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
28: Un polígono como el de Montecristo, que prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 a 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
1: I a Menorca, Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera, ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres.
19: Per això que a la trobada s'han establert tot un seguit de mesures inicial per reduir el consum de l'aigua. El decret de baldia, que es publicarà avui mateix, destaca especialment que es demanarà als propietaris de pous que en redueixin un 20% a les extraccions. La resta de mesures, explica la regidora de Medi Ambient de Sant Lluís, Chiara Verini, es dirigeixen cap un ús de l'aigua més responsable per part de cada persona.
5: Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
19: I atenció, perquè si finalment les mesures no aconsegueixen una reducció del consum d'aigua i s'entra, per tant, en situació de sequera, la passa següent seran les restriccions.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I hem arribat a les 8:25, encetam els esports. Al Mallorca s'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 el Paris Saint-Germain a Somos en el penúltim partit de pretemporada. El Sant així el trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Luvumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo, rematant de cap un servei de cantonada d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
7: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y, bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
6: D'altra banda, el migcampista Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
8: S'il·lusió i lo que l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
6: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
9: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
6: A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldenc fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte. El darrer partit amistós de la pretemporada serà contra l'Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'Aude Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria 3-1 dels de Raúl Llona contra l'Els Il·licità. Sentim, precisament, l'entrenador de l'equip blau-cel, Raúl Llona.
10: Pues la verdad que satisfecho. Satisfecho porque creo que, bueno, el empezar...

0: més coses, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com Brandon Thomas o Pau Sandrós i el president del Poblense, Miquel Molondro, són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Cata Coll, Mariana Caldentei, així com també per a referents del futbol sala. És el president de la Federació Balear, Jordi Orrac.
1: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi ha moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
0: En ciclisme, Mavi García va acabar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa, sí, dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc va arribar segon a 12 segons del líder. A la classificació general, Enric és cinquè. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja s'han concentrat en la selecció espanyola. La Vinissalamera i la Palmasana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip de Miguel Méndez va fer ahir hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, a Alemanya. I per tancar, recordem que avui es disputa a la Badia de Palma una nova jornada de regates a la Copa del Rei de Vela.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. És el moment ara de repassar les claus d'aquest dijous. Avui, quan es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI.
2: I hores abans, a la 1 del migdia, es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Aquestes trobades arriben després que Vives hagi demanat ajuda pel repartiment dels menors no acompanyats.
2: La Conselleria d'Afers Socials no se sent al·ludida i recorda que les illes quedarien excloses del repartiment per que superen la capacitat ordinària de menors.
1: Tot això mentre Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos les dues darreres jornades.
1: I a Formentera, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
2: Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
1: També estan pendents avui de com evoluciona la nina de 2 anys que està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
2: Va passar i hora baixa i roman ingressada a l'Hospital de Son Espases.
1: I s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts en les darreres hores a Espanya.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella i l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades també a la seva exparella de 44 anys.
1: I moment ara per l'entrevista. Avui la dedicam a parlar de l'eclipsi solar. Només 6 dies per aquesta cita. Avui parlam de les previsions de navegació per aquest dia històric. De fet, s'espera una concentració de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic. Les Balears desplegaran més d'una 20 d'embarcacions per vigilar el litoral. En parlam ara amb Jaume Baquer, que és president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, hi ha restriccions específiques que poden impedir la navegació de determinades embarcacions en aquest dia de l'eclipsi?
3: Bueno, realment no s'han augmentat les restriccions per aquest dia. Sí que s'ha recordat molt d'indrets que hi haurà concentracions d'embarcacions perquè seran llocs on l'eclipsi se podrà veure en millor posició, per dir-ho d'alguna manera, però sí que ja les pròpies embarcacions, pel seu disseny, per la seva homologació, estan limitades, per exemple, embarcacions.

0: sense titulació fins a 5 metres no paren navegar una vellada que és post sol. Això elimina un percentatge molt gran d'embarcacions que ja no podran sortir. També són embarcacions sense titulació i gens menys experimentada. Sí que tenim per part del govern sèrie de recomanacions, però no van més enllà que recordar que s'ha de complir amb la normativa. No podem superar l'aforament i la capacitat de les embarcacions. S'ha de revisar prèviament pues, que tot el material que tenim a bord de la seguretat està en vigor, està revisat. Realment s'ha reforçat la pues, revisió i, sobretot, hem fet molt de promoció per part de l'associació i empreses de cap en els clients i usuaris, així com marines i ports deportius de cara en els seus clients, el tema de aquest cas no podem demanar res més que dic com ho i està molt pendent de les teves atribucions com a patró de l'embarcació que es valdrà per la integritat de la gent que tu s'aborda. I també la gent un dia molt conflictiu, pensant que serà conflictiu pel gran moviment d'embarcacions, també has d'estar pendent de no només la teva embarcació, sinó de tot el que te'n revolta. Hi pot haver despista, hi pot haver una avaria, una embarcació que no se comporta com tu pensaves, i també has d'estar molt pendent de el que te'n revolta per por evitar, si fos el cas, una incidència.
1: Senyor Baquer, pel que fa a la demanda de lloguer d'embarcacions que teniu per aquest dia, per dia 12 d'agost, quina és la previsió? Espereu un pla pràcticament total?
0: No, esperam. Això està confirmat fa, no vull dir mesos, però fa setmanes, que el pla està confirmat. Però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades. Sí que hi pot haver hagut empreses que el fet de ser una sortida fora d'horari comercial hagin pogut incloure un servei extraordinari que no s'hauria fet en un dia normal. Pues sí, aquest serà el plus que portarà aquest eclipsi en el sector nàutic i concretament la part de xàrter d'embarcacions.
1: Uh-huh. Hi ha en zones de les illes que es prevegin que estiguin més sol·licitades per veure l'eclipsi des de la mà?
0: Sí, està clar que tenim tota la serra de Tramuntana que és el millor indret, tant de la mà com d'en terra. La tramuntana tenim l'inconvenient, o la sort, no sé com ve de dir, que hi ha un port, que és el port de Solla, i tant de dalt, Pollença i el Cudi, com de la part de baix, tot el que és Portals, Adriano i Santa Ponça i Andratx, supos que les embarcacions pujaran de cap a la zona tramuntana per intentar descongestionar els punts més calents, que pot ser Dragonera, també la Bahia de Palma, d'en Derrotllat, Serenal, aquella zona d'allà, pues, també estarà molt... el nivell d'afluència serà molt gran. I ja d'una altra manera menys important és la part de Migjorn, Cap Salines, que allà pues, només se concentraran embarcacions de ports com puguin ser la Ràpida, l'Estanyol, pot baixar qualcú de Caladà, però ja serà amb una intensitat inferior del que esperem que sigui la part de Santem, la Bahia de Palma i la Serra Nord.
1: I també estarem a veure què passa finalment aquest dia 12, dimecres, el dia de l'eclipsi. Atenció a tots aquells que ho vulguin seguir a través d'embarcacions, a través de la Major. Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I continuem encara parlant d'aquesta qüestió. Sortim ara a l'exterior, anem fins a una de les zones on, segons el senyor Baquer, hi haurà també més afluència de barques mirant aquest eclipsi. Anem fins a Serenal. Anem fins al Club Nàutic de Serenal. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, és així. Avui vos parlen revoltat d'embarcacions i és que, com bé dèieu, som el Club Nàutic de Serenal, a la zona dels amarraments, i ben segur que un bon grapat d'aquestes barques, llanxes i catamarans sortiran a la mà per veure l'eclipsi des de l'aigua. Per saber, per conèixer quines mesures adoptaran i com s'han organitzat aquí el Club Nàutic, saludam Anna Clara Llebrés. Ella és la coordinadora d'aquesta jornada de l'eclipsi. Bon dia, Clara.
3: Hola, bon dia.
2: La setmana que ve, el dia de l'eclipsi, es preveu que hi hagi moltes embarcacions circulant per la mà. Què és el que més vos preocupa? Quines mesures teniu previstes adoptar?
3: El que més mos preocupa és que hi hagi pues, massa gent que vingui aquí aparcant a parking, que vulguin tirar les barques per la rampa i que hi hagi pues, massa embarcacions que entrin i surtin d'esport.
2: Perquè quines recomanacions feis als socis de club i també a les persones que surtin a la mà en general per veure aquest eclipsi?
3: Recomanem que ho facin amb prudència i que, bé, bàsicament, que consultin la previsió meteorològica, que duguin els equipos de seguretat que toquen, que mantinguin el control de l'embarcació en tot moment, que hi pot haver un despiste i han d'estar ben
2: previnguts.
3: Sí. I després és important utilitzar les ulleres homologades perquè ja ens han dit que hi ha perill de tenir problemes en els ulls, que no mirin en el sol directament, que no utilitzin càmeres ni prismàtics a mòbils sense filtres homologats, que fondegin de forma responsable, fora dels canals d'accés en esport, sobretot, i que no fondegin sobre la Posidònia, i que evitin conductes de risc, que no consumeixin alcohol i ni drogues i que no utilitzin bengales ni focs artificials.
2: També, com a club, clar, ha hagut de planificar reforços de personal, de seguretat. Principalment, comentaves que de marineria, que és una figura important aquí en esport.
3: Sí, nosaltres hem reforçat el personal de marineria com el seu horari, perquè l'eclipsi és el vespre, i que són, clar, són els que controlen l'entrada i sortida de les embarcacions, ajuden a amarrar i són els que estiran un poc organitzant tot això.
2: Perquè en el cas que hi hagi alguna emergència, teniu algun protocol d'actuació?
3: Sí, bé, nosaltres estem acostumats a tenir emergències, tenim un protocol d'emergències i deixarem un pas perquè pugui entrar una ambulància en cas de que hi hagi algun ferit. I bé, bàsicament, el que fèiem sempre, sí.
2: Comentaves també fora de micròfon que vos preocupa una mica d'aquestes restriccions que hi ha per l'accés en aquesta carretera, per entrar aquí a l'aparcament, per membres de l'escola de vela...
3: Sí, just avui tenim una reunió amb l'Ajuntament de Llumajor on mos comentaran totes les restriccions i les mesures que prendran i nosaltres, pues, en base a el que mos diguin, prendrem les mesures que haguem de prendre perquè els socis necessiten saber si poden entrar en els clonàutics, si poden sortir amb el barc a veure l'eclipsi, alguns se volen atracar a l'escollera per veure l'eclipsi de l'escollera i després hi ha clients que voldran sortir per la rampa i tenim l'escola de vela que funciona tot el dia des de les 8 del matí.
2: Molt bé, gràcies, Clara.
3: Moltes gràcies.
2: Ja són les paraules de Clara Llebrés, ella és la coordinadora d'aquest eclipsi en el Club Nàutic de Serenal. Ja ho heu sentit, assegura que han ampliat la plantilla i l'horari del servei de marineria, que són aquestes persones que regulen l'entrada i sortida del port en un dia important, com és l'eclipsi de dia 12 d'agost.
1: Gràcies a Toni Sastre des de Serenal. I encara continuem en qüestions relacionades amb la mà. Avui vos expliquen que el fondatge il·legal a damunt Posidònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat que ara s'han inclòs en el darrer informe Mar Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
4: Ara bé, sí que vos podem explicar que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Sí, l'any passat estaven fondatge
1: retirades de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei. Enguany s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència d'embarcacions estrangeres menys coneixedores de la normativa pot ser una de les causes.
4: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, pot ser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
1: Confirma més la investigadora que tota la feina de conscienciació feta en aquests darrers anys sobre la importància de la posidònia, afegit també a l'augment de la vigilància i també de les sancions, ha donat els seus fruits. Ara bé, la mà balear té altres amenaces que també cal seguir de ben a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
4: Ser balear som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la mà balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
1: I encara més, Margalida Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lats en àrees catalogades com a LIC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag hi ha 8, n'hi ha 8, i és necessari assegurar incorporant-ne més per preservar la costa de les illes. En clau política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a Cuna Tesaina Morales.
5: La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig express dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
6: Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
5: La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
7: Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat, i això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
1: I les comunitats autònomes afectades pels incendis forestals a Espanya ja preparen els seus plans de recuperació mentre les tasques d'extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
8: Així és, i dues setmanes després de l'incendi d'Àvila ha baixat l'índex de gravetat passant del nivell 2 al nivell 1. S'ha controlat finalment també l'incendi del Morox a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos focs a Huelva i a Cádiz, i només ja queda un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia, atenció, adverteix que augmentarà, de fet, el risc d'incendis per les altes temperatures.
1: I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
8: Perquè inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és ara prorrogar aquest termini processal.
1: I detingudes a Barcelona 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
8: S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a tot Espanya, camuflada al líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal destinada a productes com alimentació i també cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
1: Hi ha aparegut un tràiler amb matrícula espanyola encallat al riu Miño, a la localitat portuguesa de Caminha, amb el que podria ser una narcollanxa dins.
8: La semirrígida de més de 12 metres d'eslora i tres motors de gran potència amb un valor superior a 400.000 euros presenta característiques associades al narcotràfic, tot i que les autoritats portugueses encara no ho han pogut confirmar. El camió va quedar trebat parcialment dins l'aigua en una rampa d'accés al riu.
1: I de la crònica internacional, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està a la fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 a 4 mesos.
8: El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica necessàriament que l'estret sigui segur perquè diu que persisteixen els factors d'inseguretat causats pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord en les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzarà la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
1: I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
8: I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
1: I la regió de Kiev, Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una cinquantena de ferits.
8: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis, també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoníac que ja ha estat controlada i no suposa, de moment, cap risc per la població.
1: Hem arribat a les 8:54. Fem una pausa.
9: Calor?
10: Moscars?
9: Gelats que se desfan massa ràpid?
1: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
1: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
11: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
12: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: I a nit s'ha lliurat la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa al pediatre retirat Eladio Merino. La va rebre al claustre de l'Ajuntament. Eivissa va celebrar a nit la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
1: I va ser i hora baixa a les 7. Es va celebrar una missa solemne en honor de la patrona a la catedral amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Merino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
2: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: I el cor Ciutat d'Eivissa va posar finalment la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el ball pagès a la plaça.
0: Més de 400 persones es varen aplegar també a nit en un altre sopar a la Llesca, al mirador de la Seu a Palma. El col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de ciutat com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
3: Si nosaltres intentem en sa música, a través de cançons populars que qualcunes hem versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
4: Estar aquí, sopar, estar a la mar de bé, veure sa corrala, que mos fa moltíssimes ganes.
5: Mos permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de la nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
6: Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
0: Arribem ara a les 8:53. Anem amb la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: La primera aturada la faim a la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma, que ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
8: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
9: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que hi havia en les comes s'havia fet per contratació externa.
8: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
9: I és que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
8: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
0: I ens quedem encara a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què és el que fan a la biblioteca.
8: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
10: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces. Y a los niños pues les gusta bastante, y a mí también. Y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas. Y también se está fresco, la verdad. Es agradable. Aprovechamos a venir temprano. Bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
8: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
11: Realment hem decidit entrar perquè es n'hi envelleixi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'hi envelleixi els llibres hem decidit venir aquí.
8: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
12: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
13: S'escala de mostres, i en farem més.
8: El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
0: I Falanit ja ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost.

0: que volar. Buscant el camí més llarg.
1: A banda de tots aquests noms que ja han destacat, dels M-Clan, de Celtas Cortos, de l'Axambusto, hi ha una cita a les festes de Felanitx que sobresurt per damunt de totes. És el concert de comiat de Love of Lesbian.

0: La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu als escenaris. Serà dia 26 d'agost, en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i també un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i DJ Vini. Dia 22 serà el torn, com comentàvem, de Celtas Cortos i de Maclan, i l'endemà arribarà l'esperat retorn de l'Exambusto. Després, com comentàvem també, el concert de comiat de Love of Lesbian, i també passaran per Falanits la Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Orris Camoy i Valnou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà les festes abans del Castell de Focs Artificials.

0: Ha mort Felipe Lipe, baixista fundador del grup referencial espanyol.
1: Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar banda sonora a més d'una generació amb cançons com Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, Quiero Besarte o aquesta Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lipe s'apaga una altra de les veus que va contribuir a escriure aquesta història musical. Ara ja només del grup inicial queden Alejo Estivel i Ariel Roth. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i també Julián Infante.
0: Amb la música de Tequila arribarem a les 9.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous, el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. El rei Felip VI rebrà al Palau de Mariventa el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat amb Ceuta i ajuda en el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida. Recorden que l'executiu espanyol va dir que es clauria del repartiment les autonomies que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les illes.
0: La crisi migratòria de Ceuta torna avui a Europa.
1: Així és, els populars duen a debat el debat de Ceuta a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica tant el president de la ciutat autònoma com els ministres que tenen a veure amb la matèria.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida.
1: Per això, les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat la zona delimitada i no haver trobat ni cap cos ni cap supervivent.
0: I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi de dimecres que ve. El president d'Empreses Nàutiques de les Balears ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
1: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà res extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
2: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
0: I quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
1: El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident ha tingut lloc aquest dimecres hora baixa al quilòmetre 5 de la carretera que uneix la Savina amb la Mola a de vora s'estany podent.
0: I també estan pendents de com evoluciona la nina de 2 anys que ahir es va ofegar a la piscina d'un hotel a Magaluf. Per altra banda, el pediatre retirat Eladio Marino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa a Santa Maria de les Neus.
1: El sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia 2 pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció ha recordat com va ser l'arribada.
3: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I en els esports, el Mallorca s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma després de golejar per 3-0 al Paris Saint-Germain. Gavi Fortesa.
4: Bon dia. 3 gols de l'Ubumbo, Virgili i Raillo donen el triomf a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. Dissabte, demà passat, el Mallorca jugarà el darrer amistós de pretemporada.
0: Amb aquest punt de la crònica esportiva arribam a les 9:04. Ara comença el programa El Dia. Passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Ens atam aquesta jornada de dijous. Tenim 28 graus de temperatura en aquest moment, moltíssima calor i un nou rècord, en aquest cas, de temperatura a la Mar Balear. La boia de Sa Dragonera va registrar ahir 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. Per al cap de setmana s'esperen dies més tranquils, amb sol, també una mica de calitja, sobretot a Eivissa i també a Formentera. Aquests pròxims dies les temperatures pujaran i es podrien assolir els 38 a Mallorca, els 36 a Menorca i també a les Pitiüses, els 36-37 graus. Així que ens esperen unes jornades dures, unes jornades de calor, sobretot de cara a aquest cap de setmana. No deixant de banda avui tampoc la crisi migratòria i vos contam que després d'unes jornades de feina molt intenses, Salvament Marítim dona perquè va de la recerca de la desena de migrants desapareguts aquesta setmana a prop de Cabrera. Ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida i per aquesta raó les tres embarcacions destinades a aquesta operació es varen retirar després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos. Ha estat, com ja sabeu i ho han comentat molt en aquestes tertúlies, una setmana molt tràgica a la Mar Balear, amb 19 persones mortes i una desena de desaparegudes. Sense deixar de banda aquesta qüestió del tot, avui tornem a parlar de Ceuta. Xisco Nadal, bon dia.
1: Bon dia. De fet, avui just, quan es compleix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mar i Vent per analitzar la situació. Serà a les 6 del capvespre, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Es calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers de Ceuta i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. Demana ajuda a la resta de comunitats autònomes.
0: En crònica de successos, una nena de 2 anys es troba greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel a Magaluf. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després d'estabilitzar-la, la nena va ser traslladada a l'Hospital Universitari de Son Espases. I en un altre ordre de qüestions, compartim just les imatges que també descrivim pels oients de les pintades antiturístiques al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera. L'embarcació de 28 metres d'eslora ha aparegut, així com la veus, vandalitzada, plena de pintades. Els propietaris han venut el veler a un grup inversor que just ara tramita l'operatiu per poder extreure aquesta embarcació de l'aigua i dur-la a port. Més qüestions, Xisco, en aquest cas no deixant de banda la crònica de successos.
1: No, perquè a Sant Josep, a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys per un delicte de maltractament animal. Tot apunta que hauria deixat morir un capodanc i n'hauria desatès altres 4. La intervenció del Seprona ha permès rescatar els animals supervivents que estaven en molt males condicions, desnodrits i deshidratats. Els cans han estat traslladats al Centre de Protecció Animal per rebre atenció veterinària.
0: I tot a punt ja, perquè cada vegada manquen molt poquets dies. Per què? Per l'esdeveniment de l'any, per l'esdeveniment astronòmic per excel·lència, aquest esdeveniment del qual estem parlant tots els dies previs i més que en parlarem. Ens referim a l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.

0: Escolta'm aquesta cançó anònima, per cert, i feta a través de la intel·ligència artificial d'un conegut empresari balear que no ha volgut donar el seu nom. Encara és a temps, si vol contactar amb aquest programa, perquè jo crec que és una persona que té una entrevista, sens dubte, i em dedica a la cançó cada vegada és més aferradissa, perquè la duim ben dins. Idò.
1: Recomanem a la gent que revisi les xarxes d'Ivetres Ràdio, perquè nosaltres vàrem proposar un ball i la gent que faci aquest ball i envia un vídeo tindrà ueres per poder veure l'eclipsi.
0: No hem tingut molta sort amb l'enviament d'aquests vídeos.
1: Crec que potser nosaltres no érem els millors exemples per fer aquestes passes de ball.
0: No, perquè hem de dir que la nostra companya, Maria Antònia Esquines, va dissenyar una coreografia que estava molt bé.
1: Digue-li dissenyar, digue-li... va dir-nos heu de fer això.
0: Home, però queda molt més professional, no?
1: Sí, és vera, és vera. És un disseny pensat i sobretot molt treballat.
0: Aquesta organització de coreografia que vam intentar reproduir, nosaltres, sabeu que no va ser suficient com per captar l'atenció del públic. Tot i així, sou atents d'enviar-nos aquests vídeos. Per què? Perquè serà una mobilització sense precedents. Per terra, per mar, per aire, les forces de seguretat de Mallorca i de les Pitiüses estan acabant de perfilar el dispositiu que es posarà en marxa, ja sabeu, el dimecres, i amb un únic objectiu, que és sobretot poder organitzar-ho i prevenir incidents provocats per la gran quantitat d'aglomeracions que se produiran, sobretot les previstes a les zones costaneres de les illes per aquesta eclipsi. En aquesta operatiu participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, bombers, personal d'altres organismes, entitats, organitzacions que es desplegaran a tot l'arxipèlag.
1: També els hospitals públics de Mallorca estan reprogramant les cirurgies programades per el proper 12 d'agost per alliberar llits i també afrontar el dispositiu sanitari per l'eclipsi total de sol. Segons expliquen fonts de l'IPSALUT, la instrucció general és que s'ha d'adaptar la programació quirúrgica per garantir la capacitat de resposta si aquest dia es produeix un increment sobtat de demanda assistencial, per exemple, per mort d'un accident amb moltes víctimes.
0: Tenim frase del dia, si voleu reflexionar amb nosaltres, si voleu aturar una mica i pensar en em, que és el que hi ha darrere aquesta frase. En concret, és el moment.
1: En tenim, i és del poeta victorià Alfred Tennyson, nascut tal dia com avui, però de 1809. I parlant de les relacions sentimentals, aquest bon home va dir que és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat jamai.

0: I és vera que no se pot no estimar per no patir. Tot exactament. I que alguns amors deixen el cor molt trencat i se torben les persones molt en tornar a estimar, en tornar a donar-se una oportunitat, però és vera que no se pot deixar d'estimar per aquesta por.
1: Però bé, com diu Tennyson, és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat ja mai. Per tant, nosaltres ens quedarem amb aquest axioma.
0: Parlem d'amor en concret, perquè parlem, ens referim, millor dit, a una parella. És la nostra secció de què parla tothom.
1: I podríem parlar d'amor a la platja, el d'Orlando Bloom i la seva nova parella, perquè Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebrities aquest estiu. El darrer a arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers a El Senyor dels Anells o, per exemple, Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Laemmel, amb qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura amb la cantant Katy Perry, que en Katy Perry, recorda'm, ara està enamorada de l'expresident de Canadà, Justin Trudeau, en qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Sabeu que quan arriba l'estiu, les celebrities volen platja i volen parella nova.
0: A què no tenen por, com la frase del dia, de no tornar a estimar o cos trencats? A què no tenen problemes d'això?
1: Katy Perry va ser...
0: Oca...
1: i quedo amb en Justin Trudeau perquè me toca, no sé com dir-te.
0: Totalment.
1: Però tornant a casa, segons publica Última Hora, la parella, la d'Orlando Bloom i Luisa Laemmel, s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megaiots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina. De fet, fa no res, recorda'm, en aquest iot hi havia Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Pedro Pascal, que diuen que anava acompanyat d'una nova parella, que no vàrem descobrir qui era, però deien que també Pedro Pascal està enamorat.
0: Però què, se sap alguna cosa d'aquesta nova parella?
1: Només se sap la cara que feia aquest jove. No se sap res pus de ser...
0: Més major, més jove, crec dedicat al món del cinema, res.
1: No
0: sabem
1: res.
0: És un misteri.
1: Crec que és model, però ja saps que nosaltres i els models...
0: No van de magros.
1: Exacte, no quedem per sopa cada dia. L'arribada de l'actor, en aquest cas Orlando Bloom, no ha passat desapercebuda, tot i les mesures de discreció habituals als serveis de terra de l'aeroport. Bloom s'ha mostrat sorprès pel desplegament per evitar que fos fotografiat abans de posar rumb a la Serra de Tramuntana. L'actor té 49 anys i inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental amb Luisa Laemmel, que en té 28, és a dir, s'enduen 21 de diferència, i que és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com, per exemple, per la marca Calvin Klein, i en qui ja havia estat vist aquest estiu durant unes vacances a Itàlia, i sembla ser que aquesta visita a Mallorca venen a ser com a ser confiança. Un any més, la nostra illa és un d'aquests escenaris escollits per algunes grans cares de Hollywood per gaudir de la Mediterrània i de la tranquil·litat. No sé si t'agradaria coincidir amb Orlando Bloom, Marta Grau.
0: Mira que l'he cercat, perquè d'ençà que Jaume Noguera em va explicar com se cercaven
1: com
0: se
1: cercava,
0: els iots a través del radar, no?
1: Fer una investigació.
0: Clar, però el problema és que hi ha molts de vaixells que duen aquest nom, Rising Sun, imagina't, no? És un nom molt comú i era un tan complicat rastrejar el Rising Sun. De fet, hi ha alguns que ja estan protegits, no sé si és aquest cas en concret, però ens va costar molt. Altres sí que ho hem aconseguit, i de fet és l'eina que utilitzen alguns paparazzis, no?, aquest estiu, per anar cercant aquests vaixells i així captar la millor instantània. Però no ha estat el cas, no ho hem aconseguit.
1: Hem de dir que ens hem de fer amics d'en David Geffen. Ho dic perquè la moda és mega iot, ho dic perquè com ve... Després de com qui és aquest bon home, productor musical, teatral, cinematogràfic, després ho comentam, perquè té una vida molt interessant, però a partir d'ara, el nostre objectiu d'aquest estiu 2026 és fer-nos amic d'en David Geffen, perquè mos convidi en aquest megallot. Nosaltres ni molestaríem. Nosaltres, com si mos envien a ses habitacions d'escul del vaixell, com si fóssim en DiCaprio en el Titanic. Mos és igual, però nosaltres volem viure l'experiència de poder anar a un vaixell d'aquestes magnituds.
0: Jo t'he dit que si t'acostes amb el paddle surf a de vora, tot d'una surt un exèrcit de mariners que te diu, perdona, mantén la distància, estic segura.
1: Idò, si tu m'assegures que te surt un exèrcit de mariners, pot ser com venar-hi un sopar del surf. Qui lo sap, Marta Grau? Ho dic perquè potser has donat idees... la gent que estigui avorrida.
0: Qui era aquest model que visitava? Era Gucci, el que visitava les platges d'Estrenc fa molt d'anys, que duia uns quenats... No me'n record. No, que jo recordo ser a la platja fa molt d'anys...
1: Jo crec que això és en Valentino.
0: Valentino, exactament, no me sortia el nom. I recordo que quan Valentino era Estrenc, si tu intentaves acostar-te un poc, tot d'una sortien els mariners dient has de mantenir la distància. Per cert...
1: I mira que Valentino era fàcil de reconèixer, perquè era talment...
0: És que
1: era una aleta de pollastre socarrinada. Pobre amo, perquè és que era tot pell... era un xurrasco. Ja està. Era la seva opció estètica, ni millor ni pitjor, diferent.
0: M'ha sorprès que me posessis Amor Marinero i no Háblame del mar marinero.
1: Bueno. Ara ja criticam les lletres musicals d'aquesta hora.
0: No, però m'ha sorprès que, clar, com que sempre tu trobes l'excusa més petita per posar Rocío Jurado, m'ha sorprès que avui no la triassis. Per això, mira, Iker mos la regala perquè el manco te puguis ambientar.
1: No, Rocío Jurado no és Háblame del mar marinero. No, Rocío és Amor Marinero.
0: Exactament, al revés. Tu m'has posat Háblame del mar marinero.
1: No, jo he posat Rema...
0: Amor marinero.
1: Un moment, no. Balears no se'n mereix això. Jo he posat Rema Rema Marinero de Ses Aquario. La Marta Garau s'ha confós en Háblame del mar marinero.
0: Amor
1: que
0: marinero,
1: que
0: perdó.
1: Que la cantaven a Pepa Flores, que era un poema de
0: Marisol, Alberti. Marisol, exactament.
1: I
0: però sé que m'agrades aquesta.
1: Amor marinero de Rocío Jurado. Perfecte,
0: que
1: molt
0: soni.
1: Bé. Balears se'n mereix tenir les dades clares. I ara sona Rema Rema Marinero. Ja està. Jo me'n vaig.
0: Després ho intentem.
1: Exacte. Després te les pos totes. I feim un
0: lícerim. Per ordre.
1: Perfecte.
0: Exactament. Amb la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Àlex Fortes, a Miquel Rosselló i a la realització també Maria Antònia Esquines i Francesc Mateu, començam d'aquesta manera el cap de setmana.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Nou i 18 minuts, comença el repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dijous. Avui, amb els periodistes, aquí als estudis de Palma, avui tots aquí als estudis. Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
1: Guillem Porcel, bon dia.
3: Hola, molt bon
1: Alicia
3: dia.
1: Mateos, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com sabeu, aquesta ha estat una setmana molt tràgica a la Mà Balear, ho han comentat en diverses ocasions, amb 19 persones mortes, una desena de desapareguts, una crisi migratòria sense precedents que també ens du a plantejar-nos aquesta situació i, sobretot, extrapolar-la al que ha passat a Ceuta els darrers dies. De fet, avui just es compleix una setmana d'aquesta entrada massiva. I doncs, just avui, el rei Felip VI rep el president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per poder analitzar aquesta situació, per poder parlar del que està ocorregent. Serà a les 6 de l'hora baixa. Abans, a la 1 del migdia, farà una aturada del consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Ahir demana també que les altres comunitats autònomes li puguin donar suport. Recordem que ara mateix preocupa el futur dels més de 1.000 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma i demana ajuda a la resta de comunitats. Una visita que ve en un moment molt determinat. Alicia, quan aquí a les Balears no podem fer un paral·lelisme ni molt manco, però hem parlat aquesta setmana del drama migratori i de totes aquestes persones mortes els darrers dies. Què suposa aquesta visita? Què creus?
4: Bueno, yo creo que es la mejor manera que ha encontrado Felipe VI para mostrar su apoyo a Ceuta, porque él no puede ir a Ceuta. Recordemos que únicamente fue su padre. Bueno, antes de Alfonso XIII fue el último rey que fue, luego fueron Juan Carlos y Sofía en el 99, creo recordar, con una visita, bueno, ahora no recuerdo el año, que organizó siendo ministro de Exteriores Moratinos y con Zapatero en el gobierno. Ellos ni siquiera se alojaron, no durmieron en Ceuta y Melilla, estuvieron 6 horas en cada ciudad. Pero teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, Felipe VI no puede ir a Ceuta. El gobierno no creo que se lo autorizase, que es el que tiene que autorizar este tipo de visitas, pero sí que es verdad que el rey lo ha demostrado desde el primer día. Está muy preocupado por la situación allí. Envió un comunicado muy contundente, el más crítico con Marruecos, mucho más que el gobierno que critica ha hecho cero. Y yo creo que la mejor salida que él ha encontrado para poder expresar su apoyo a Ceuta es esto. Recordemos también que el presidente Vivas ya era presidente de Ceuta cuando fueron Juan Carlos y Sofía, y él puso de manifiesto que necesitaban, ansiaban y valoraban muchísimo esa visita real para reivindicar que también son territorios españoles, porque es verdad que Ceuta y Melilla eran españolas antes de la existencia del Reino de Marruecos.
1: Guillem.
3: Clar, és que geopolíticament és complicat.
1: I tant.
3: I sobretot quan ho veus, quan el president de Ceuta, en la situació que té allà, s'ha de desplaçar fins a Mallorca per tenir una reunió amb el rei, però clar, és veritat que la monarquia del Marroc veuria la visita del rei com una afrenta cap al règim. Això ja s'ha comentat tant a mitjans marroquins com a mitjans espanyols, mm-hmm. Perquè, a més, el Marroc sí que té una intenció expansionista respecte a Ceuta i Melilla, que és una qüestió que durant molts anys hi ha hagut problemes, hi ha hagut diferències. De moment se manté que Ceuta i Melilla siguin espanyoles, però en el futur no sabem si hi haurà un canvi de parer respecte en aquesta qüestió per part del règim marroquí, com passa, per exemple, amb el Sàhara, que també se'l vol quedar sense. Clar, és complicat perquè la gestió amb aquesta qüestió ja ho estan veient tots aquests dies. Clar, ja no només la gestió a Ceuta, sinó la repercussió que ha tingut a tota Espanya, no? Una qüestió com aquesta, on vi, per exemple, qüestions també de desinformació. Molta gent, per exemple, no sabia què estava passant. Jo, per exemple, he intentat llegir mitjans internacionals que estaven allà i moltes vegades diferien de l'anàlisi o de de lo que explicaven de lo que estava passant allà a Ceuta. Crec que és complicat, però és vera que el fet de que la persona que s'hagi de desplaçar sigui el president de Ceuta i no hi pugui anar Felip VI, això ja dona una clau de la magnitud i de la delicadesa de la situació geopolítica del nord d'Àfrica.
1: Ha dit el president de Ceuta que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per redistribuir els infants entre les comunitats autònomes de manera equitativa. Recordem que hi ha 1.100 menors migrants que estan ara mateix tots sols a la ciutat autònoma.
2: Sí, jo crec que això s'hauria de fer El bar sea como, se escribe, que es lo oriente y que es lo importante. Ahora en aquel momento, yo creo que, a part dels anàlisis que han fet molt bé, a Europa també estan preocupats, egoístament, però estan preocupats per el que està passant. I ja poden que dia 15 se repeteixi. Jo crec sincerament que el govern espanyol, amb independència de l'escola política, no té ni idea de lo que ha de fer. Els analistes i els professors, per ahí, i me preocupa que és una situació nova i que no sabeu cap sortida que diguis, podria anar per aquí. Ara mateix és una incertesa que pot passar els pròxims dies, excepte que està clar que els Estats Units, en aquest cas, amb el president Trump, està més a prop de Marroc que altra cosa. I l'Unió Europea mos tira un poquet de ses orelles. En aquest sentit també estem molt, molt tots sols en aquest moment.
3: Clar. També aquí una qüestió important, i és que el Mediterrani, les darreres dècades, ha canviat molt i és una situació geopolítica complicada, perquè, sobretot, clar, allà, per exemple, Espanya i, per exemple, Balears, és frontera sud d'Europa i estan veient com hi ha molt de problemes amb el tema de la gestió de l'immigració, sobretot perquè països com Argèlia, Marroc o d'altres estan pressionant moltes vegades amb el tema de les sortides i és una forma de pressionar Europa. Per exemple, Europa està pagant a certs països perquè deixin o perquè no surti molta gent i se quedi, ho hem vist, per exemple, en Turquia. I el Mediterrani també, per exemple, fa unes setmanes se va fer públic un document en el que els Estats Units deixava per escrit que el pas de Gibraltar i la zona de Ceuta i Melilla i tot el que és el Mediterrani i aquella part té una importància estratègica per ells, sobretot pel tema del comerç, de la navegació. És a dir, crec que és un espai que està actualment en disputa i sobretot la vinculació entre Estats Units i el règim del Marroc està molt viva i els vincles són molt forts i veurem fins a quin punt en els pròxims anys canvia la situació.
4: Sí, esto que dice Guillem es clave. De hecho, el rey de Marruecos a la principal autovista del país la ha puesto Donald Trump. Entonces ya es... la verdad es que nosotros nos hemos enfrentado a Estados Unidos y ellos han buscado como aliados a Marruecos. Lo que está pasando allí, la verdad que anoche pensaba en vosotros, Marta, en la gran exclusiva que disteis con lo de Frontex cuando desmintió al delegado del gobierno, porque ahora también viene a desmentir otra vez al gobierno central cuando dice que lo que pasó justo hace una semana no fue una cuestión de mafias. Ya advirtieron que el paso de de Marruecos a Ceuta era muy fácil y además económico, no hace falta pagar a nadie porque a nado ellos lo pueden hacer. En cambio, en ese mismo informe se dice que la ruta de Baleares-Argelia, bueno, cita Baleares en concreto, que aquí sí que ya hay actuación de las mafias y da incluso cantidades económicas de lo que se llega a pagar, que eran miles de euros, para poder cruzarla. Entonces, claro, yo insisto, el gobierno tiene que activar su política migratoria y no hacerlo solo sin el consenso del resto de países europeos, porque luego ya hemos visto lo que ha pasado. Han aprobado una reforma migratoria, una regularización exprés, sin hablar con Europa. Tiene enfadados a todos los gobiernos de la Unión Europea. La gran mayoría firmaron una carta criticándolo. Y yo insisto, yo estoy a favor de que todo el mundo tenga una vida digna y se regularice su situación, pero de una forma ordenada. Porque lo que no podemos hacer es dar papeles a todo el mundo sin ni siquiera contar los medios para ello. El otro día lo denunciaba la consellera de Trabajo. Se ha apuntado tanta gente al SOIP que temen que el servicio pues se sature y no se pueda dar la formación y la atención necesaria a esas personas que tienen derecho a ser bien atendidas.

0: 9:34 minuts. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb la companyia dels periodistes Pep Maria Aguiló, Alicia Mateos i Guillem Porcel. Tenim temes que van coejant en el temps, no? Perquè hem parlat del tema de la crisi migratòria, no? Com tots aquests dies hem dedicat gran part dels nostres continguts, però també hem dedicat gran part dels nostres continguts a totes les repercussions que ha hagut després de la manifestació del 26 de juliol. Ja sabeu que va ser molt polèmica per aquestes càrregues policials que segueixen en investigació i d'hora sabem que 25 ferits d'aquestes càrregues denunciaran els agents de la Policia Nacional. Els col·lectius Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen tota la informació, fotografies, etc. Estem compartint aquí a pantalla algunes de les imatges que així ho evidencien per poder així elaborar aquestes demandes. N'hi haurà una de col·lectiva, altres seran individuals en funció de cada cas particular en concret. De moment és un tema que, com dèiem, segueix en investigació i encara no tenim conclusions per abordar-ho, però és un tema que segueix en boca de tothom. Com podria acabar aquesta qüestió després de les investigacions i després, sobretot, Guillem, d'aquestes denúncies?
1: Bé, la cosa és que hi ha moltes imatges que posen en qüestió la gestió de les càrregues policials, sobretot per part de certs agents, perquè vàrem veure, per exemple, com se va colpejar a periodistes, a companys de professió, després a manifestants. És vera que n'hi ha alguns que, de forma òbvia, i molts, varen ser recriminats per seus companys allà mateix de que s'estaven extralimitant en ses càrregues. Crec que això durà coa. No sé fins a quin punt el recorregut judicial serà molt llarg, jo tinc els meus dubtes, però és vera que no se pot deixar passar una situació com aquesta. Jo veig bé que el Manco recopilin tota la informació que tinguin, si han de presentar la denúncia, se presenti, però sí que és vera que no tinc gaires garanties de que
0: no li
1: això...
0: veus recorregut.
1: Jo, en no. principi, amb aquestes coses soc pessimista, però és vera que veient la situació, veient les imatges i coneguent gent que estava allà en primera fila, també companys del diari que varen haver de cobrir la manifestació, pues, en molts de moments les càrregues policials varen ser desmesurades i sobretot crec que hi ha agents que no varen fer bé la seva feina i considero que si no vas fer bé la teva feina i això se pot demostrar, crec que hauria d'haver repercussions per algun d'ells.
0: Tot i que no veus recorregut, sí que penses que hauria d'haver repercussions per aquesta...
1: Jo crec que sí, perquè al final són funcionaris públics, i si el funcionari no fa bé la seva feina i s'extralimita, això ha de tenir una repercussió.
0: Aquest programa ha demanat entrevista al delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no, per aquesta qüestió, sobretot també per la crisi migratòria, sobretot per el dia que va ser dramàtic, no? El dia que varen conèixer la mort. Recordes, Alicia, tu eres precisament sí. en aquesta tertúlia i ens hagués pogut... m'agrada, no?, conversar amb ell per analitzar aquestes qüestions, però va desestimar la intervenció i me consta que també hi ha hagut algunes cancel·lacions d'entrevistes. Se troba a faltar que les autoritats puguin parlar amb els mitjans de comunicació quan passen fets d'aquestes característiques, Pep.
2: Sí, de fet...
0: Que entenem les agendes, eh? Entenem les agendes i, evidentment, però sobretot quan passa un fet d'aquesta magnitud, i ara me refereixo sobretot als migrants perquè sí que va fer declaracions de la manifestació.
2: En general, sempre hi ha excepcions bones, però els polítics, quan una cosa surt bé, se posen la medalla, i quan de vegades necessitem una declaració, una valoració, una entrevista, sempre hi ha problemes d'agenda. Jo amb aquest tema crec que s'ha de filar molt prim. Jo diria primer que de les 25.000 persones que hi van anar al mes, el 98% o 97% van tenir un comportament perfecte, és una manifestació i llavors a tota manifestació sempre hi ha a tota, sigui aquí a Madrid, a Barcelona, i sigui el tema que sigui, sempre hi ha un 2, un 3% que pareix que van a una altra cosa. I jo seria partidari i segur que hi haurà una investigació interna per part de la pròpia policia més enllà de la denúncia i diria això, que s'ha de filar molt prim perquè allà a les voltes va ser una situació, un moment molt delicat i no sap ben bé. Però jo confio, ja dic, més enllà de la denúncia, que la pròpia policia investigui i si qualque membre se va accedir, pues jo crec que ho diran o ho faran sobre.
3: Bueno, se está investigando y de momento solo hemos visto imágenes de una parte. Pero la policía también tiene sus propias imágenes, lo que pasa que no quiere facilitarlas porque son objeto de la investigación. Pero a mí me consta, y pienso como Pep María, que el 98%, yo diría que incluso más, el 99% de los manifestantes lo hicieron de forma pacífica. Y me da mucha pena que una manifestación tan exitosa, porque fue multitudinaria, haya quedado ensombrecido su objetivo, que era criticar la masificación turística que sufrimos, porque un grupo muy minoritario se dedicó a provocar a la policía. La policía tiene que velar por la seguridad de todos. Y cuando ve que esa seguridad se está poniendo en cuestión, tiene que intervenir. Es decir, la policía y los que había allí no se pusieron a actuar porque tenían ganas. No, es que recibieron órdenes de hacerlo porque la seguridad dejaba de estar bajo control. Ya le advirtió la propia policía al delegado del gobierno 2 días antes que la finalización en Ses Voltes no era segura, que era de riesgo, y el delegado decidió autorizarla. No ha asumido responsabilidades. A mí también me hubiera gustado mucho escucharlo el otro día hablando de los migrantes, igual que escuchamos al jefe de salvamento marítimo aquí en IB3. Yo insisto, puede, yo no digo que no, que llevados por la presión, que algunos policías, de hecho lo han reconocido, el golpe fuese alto en lugar de bajo, que es como se pide en estos casos. Pero no podemos criminalizar a la policía. Si no hubiesen actuado, no sabemos cómo habría acabado aquello. Igual ahora estaríamos lamentando una situación dramática, porque Ses Voltes es que es un recorrido muy peligroso, es que es muy estrecho y luego si te caes lo que hay son rocas. Imaginaos lo que hubiese podido pasar allí si hay gente que corre hacia un lado, hacia otro. Yo insisto, hay que esperar a ver qué dice la policía, que de momento no ha hablado, y su máximo jefe aquí, que es el delegado del gobierno, no la ha defendido tampoco.
4: Estirem pendents de com pot evolucionar aquesta qüestió, sobretot perquè, clar, aquí vam arribar a una conclusió amb alguns tertulians, és que tot el que ha passat després ha desvirtuat el contingut de la manifestació en si, que és el que se volia plantejar.
3: És una llàstima.
4: Clar, una millora de la gestió del turisme, com se podria, no sé, tal vegada evolucionar. Eren qüestions interessants, no? I podies participar o no, podies estar d'acord, hi havia gent de tot tipus de perfils, de tot tipus d'opcions polítiques, i jo crec que tot això va quedar en un segon plano.
3: Este movimiento ciudadano consiguió que por primera vez en Baleares un gobierno, el de Marga Proens, haya asumido la masificación como problema, porque esto no ha empezado ahora. Durante la pasada legislatura, cuando estaba Francina Armengol, también había masificación, pero se negaba. Y ahora, gracias al alza de la voz que ha hecho este colectivo ciudadano de decir no podemos más, a las autoridades políticas no le ha quedado más remedio que decir, es que es verdad, hay que hacer algo. Y entonces es un debate que gracias a los ciudadanos se ha puesto sobre la mesa. Y a mí, en serio, me entristece muchísimo que 25.000 personas salgan a la calle de forma pacífica a reivindicar sus derechos y que llevamos semanas hablando de las cargas policiales que yo creo que están justificadas para garantizar la seguridad.
4: Serà l'anàlisi i la investigació, encara manca temps, no?, per tenir una resolució del que ha passat, o sigui que ho abordarem tot d'una que tinguem més informació. Avui volíem fer molt ressò d'aquestes 25 denúncies, no?, 25 ferits per les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística, denunciaran els agents de la Policia Nacional. Volíem fer molt ressò d'aquesta denúncia i sobretot del que podria suposar en el futur. 9:43, una pausa més, uns consells i continuem en ruta analitzant l'actualitat d'aquest dijous aquí al Dia.

0: IB3 Ràdio és música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Són les 9 i 45 minuts, és dijous, i vos trobeu en temps de tertúlia amb l'anàlisi de l'actualitat. I vos record que avui tenim una xerrada, estem mantenint una xerrada amb Alicia Mateus, Guillem Porcel i Pep Maria Aguiló. Els temes d'actualitat a vegades es repeteixen en el temps i un d'ells, sobretot el que lidera el rànquing de temes, sobretot que més preocupen els ciutadans de les Illes Balears, és tot el referit amb les qüestions d'habitatge. Avui és notícia que Balears, no és cap sorpresa, però sí que no per això deixa de ser cridaner, no?, ni important. Som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera. És un percentatge que supera, com era d'esperar, la mitjana estatal en què la demanda estrangera va representar el 15% del total de les operacions, amb més de 26.000 compra-vendes. Un informe publicat per el Col·legi de Registradors que situa les Illes com a la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'Estat. Això tampoc és cap sorpresa perquè hem parlat més d'una vegada, amb més de 4.300 euros al metre quadrat. Coses que criden l'atenció d'aquest estudi, que el cas de Palma, de Ciutat, supera els 4.200 i que els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguits també dels alemanys i dels neerlandesos. Som el focus, el punt de mira, el punt d'atracció de moltíssims de compradors internacionals, però la realitat ens diu, Guillem, que nosaltres no podem accedir a un habitatge.
8: A més, està passant una cosa a Balears, que és que hi ha dos mercats que no se toquen ni se coneixen. Hi ha un mercat internacional, és que gent amb molt de dobbers estrangera està comprant en aquestes illes, i molts ho fan a través de intermediaris que moltes vegades inclús no tenen oficina aquí, sinó que ho fan de forma totalment per internet i tenen compradors que ja directament fan la gestió des dels seus països. I després tenim una realitat, i és que la gent treballadora d'aquestes illes, per exemple, no pot accedir a un habitatge, i quan intenta accedir a un habitatge, per exemple, se troba, la setmana passada sortia un informe que crec que eren 180 persones lluiten per cada pis de lloguer en aquestes illes. Clar, això el que fa és que hi ha una diferència molt gran entre qui se pot permetre comprar un habitatge i la gent que pues, cerca un habitatge per viure. Crec que en aquestes illes que cada vegada és més difícil, i sobretot aquí tenim un problema de no podem assumir entre 10 i 15.000 nous residents cada any. Jo no m'aturaré de defensar-ho aquí cada vegada que venc, perquè crec que és una realitat que s'està obviant amb molt d'anàlisi, però no hi ha cap comunitat que pugui assumir entre 10.000 i 15.000 nous residents que necessiten un habitatge, que necessiten fer una vida, a unes illes, sobretot, limitades. I és... per això crec que la situació és tan dramàtica i veig, per això, dos mercats que ni se toquen.
5: Eso iba a decir, sobre todo porque aquí somos un territorio limitado, no es que esta cantidad de personas lleguen a Extremadura, a Castilla, que pues no están tan pobladas, pero es que Baleares, además de estar muy poblada, tiene una limitación porque son islas. A mí me explicaba ayer el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria qué es lo que está pasando en Baleares. Y claro, en estos momentos es que los únicos que pueden comprar son extranjeros. Tampoco es que los extranjeros quitan las casas a los baleares, eso no es verdad. Hay muy poca oferta de vivienda residencial, es decir, de precios asequibles que puede pagar una persona de clase media alta en Baleares. Hay muy poca, es prácticamente inexistente. Lo que sale se vende de inmediato. ¿Qué es lo que hay? Vivienda de lujo o de superlujo. Y esas viviendas, lamentablemente, los baleares no podemos comprarlas. Eso hace que ayer había una dicotomía en este informe del Colegio de Agentes de los Registradores, perdón, y era que las ventas caen por segundo trimestre consecutivo, un 13%. Baleares creo que es la cuarta comunidad en la que más caen las operaciones de compraventa, pero al mismo tiempo el precio de la vivienda sigue subiendo. Creo que era un 3,6%. Solo Madrid tiene el metro cuadrado más caro que Baleares, claro. Entonces te lleva a preguntarte por qué, si caen las ventas, los precios suben. Y es por esto, porque en el mercado solo hay viviendas caras o muy caras que suben la media del precio, y de las que se pueden comprar los de aquí, pues esto no hay.
6: Sí, un poc, recuint lo que han dit els dos companys, el tema dels habitatges demostra que hi ha camins paral·lels que mai s'arriben a creuar. Per tant, els residents d'aquí, cada pic li costa més i té més problemes, però potser un anglès, un alemany, un nòrdic de classe mitja alta que ha pogut estoviar, i quan mira opcions per comprar, fins i tot en el, bueno, en el bon sentit, per especular o per viure, diu Mallorca, perquè Mallorca ara estem com estem, però fa 10-15 anys era tots els diaris, tots els internacionals, no res com Mallorca, no res com Palma. Era així. Era així.
4: Que varen sortir a The Times, no? Com una de les ciutats, sí. Palma.
5: Per viure,
4: sí. Jo no sé si aquest article mos va passar factura o no. Sempre m'ho he plantejat, no? Sí.
6: I aquest xip va començar aquest xip ha quedat en molts d'europeus. Però nosaltres, clar, el temps ha passat i, com els companys han explicat molt bé, la situació és una altra. I potser per un senyor d'una gran multinacional, diu, me voy a Mallorca, aquí està bé, però...
5: Claro, si lo comparas, por ejemplo, con el clima de Londres, si vienes aquí a Baleares, que tiene sol gran parte del año, unas temperaturas suaves, aunque en verano ahora ya son bastante altas, no tiene nada que ver. También me comentaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que las casas de lujo y superlujo, sobre todo las de lujo, esas que están entre un millón y medio, tendrán que bajar. Porque el panorama internacional, la incertidumbre que hay, lo que está haciendo es que estos compradores han frenado las ventas a la espera de que puedan bajar. Pero claro, son viviendas que una persona de clase media alta, ya es que de clase media baja ni siquiera hablamos, porque está totalmente excluida del mercado de la vivienda, no pueda acceder.
8: Y también yo creo que aquí hay un problema, y es que és molt fàcil comprar un habitatge que no sigui per resident. És a dir, molts d'aquests habitatges se compren i segurament no passen ni 3 mesos en aquestes illes. Per exemple, fa poc veia un reportatge a una revista alemana que feien cases d'alemans que viuen aquí, bueno, que tenen casa aquí a Mallorca, i la majoria deien que venien aquí pues un parell de setmanes sense any i que la tenien per això. Clar, en el moment que aquí no hi ha una limitació, per exemple, que els residents puguin comprar un habitatge, que jo crec que és una de les batalles que s'hauria de donar, pues això provoca que tothom pugui comprar. En el moment en què hi ha una diferència entre els que té dos bés i els que no té dos bés perquè té un salari normal, això el que fa és que la realitat és que els que té més dos bés pues podrà accedir a més
5: habitatges. El que viene aquí un par de setmanes no se compra un pisito de 300, 400 mil euros. Bueno, se compra una casa de más de un millón de euros. Y también es cierto que desde la pandemia hay muchas personas de otros países que están teletrabajando en Mallorca, van un día o dos a reuniones a sus ciudades y vuelven, porque, insisto, el clima de allí no tiene nada que ver de aquí. Yo creo que no debemos hacer el enfrentamiento de los extranjeros nos quitan las casas, porque no son casas a las que nosotros podamos acceder las que ellos compran. Aquí lo que hay que hacer es un parque de vivienda pública, que el otro día hablábamos de la construcción de 313 viviendas, creo que eran, de VPOs, y también atajar cuántas viviendas vacías hay en Baleares, dar seguridad al propietario para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler i bueno, pues que estén ocupades.
4: De totes maneres, la nostra comunitat necessita un poc d'ajuda, reforços, atenció, i me ve molt bé aquest argument un poc per lligar-ho amb el que planteja avui Guillem Porcel i publica el diari Última Hora, no? Com Balears sempre ha estat, o sempre destaca, no?, per oferir més del que després rep. Estic parlant de finançament autonòmic.
8: Sí, bé, clar, ahir va sortir un informe del president, del director de FEDEA, en el que confirma pues, la tendència que fa anys que en aquestes illes és que aportam cada vegada més recursos en el sistema de finançament i a l'hora de rebre en rebem cada vegada menys. Clar, això també és perquè Balears és una mina d'or, sobretot en quant a recaptació fiscal, és a dir, aquí la recaptació fiscal a la darrera dècada, per exemple, s'ha disparat moltíssim, i la realitat és que mos arriben mancos recursos des que hauríem de tenir. Això afecta directament a tot el que puguin ser serveis públics, i sobretot si tenim en compte la bomba demogràfica que hem viscut tots aquests anys, és a dir, nosaltres generam unes divises i uns ingressos molt elevats, però a l'hora de fer front a aquestes conseqüències que et suposa un model que cada vegada hi ha més residents i més activitat econòmica, pues els recursos no són suficients. I això són dades de 2024.
4: Exacte.
8: La previsió és que 2025 i 2026, que han estat anys d'absolut rècord en quant a recaptació, la diferència encara sigui major. És a dir, si aquest punt hi ha una diferència entre quantitat de recursos que aportam i la davallada en quant a rebre, això s'anirà agreujant a mesura que passin els anys.
4: Mira, aquí Pep Maria mos pot dir que és una qüestió que des de quan recorda que se'n parla de finançament autonòmic i diferència entre comunitats autònomes, perquè és un problema que du cronificat en el temps moltíssims d'anys. No t'estic dient que siguis el més major, però sí el de més experiència, no?
6: Més experiència. Sí, jo crec que des que va començar pràcticament l'estat de les autonomies, això ja, quan ja era jo... Jo crec que el problema, com que ho he explicat, l'estat, així com estàs, vivim tots una finca i hi ha un veïnat que sempre estan posant més, i més, i més, i qualque any posaríem més, i n'hi ha un altres que posen molt poc.
4: M'encanta el paral·lelisme en la comunitat de veïnats, perquè és meravellós, perquè les comunitats de veïnats sempre hi ha
8: veïnats. És un veïnat que no dona brega, paga i no dona brega.
6: I clar, i diu, però vostè, el veïnat d'esquart, diu, vostè guanya més, diu, bé, és la meva feina i m'esforç, i potser faig dues feines, i vostè està tot el dia mirant pel·lícules. O sigui, aquesta bona relació veïnal que hi havia fa anys s'ha anat degradant i la situació no canvia. Sempre dèiem, s'ha de replantejar el model de finançament, però no s'arriba a fer fons i les conseqüències són un poc el que...
5: El ejemplo, Pep Maria, és maravilloso. Yo te lo compro, sigo con él. Claro, mientras ese vecino rico, entre comillas, aporta y aporta y aporta, el resto... pues van mejorando su casa, arreglando pues lo que es su vivienda, ¿no? Claro, Baleares pues no puede arreglar sus carreteras, ni su transporte público, ni sus hospitales, ni sus colegios, porque claro, como tiene que aportar tanto y le llega tan poco, pues ¿qué pasa? Que tenemos infraestructuras desfasadas y, como decía aquí, en cada vez más población, es que es una bomba explosiva. Y así está Baleares, que era una de las comunidades de las regiones europeas con un mayor PIB, y vamos cayendo. pero además de forma importante, y el nivel de vida y los servicios que tenemos aquí pues cada vez están más degradados.
8: L'altre dia hi havia crítiques perquè va sortir el govern central a dir que el creixement econòmic era l'hòstia, que Espanya anava superbé, i hi havia moltes crítiques perquè deien que el govern té un discurs a Madrid que quan la terra és aquí no té cap sentit. Però és que, clar, no s'entén aquesta eufòria econòmica del govern central sense entendre que nosaltres hem d'estar putejats en aquest sentit, perquè la realitat és que en aquestes illes la màquina no deixa de créixer perquè aquesta, és a dir, l'Estat és un dels principals beneficiaris de que això sigui així. Així. I sobretot perquè Balears no dona brega amb aquests temes. Que això és una altra qüestió. Som una comunitat que en el final pagam i acotam el cap.
5: Porque no tenemos peso en Madrid. Es el problema que tenemos. Porque lo poquito que se consigue aquí, como el descuento de residentes, se lo debemos a Canarias, que ellos sí que tienen su diputado propio, que al final siempre al gobierno de turno, sea PP, PSOE, le hace falta, y entonces le dan cosas. De vez en cuando Canarias se acuerda de nosotros y nos mete en el saco. Pero nosotros, al no tener peso político, no pintamos nada.
4: Alicia, Guillem, Pep Maria, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa, que tingueu un bon dijous.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Moltes gràcies.
4: Serveis informatius a la ràdio, petita pausa per publicitat a la televisió, tot d'una encetam la segona hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Salvament Marítim ha donat per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que, ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera, amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
1: I el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el Palau de Marivent, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a la cita d'hora baixa, però abans, a la una del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Provenç.
2: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat en Ceuta i ajuda amb el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que sí, s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no s'hi dona per al·ludida.
1: Soy acollirà dissabte una nova manifestació contra la saturació turística després de la que va tenir lloc el passat dia 26 de juliol a Palma.
2: En aquella es van ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats, escoltant alguns restauradors del poble.
3: La lluita és una cosa que està bé, perquè hem de lluitar per nostre poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí a Solla vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
1: El sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
2: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà gens extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
5: Es poder estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
1: Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
2: El ferit més greu ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident va tenir lloc a Llora Baixa, al quilòmetre 5 de la carretera que uneix la Sabina amb la Mola, o de vora s'estany Pudent.
1: El pediatre retirat Eladio Merino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
2: El professional sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia dos pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció, Merino ha recordat com va ser la seva arribada.
6: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: D'aquesta manera arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, encetam ja. Segona hora de programa, continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i anem, com sempre, amb la previsió del temps en aquest moment. Començant mirant què va passar ahir, perquè es va repetir el patró de precipitacions d'evolució, que ja és habitual en aquestes dates. Algunes pluges puntuals, fixa't, Xisco, com aquestes altes temperatures fan que se desencadenin també aquests episodis de pluja, això sí, pluja puntual que han tingut les darreres hores.
5: Així és, ahir els núvols varen créixer durant el capvespre i varen deixar pluges localment moderades, alguns punts de Mallorca, com per exemple Sencelles, Pina i Lloret, Marta.
1: El matí serà, com dèiem, amb tranquil·litat, avui començam amb tranquil·litat, però, Xisco, no mos podem confiar del tot, o sigui, que no podem davallar la guàrdia.
5: No, perquè el matí serà en general de cel poc ennigulat, amb ambient ben estiuenc, i les brises habituals costaneres. Ara bé, a partir del migdia, la situació que envia, sobretot a l'interior de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i també al Reguer. I creixeran núvols d'evolució que podran descarregar ruixats de moderats a localment forts, acompanyats de tempesta. Ahir ja en vàrem tenir un bon exemple a zones com Sencelles, Pina i Lloret. Ara
1: per tant, si teniu previst fer una excursió, activitats a l'aire lliure, sobretot cap a l'interior de l'illa, convé estar pendents, sobretot del cel, durant l'hora baixa. Atenció, primeres hores del vespre, no es descarta tampoc que arribin restes de les tempestes que es puguin formar cap a les zones, sobretot de Catalunya, en concret Barcelona.
5: I les temperatures seran ben pròpies de l'estiu, amb pocs canvis. Les mínimes es mouran entre els 20 i els 25 graus i les màximes arribaran als 32 o 35 graus. De fet, la calor continuarà ben present i les nits tornaran a ser tropicals, d'aquelles en les quals, Marta, costarà refrescar casa nostra.
1: Pel que fa al vent, serà en general fluix, de component nord al nord de l'arxipèlag, de component est a la resta i amb les habituals brises a la costa i de cara el cap de setmana, ho compartim a pantalla, divendres, dissabte, diumenge. Això és el que volem saber, sobretot.
5: Idò, Marta Grau, s'esperen dies tranquils, en domini del sol i presència d'una mica de calitja, sobretot a Eivissa i Formentera. Les temperatures continuaran pujant aquests propers dies i podrien arribar als 38 graus a Mallorca i als 36 graus tant a Menorca com a Pitiuses. Pel que fa al vent, bufarà fluix durant els propers dies, fet que afavorirà unes jornades agradables per poder gaudir de la mà, diu la nostra guionista. Senyal que qualcú d'aquest programa té barca.
1: Ja, la mà, però una mà ben calenta, una mà que ja ni impressiona ficar-te, perquè, mireu, rècord de temperatura a la mà, per part de la boia de la Dragonera, Xisco. Jo ja no tinc paraules, perquè és un rècord històric de temperatura el que han viscut les darreres hores.
5: Aquesta boia de la Dragonera ha registrat avui una temperatura de 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. I la boia de Maó també ha superat els 30 graus. Es creu que és el registre més alt mesurat mai en aigües espanyoles i fins i tot un possible rècord arreu de la Mediterrània.
1: Tenim les càmeres ja preparades, obrim finestres i compartim les beauties, que són aquestes càmeres que ens permeten analitzar el temps en directe. Tot d'una compartim la primera, me confirmeu, companys de realització, si les tenim, si no les deixem per després, i així analitzam el temps en directe. Sí, tenim una d'aquestes càmeres, és aquesta en concret, que ara confirmarem el lloc, perquè nosaltres sí que hi ha gent, per exemple, Albert Darré, sempre que li poses un fotograma d'aquesta imatge, ja està just el Toro, moltíssimes gràcies. Ara sí, la tenim. Tu ho havies reconegut? Jo encara no, eh?
5: No, jo és que me sap greu. Me costa reconèixer els skylines o els mountain lines de Balears, però com que tot me sembla preciós, doncs és un gust sempre observar-ho. Com podem veure, hi ha aquesta boirina que ho han dit cada dia, avui una vegada més ho hem de repetir, que és que això ja és sinònim de calor. Sabem que podem anar en que el són curts just al Toro, perquè et sol d'opegar de valent.
1: Una imatge més, una finestra més que descrivim pels oients. Fixa't quina imatge més maca del Puig de Sant Salvador a Felanitx, on sí que se pot notar, no?, com hi ha boira, alguns bancs de boira, sobretot en aquesta imatge, perquè el cel està un tant enterbolit. No és un cel blau com el que mos té acostumat, no?, en els dies previs. Avui sí que se nota un poc aquest cel amb boira, puntual, això sí. Una imatge preciosa en la que compartim a pantalla. Així que, com dèiem, no podem davallar la guàrdia, sobretot a mesura que avanci el dia, perquè no es descarten ruixats puntuals.
5: Penseu hidratar-vos, seria el consell que podem donar des de la ràdio televisió pública, sempre aigua de vora, que no hi ha res pitjor que tenir set, perquè quan tenim set, ja m'ho han dit aquesta setmana, tant a Fanny Pons com a Joan Carles Mar, quan tenim set és que ja feim tard i el nostre cos ja dona senyals de deshidratació i no hi ha res pitjor quan arriben aquestes temperatures, aquesta deshidratació, perquè pot fer més greu un cop de calor. Per tant, tothom alerta i amb una tasseta, una botelleta o allò que vulgueu, però amb aigua per anar hidratant el cos.
1: Tenim moltes propostes en aquest programa. Si mos acompanyeu fins les 12, farem un recorregut i explicarem moltíssimes qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dijous. Ara focalitzam o param la nostra atenció en els emprenedors. És vera que a vegades tenir una idea, convertir-la en un negoci i després aconseguir que aquest negoci pugui sobreviure, pugui tenir èxit, no és senzill. Emprendre pot sonar atractiu, a tothom li fa ganes, algunes persones més que altres, altres no volen mal de caps, però darrere una empresa hi ha inversió, hi ha esforç, hi ha burocràcia, incertesa, moltíssimes hores de feina i el risc de que les coses no surtin bé. A més, si afegim que conciliar no és fàcil, a vegades juntar tot el que suposa muntar una empresa, un negoci, amb intentar gestionar l'altra empresa que tens a casa, és a dir, la teva família, pot suposar a vegades una missió impossible. Després coneixerem algunes iniciatives per part de l'Associació de Joves Emprenedors al respecte.
5: I és que Balears sembla que hi ha ganes d'intentar això de l'emprenedoria. Segons les darreres dades de demografia empresarial de l'INE, referides a 2023, les Illes varen registrar la taxa de naixement d'empreses més elevada de totes les comunitats autònomes, amb un 10,8% del total. Ara bé, posar en marxa una empresa només és la primera passa. Per això nosaltres avui volem demanar què significa realment ser un jove empresari a les Illes, i en parlam en Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Aquí ja tenim aquí. Lucía, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
5: Encantat de saludar-te. Quan parlam d'emprendre, sovint pensam que n'hi ha prou en tenir una bona idea. Però tenir una idea està molt bé, però darrere hi ha tota una sèrie de passes que hem de posar en marxa, perquè de la idea a l'empresa hi ha com a molta distància. Què ha de tenir en compte una persona que ara sigui a casa davant la tele o escoltant la ràdio, què ha de tenir en compte abans de fer aquesta passa de començar a emprendre? ¿Tú qué les dirías?
2: Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que se hace muchísima gente y también hay una creencia que acompaña a esta pregunta, que es si haces lo que te gusta, no trabajarás el resto de tu vida. Bueno, esto es importante aclararlo desde ya. Como autónomo y empresario trabajamos muchísimo. De hecho, trabajamos a veces incluso más. Entonces, yo creo que lo importante es tener muy en cuenta no solo la idea, sino saber que vas a tener lo que poner todo de tu parte, porque estás muy solo. Esto yo creo que es el mayor reto, la soledad que tiene el joven empresario. I el que no és tan joven, també.
1: Exactament. No, és fàcil. Tu ja has fet aquest avís a navegants, que no se pensin que és aconseguir un castellà, coser i cantar, ni molt manco, perquè hi ha esforç, hi ha patiment a vegades. Però avui també venim a parlar d'una iniciativa molt interessant. Com és conciliar, intentar gestionar el que és una empresa amb el teu dia a dia, amb la teva família, amb els nins, amb els pares majors, les persones que tinguin cura d'alguna persona major a casa. O sigui, conciliar no és fàcil per un jove emprenedor. Per això tenim una proposta molt interessant, que és presentar al Congrés dels Diputats 6 pautes en concret que podrien millorar aquesta conciliació. Així que t'escoltam. Per on començam? Se pot millorar la conciliació?
2: Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora y precisamente por eso vamos a presentar estas 6 medidas. Son 6 medidas que presentaremos en el Congreso de Diputados en octubre, ¿vale? Donde tenemos que tener en cuenta que el autónomo es 2 personas a la vez. Por un lado está el autónomo como persona que trabaja, ¿vale? Y aquí tenemos unas medidas concretas, que por ejemplo es la medida 2, donde buscamos una baja flexible, ¿vale? Por nacimiento, porque a día de hoy la baja empieza cuando nace el niño, ¿vale? Nace el niño y te tienes que coger sí o sí 6 semanas. ¿Qué pasa? Que la realidad del autónomo de hoy en día es que muy poca gente puede permitirse parar ese negocio durante 6 semanas. Entonces, por eso nuestra medida 2 es pedir esa baja flexible. Por otro lado, también pedimos el permiso de lactancia. Esa es la medida número 3. A día de hoy, una trabajadora asalariada tiene un permiso de lactancia de 1 hora al día. Eso es un derecho que no tiene una trabajadora autónoma. Y eso es algo que nos gustaría arreglar.
1: Pero quin greuges comparatius, enormes.
2: Exacto. Entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque creemos que necesitamos unas medidas de conciliación adaptadas a nuestra realidad. Luego, el autónomo también genera un negocio que tiene la potencialidad de generar empleo. Por lo tanto, tenemos medidas que también buscan proteger esa parte, como por ejemplo la bonificación de seguros sociales, bonificar al 100% ese seguro, ¿vale? Para que la empresa pueda ser más sostenible en ese momento. Entonces, son 6 medidas que las podéis conocer en agbalears.com. Ahí estás las 6 y ahora, podemos, si quieres, te puedo seguir contando un poco.
1: Quines possibilitats hi ha que tot això canviï? Perquè són unes mesures que no són noves, ja fa temps que la gent reivindica aquestes qüestions perquè pugui haver una igualtat respecte als treballadors ordinaris. Quines possibilitats creus de que la vostra petjada, aquesta petició de les 6 mesures, pugui ser una realitat, no?
2: Bueno, nosotros somos optimistas al respecto. Esta campaña se hace a nivel nacional, la hacemos a nivel local desde Baleares, AG Baleares.
1: Exacto, pero son todas las asociaciones de jóvenes empresarios de España.
2: Efectivamente, nos unimos para lograrlo. Cuantos más seamos, mejor. Creemos en que es un diálogo que tenemos que tener, es una conversación que tiene que estar, y quizás no lo conseguimos a la primera, pero seguiremos intentándolo porque creemos en esa justicia que tiene que existir.
1: Has parlat del tema dels naixements, dels dies o de l'hora d'alletament, no? Que com comentaves just abans, però hi ha altres qüestions que se diferencien moltíssim d'un treballador assalariat, com per exemple qüestions de salut, baixes per salut. Hi ha moltes més qüestions que també hi ha molta feina a fer. Podries posar algun altre exemple?
2: Bueno, nosotros principalmente lo que queremos es que haya facilidades para conciliar adaptadas a nosotros, no necesariamente tener equidad con un empleado asalariado, porque no tendría sentido, nuestra realidad es diferente, pero sí que como trabajadores tengamos derechos, porque es algo que no se ve. Se ve más, a lo mejor, la mirada más de empresario, pero hasta que llegas a ser un autónomo que puede generar empleo, hay todo un camino. Entonces, lo que queremos es que se hable también de los derechos de los trabajadores autónomos, que estamos ahí sufriendo todos los días. Yo creo que las principales diferencias tienen que ver con el día a día, con la red. O sea, un empleado asalariado tiene una red que está detrás de la empresa. Tú te pones enfermo y hay un sistema detrás donde alguien va a cubrir tu trabajo. Yo
1: aquí
2: tengo un ejemplo.
1: Has de tancar la barrera.
2: Tengo un ejemplo yo personal. Yo durante 15 años he sido empleada, asalariada, y en los últimos 5 he sido trabajadora autónoma. Justo hice la transición cuando mi hija, que de hecho nos acompaña hoy, cumplió 1 año. En ese momento yo estaba en un año muy importante, el emprender, que es ese conseguir clientes, adaptarte al mercado. Y en ese momento justo mi hija se puso enferma. Yo tenía un proyecto que había conseguido cerrar con un buen cliente, una cosa de esas que son importantes, que te cambian el negocio, y justo se puso enferma. Era una jornada, unos servicios que yo daba de tres días, no los pude ofrecer porque, pues Clara se puso enferma, estuve con ella, tuvimos que estar en la clínica varias horas, no pude empezar el trabajo. ¿Qué pasó? Que quedé mal con el cliente, no pude facturar, luego lo pude Esa es la gran diferencia. Un empleado asalariado sabe que hay alguien que le cubre. Son realidades que no pretendemos igualar, porque cada uno tiene la realidad de su negocio, pero sí en términos de derechos, nosotros cotizamos igual. Entonces hay ciertas cosas que sí que nos gustaría cambiar.
5: I és hora d'emprendre, no tots som unes illes que viu sí o sí del turisme, que és la gran, diguéssim, font de riquesa d'aquest arxipèlag. Si qualcú vol emprendre, en quin sector li recomanaríeu als joves empresaris de Balears? No sé si turisme o si haurien de començar a diversificar, i des d'associacions com la vostra ja se pot pensar no només en demà, sinó d'aquí una sèrie d'anys vista.
2: Yo creo que en términos de recomendación, es verdad que en Balear estamos muy centrados en el turismo. Gracias a ellos tenemos muchísimos profesionales que ya se dedican, y que es el momento de cubrir otros sectores también y de diversificar, apoyados en el turismo, por supuesto, pero ¿qué más cosas podemos ofrecer? De hecho, a los propios ciudadanos, ¿qué cosas están sucediendo hoy que no suceden en otros sitios. Otra recomendación es buscar cosas que funcionen en otros sitios y que aquí no. O sea, muchas veces el copiar está mal visto, pero copiar bien es un arte.
5: I és hora d'emprendre un dels principals esculls, és el finançament. Clar, exacte, tu pots tenir molt bones idees, però si no hi ha euros per materialitzar-les, de vegades és molt complicat. Però ho deies, tenim tendència a pensar en grans empreses, que és una empresa que té 100 treballadors, però si en realitat diu que allò que sostén un país com Espanya són les pimes, que totes les empreses són petites empreses que poden tenir 2-3 treballadors. Clar, són realitats totalment diferents. És hora d'aconseguir un petit empresari que finançament. Si qualcú ara diu, és que m'ha agradat molt allò que mos explica Ana Lucía, jo vull emprendre, on podria anar a cercar finançament? Has de tenir estalvis? Has d'anar a tocar a qualque porta? Com haurien de fer-ho?
2: Bueno, es un muy buen momento para eso, porque así como hace 10 años no había apoyo de ningún tipo, bueno, 15 años no teníamos apoyo de ningún tipo, eras un valiente y un lanzado, ahora cada vez más son las entidades, tanto público como privadas, que ofrecen ayudas para poder hacer este tipo de lanzamientos. Entonces, yo lo que recomendaría, lo primero, es que si alguien tiene ese interés, es que entre en agbalears.com y investigue cómo nosotros les podemos ayudar. Nosotros somos una red que estamos creciendo muchísimo desde hace ya varios años, hemos puesto mucho foco y eso nos permite poder ofrecer esos servicios. Hacemos diferentes encuentros, algunos para hablar de esos temas, otros para formar a los jóvenes empresarios en otras cosas. Entonces, para mí la recomendación de alguien que quiera emprender es conecta con otras personas, empieza a hacer preguntas desde ya, y ahora sí que hay muchas cosas y hay muchas instituciones a nivel local, desde Palma, desde Mallorca, Baleares, que se metan en las instituciones, que vengan a los eventos. Tenemos un grave tema aquí en las Baleares, específico además, y es que la gente no asiste a los eventos que organizan las distintas entidades. Ayer lo hablaba con otra persona, de hecho, de Inca, que me comentaba, es que es difícil que venga la gente. Entonces, la ventaja, que es que al que le interese, hay muchísimos recursos. Hay gente queriendo ayudar a los empresarios. Es algo que no había antes, a los jóvenes autónomos. Es algo que no había antes. Entonces, yo le diría a alguien que realmente tenga ganas de tener esa vida hacia otro lado, que se anime a participar en estos eventos. Venir a los nuestros, por supuesto, de Jabalares, pero de todas las instituciones. Hay un montón de instituciones que crean un montón de eventos. Entonces, a participar, a conectar, creo que esa parte es fundamental.
1: Fixa't que amb totes les dificultats que tenim aquí a les Balears, perquè no hem d'oblidar que tenim un preu molt alt del lloguer i que això dificulta els autònoms, per exemple, poder accedir a un espai o llogar un local en concret, tot i les dificultats, la xifra d'emprenedors és molt alta, la xifra d'empreses que neixen cada any és molt alta. Com podria millorar? Perquè això ja seria un escenari perfecte, no? Si a més aconseguiu el proper mes d'octubre aquestes mesures que reivindicau el Congrés dels Diputats per poder conciliar, com podria millorar la situació de l'autònom?
2: És verdad que el tema de la vivienda es un tema que nos afecta a todos. Muchísimo. Y nosotros precisamente pensamos que estas medidas pueden ayudar en eso. O sea, todo lo que sea alivianar el peso, la carga que tenemos hoy administrativa, los empresarios y los jóvenes autónomos, nos va a ayudar a poder lidiar con esto. O sea, obviamente no podemos remar nosotros solos, es un poco entre todos. Yo pediros que deis a conocer más todavía la asociación, como ya lo hacéis, que os lo agradecemos muchísimo siempre que nos invitáis, y que la gente se siga apuntando a conocer nuestras iniciativas.
5: Sí, però també la mobilització, no som una comunitat especialment mobilitzada per res. Crec que l'únic que ens mobilitza és la Copa del Rei, que és quan la gent surt a celebrar. Però també, com deies, sí que hi ha eines o facilitats per poder ser emprenedor, però quan parles amb els autònoms, tothom, més o manco, té el mateix pare, que és que hi ha subvencions, hi ha incentius, hi ha programes, però moltes vegades vos queixeu que és difícil saber com se poden demanar aquestes ajudes i, sobretot, on fes tràmits. Perquè ara començar a ser autònom o començar a ser empresari, ningú n'ha ensenyat. Pots sortir d'ADE a la universitat, però no sabries pràcticament com muntar una empresa. Passar per una associació com la vostra o anar en aquestes xerrades que tu comentaves és allò que hauria de fer saber fer de qui volia emprendre el manco per tenir les dues primeres passes i dir, he d'anar en aquesta finestra i necessita aquest papers.
2: Bueno, ahora se ha abierto la oficina del autónomo, que es un lugar donde, por supuesto, podemos ir a acudir, y obviamente con nosotros también. O sea, yo creo que es salir a la calle. A veces esperamos que una página web o ChatGPT te lo resuelva todo. En este caso no va a pasar. Tienes que salir a la calle, preguntar, conectar con gente y asegurarte que la fuente es la verídica. Tener clara la idea no es suficiente, porque además la idea va variando mucho. Esa es otra recomendación. O sea, tu idea inicial, seguramente, para poderla llevar a cabo, irá evolucionando muchísimo hasta que sea real para el mercado. Entonces, eso un poco.
1: I que un no neix autònom. A vegades vens precisament de treballar per una empresa i de sobte tens una idea i pots fer aquesta transformació. Què li diries, missatge final, a aquestes persones que sempre han tingut aquesta corolla o aquesta idea o aquesta il·lusió d'emprendre i que se fan a vegades enrere precisament per la situació, no?, difícil que vivim, o per por o per desconeixement? Algun missatge final per animar aquestes persones que tinguin idees a materialitzar-les?
2: Que se animen, que aprovechen el momento tan positivo que tienen en términos de ayudas, y que se informen primero.
1: Exacto.
2: Antes de tomar la decisión, pero que no digan que no se creen con esa creencia de no, es que es muy difícil. No. Bueno, compruébalo, porque a lo mejor en tu caso, en la idea que tú tienes, no. Así que les animaría a ello.
1: Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Hem conversat amb ella sobre el que suposa emprendre aquí a les Illes Balears i també sobre aquesta mesura de presentar 6 pautes en concret al Congrés dels Diputats per poder millorar la conciliació, que és aquesta gran assignatura pendent que tenen els autònoms. Lucía, moltíssimes gràcies, ha estat tot un plaer.
2: Gràcies a tu.
1: Són les 10:25, uns consells, parlarem de l'eclipsi, del gran dispositiu de seguretat que s'està fent per terra, mar, aire, parlarem amb la Guàrdia Civil, vos explicarem alguns detalls, no?, sobre què és ja compte enrere, perquè manquen molt pocs dies, no? Manquen només unes poques jornades per a aquest esdeveniment. I tot d'una xerram també dels peixos mossegadors. Jo no sé si tu has pegat un cafè i cotxis con Nadal i t'ha mossegat un peix aquest estiu. Jo t'he de dir que a mi no, però a la gent que anava amb jo, és a dir, a la meva família, sí.
5: Jo el darrer pic que vaig anar a la platja va ser fa d'haver estat 8 anys de Formentera i sí que hi havia peixos que com a mossegaven.
1: Just ara a sembla que mosseguen més que mai.
5: Ara mosseguen més que mai.
1: Més que mai, sobretot a la zona d'Illetes.
5: Haurem d'anar encara més alerta.
1: A veure, són mossegades petites, que ningú s'alarmi, que no estem parlant de mossegades grosses, però també és un ensurt.
5: No és tauró d'en Spielberg.
1: No, ni molt manco.
5: És una altra cosa.
1: En parlant tot d'una.

0: Vosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
4: fa... Fes calor, posa'ns aire.
5: No, no, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé jo.
6: Sí, psicològic.
5: Però quan hi ha vacances?
4: Com quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
4: Compte enrere.

0: nostres familiars i de fet, quan estudiem a escriure, el primer que s'investiga precisament és el círculo cercà.
1: Que, per tant, tindria un component antropològic, com a d'autoprotecció, que nosaltres ja té aquesta cosa com a atàvica de reconèixer el perill a força de mirar els perills dels altres.
0: Claro, claro, o sigui, això és un component, o sigui, de fet, els que fem, els antropòlegs forenses, el que fem és això, és mirar des d'una perspectiva cultural i social com s'efectuen les maneres d'escrim i com se fan, perquè també les formes de, diguem, és que no vull especificar, però jo soc molt contrària a donar idees. Les formes en què s'executen els crims també poden tenir un sesgo de religiós, un sesgo cultural, un sesgo social... Pues bueno, ja m'ho imaginen, Javier Alarcón ho explica perfectament.
1: Sí, per tant, tu estàs en compte de sèries com CSI, intues. Perquè allò que van fer va ser donar com a moltes pistes en els lladres, que hi va haver un moment que als Estats Units en varen tema que a força de mirar CSI, la gent va aprendre que era luminol, com se controlava l'ADN, que és allò que havien de fer,
2: la
1: importància de lliçuet per eliminar proves.
2: N'Alba, com a criminòloga, perquè no ho han dit, a banda d'antropòloga social, és criminòloga, i sap que algunes d'aquestes sèries fan molt de mal, perquè ni els temps d'investigació són els mateixos, ni els mètodes funcionen com a CSI, molta gent vol estudiar ser policia científica i després no té res a veure, veritat.
0: I és això, i encara en set sèries, mira... Encara aquesta sèrie es pot diferenciar el component de fantàstic, de saber que és una sèrie, que és una pel·lícula, però quan un podcast de true crime ho fa una persona que no està formada en criminologia, en antropologia, medicina forense, bueno, totes aquestes disciplines que el tracten, se nota molt per això. Perquè també, quan volem especificar en dades i volem especificar en certa retòrica que està lligat també a aquests crims, clar, el problema és que la gent que no té aquesta formació pot donar certes idees que potser no són el més adient.
2: Aleshores, és molt delicat aquesta qüestió. Com, igual que quan una cosa se troba en investigació que te diuen la policia mateixa, no dona informació perquè tu pots donar pistes a la persona que està ara mateix en recerca, no?
0: Claro,
2: per exemple. O sigui que és un tema molt, molt delicat. Som morbosos? Ens agrada el trucar perquè, en realitat, el que som és morbosos per naturalesa?
0: Sí. Bé, i a més, no només en temes de trucar, en tots aquests temes que estiguin fora de la nostra norma social, ja sigui perquè és diferent a la nostra cultura, perquè és diferent al nostre estrata social, perquè és un tema que no se xerra dins dels cercles més propers de família i de tal, ens interessaran. I d'aquí, a part del true crime... estic segura que se n'es poden ocorrir un parell més. Aquesta transgressió de la norma mos interessa, i mos interessa, això sí, que és algo que interessa a tothom. El que passa que el que pot interessar aquí és trucar, a lo millor si te vas moviment a la Xina, li interessen...
2: Ah, que curiós.
0: Aquí, com, claro, és tot això que transgredi, per això dic que té un component cultural i social més important del que pareix.
1: Tu parles d'aquest component social, a vegades els usos socials no se poden extrapolar d'un país a un altre, on hi ha fascinació també per aquest tema per aquest tipus de temes, als Estats Units, i allà viuen aquest fenomen de, sobretot, dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, que a mi això me té flipadíssim. Es culta en Charles Manson.
2: Sí. Se va casar a la presó, te'n recordes? Sí, sí.
1: Assassins en sèrie que reben muntanyes i muntanyes de cartes a la presó de gent que ets a vol conèixer, que s'ofereix a fer un vis-a-vis, etcètera. Que a mi aquestes coses m'al·lucinen. Per què mos atreu tant aquesta cosa fosca? Perquè si ja t'avisen, si tu ja veus el red flag, que més que un red flag és un semàfor en vermell que te diu amiga, date cuenta, que per aquí no és, per què de vegades insistim? O mos atreu tant i pon més aquesta part, no sé si morbosa, d'excitació, d'esperill, que quan veus que esperill és real, hi ha gent que s'hi tira, en planxa.
0: Perquè hi ha gent que fa certes pràctiques de forma exhibicionista. Perquè hi ha gent que... És que tot és el mateix. O sigui, és aquest morbo... O sigui, el que tu has dit, per exemple, en la sèrie que varen fer d'en Jeffrey Dahmer, va passar, va haver, bueno, a Estats Units, va haver un auge de gent que se disfressava per Halloween, d'assassins serials reals. O sigui, ja no estic xerrant d'assassins de terror, de, bueno, que poden, jo soc la primera que jo, les pel·lícules de terror antigues, tot això, perfecte. Però d'assassins serials reals, o sigui, estem, en el cas d'en Jeffrey Dahmer, o sigui, és que li deien el carnicero de Milwaukee. O sigui, és que si tu llegeixes la història, és... Mira, jo mateixa que estic acostumada, m'ho passa...

0: cant de gallina. Te, és molt fort naturalitzar aquestes coses.
1: Que no he acabat la sèrie, perquè me va posar arropits de barra intentar mirar i en Skip Totalment ja varen, ja varen deixar de lluitar contra la incomoditat que mos produïa aquesta, aquesta sèrie i la família de, diguéssim, el que serien la família que quedava d'assassinats de Jeffrey Dahmer, allò que demanava era que aquesta sèrie se cancel·lés perquè era tan real, és a dir, una cosa no se li pot negar a Ryan Murphy, que ell, quan sí. reprodueix una cosa, té un equip d'art, varen calcar el judici, varen calcar els assassinats, que clar, ses famílies que ho havien viscut en primera persona, va ser com tornar a reviure, i jo entenc que també se t'hi remogués tot, i tot i així aquesta sèrie ha tingut un exitarro que ha produït que aquesta sèrie d'American Crime ja va fer la segona temporada, ja en du sí. tres, va fer lo
0: no,
1: del germà...
0: No,
1: no, és que aquesta de... va fer Versace o J. Simpson, i després sí. en va encetar una altra, que era Monstruos, perdona, sí. que era en Dahmer, aquell bessons que van matar...
0: El germano Hernández.
1: Germans sí. Hernández, i llavors la tercera, que és aquell de sa màscara.
2: Sí, Ned Jane.
1: Ned Jane.
2: Exacte.
1: I ja me diràs.
2: Estem super al dia.
1: Com pots veure, nosaltres no ho miram, no ho miram perquè no mos agrada, però un poc més, i sense tenir-ho apuntat que van de fer decàleg d'assassinat americans.
0: I després passa una cosa, a la gent se li olvida una cosa, i és que les víctimes no només són les víctimes mortals del mateix crim, les famílies també són víctimes. I amb aquesta sèrie fan una revictimització o una segona i tercera revictimització. És a dir, tu, per exemple, en el cas de Jeffrey Dahmer, estem parlant de casos extremadament, diguem, en components molt... ja mos estimen en l'extrem, ¿vale? Però, bueno, també mos podem imaginar serials aquí a Espanya...
1: La huella del crimen en els anys 80.
0: Sí, o, per exemple...
1: Que va fascinar tothom.
0: Fa poc es va fer el documental d'Alcàcer, que està molt bon fet, però, clar, jo hi participava un dels pares, que el pare també va participar en el seu moment també en diferents... Bueno, en el Mississippi, en diferents televisions de l'època. Els altres pares de les altres dues nines no varen participar.
2: No, i de fet se genera un fenomen paral·lel a tot això que també preocupa, referent al cas d'Alcàcer, que va ser el turisme de crims, perquè moltes persones se desplaçaven al lloc on varen desaparèixer les nines, i en una d'aquestes excursions, per dir-li d'alguna manera, se varen arribar a trobar ossos, que tot això va posar de manifest una vegada més si s'havia fet bé la investigació, etcètera. O sigui,
0: a veure,
2: és un tema
0: també,
2: duríssim.
0: En el cas que és de trobar ossos, aquí... posen una llança a favor, qui va trobar els ossos és el doctor Francisco Echevarría, és el jefe del médico forense del País Basc, és un dels millors d'Europa, i justament Estella tenia una sèrie CTV, la televisió basca, que amb un periodista reconstruïen casos que varen ser relevants per l'estat espanyol. I justament recorrent el paisatge, estic parlant d'una persona que ha fet, per exemple, l'autòpsia en Salvador Allende, la segona autòpsia, ha col·laborat, o sigui, és...
2: un referent.
0: És un capo, sí, vale? No és qualsevol persona. I justament se va trobar, en aquest cas, varen ser unes falanges distals, dels dits, i, claro, ell en seguida va saber que eren humanes i van fer el protocol. Per favor, una cosa que sempre... no és algo habitual, però si per lo que siguis trobam algo, no tocar-ho, no mirar-ho, directament cridar a Policia Nacional, Guàrdia Civil i dir, crec, estic sospitant de que el meu que ha agafat, perquè s'han trobat coses perquè es que ha agafat...
1: Tant, si vols trobar un crani repartit per Balears, no el toqueu. Telefonau directament a la policia, Guàrdia Civil. Ara estàvem convertint imatges de Laboratori de Crims, el programa que fa Javier Alarcón en Virginia Galeano, qui veig a televisió. Clar, és que Balears ho fa tot diferent, qui veig ho fa tot beníssim. Ho dic perquè aquest programa de Laboratori de Crims també té aquest component formatiu, que no té aquest punt morbós que potser tenen altres recreacions o altres tipus de programes.
2: No, perquè parlen amb professionals
1: i, a més, hi ha Alarcón a darrere, hi ha a Galeano, que és molt bona periodista, és a dir, és una manera d'aproximar-se. Han de tenir cuesta de productors, que no m'ho havia deixat ningú, perquè tots són molt bons companys. Hi ha una molt bona feina darrere d'investigació i també sa manera de contar-ho. I aquí va ser la meva pregunta. En quin moment hi ha un interès real per sa investigació o per aprendre i entra ja allò que seria sa part de morbo o sa part més negativa, que l'únic que fa és intentar sublimar certs desitjos que potser tenim una mica enterrats?
0: Per molt bona pregunta. Jo no sé fins quin punt separar-se, perquè a fila i a la cap, les persones que investiguem aquest tipus d'actes, en el meu cas he de dir que jo m'interessa, o sigui, la meva especialitat són crims contra la humanitat, ¿vale? O sigui, són crims de... Però és que utilitza... No te puc negar que tenim un cas d'interès només que cobram. O sigui, heu estudiat molts anys i cobram per aquest interès, però fiel a cap no podem evitar tenir... I jo crec que aquest auge va venir a red... Me sap greu tornar a nombrar-ho, però bueno, en el cas del cas és saber que el periodisme...
2: Sí. Va tenir un abans i un després.
0: Sí, va tenir un paper molt important, i aquí no entraré si mal o dolent, però bueno...
1: No és per fer corporativisme, però per posar un context, acabaven de néixer les televisions privades. Això, jo estic convençut que si no haguessin existit Antena 3 i Telecinco, no hagués hagut el circ que s'abarma. Perquè no és el mateix que una tele pública contra Ràdio Televisió Espanyola pugui fer la seva feina i l'altra és la competència carronyera en la qual se va entrar en aquell moment per intentar aconseguir fins i tot la germana petita de la perruquera que havia pentinat a una de les nines, que ja per tenir qualque cosa nova i poder plantar cara amb unes dècimes de xer a lo que eres teu competidor, intentaves gratar ja no dins els fens, és que ja anaves directament a lo que seria l'abocador. I també haurien de fer autocrítica en un moment determinat, però també posar en context, perquè el context és important, que va ser un moment en què Espanya va viure una revolució televisiva, que era l'introducció de les tres privades, que a nosaltres ens van arribar molt tard. I supos que els professionals d'aquella època ho varen saber com varen poder, en cètica de cadascú, que de vegades cètica també cadascú marca els marges, no? Allà on pot, allà on vol.
0: No, i ja no només periodistes, o sigui, també posaré pedra sobre el meu tejado, però criminòlegs i forenses, prime time, explicant en tot luxe de detalls les autòpsies de les nines. Ara que algo és impensable, o si ho fan... Bueno, jo tinc les meves reticències entre aquests professionals, però això és brutal. I alerta, no m'ha pres...
1: Cego és molt difícil de gestionar.
0: Clar, també, I no m'ha pres tant. És a dir, fa res. Bascaso Veretón s'ha aturat un llibre que ara se vol tornar a reeditar. O sigui, n'hi ha casos, és caso d'assumpte, o sigui, igual, s'han fet ja sèries desdocumental, o sigui, no m'ha pres tant i no m'ha pres tant ni per un costat ni per l'altre.
2: Alba, has dit abans, no, jo torno un poc a la frase amb la qual hem iniciat aquesta conversa, has dit els monstres estan entre nosaltres.
1: Habiten entre nosaltres.
2: Exactament. De fet, les estadístiques són entre un 1 i un 4% de la població podria tenir algun tret de psicopatia, tu sabràs molt millor que jo. O sigui, això és una realitat. No vol dir que tots els psicòpates hagin d'assassinar directament, sinó la capacitat de no tenir empatia, no? De no tenir sentiments.
0: Però també hem de tenir una cosa molt en compte. És veritat que nosaltres, com a autodefensa, quan veiem un crimen que és especialment atroç, deim, aquesta persona estigui loca, aquella persona és un psicòpata. No, la majoria de persones que cometeixen crims són persones que no tenen cap tret patològic. I això és molt important.
2: No sé si fa més por,
0: això fa més por, perquè són persones que no tenen cap tret. I, a més, això també de... No és que només maten els locos, maten els tal. És molt fàcil, o sigui, jo sóc d'aquestes persones que diu que qualsevol persona pot matar, en el sentit de... Tu pots tenir una baralla sense voler, empentes a la persona que tens, i aquesta persona té darrere una taula, cau, i t'assustes perquè no respon, i comences a fer... Moltíssims crims són així.
2: O te poden tocar el que més estimes, un fill, i de sobte...
0: Clar, no? I t'assustes...
2: Que te passi un clic en el cervell. Sí, sí.
0: Efectivament.
2: Totalment.
0: O sigui,
2: tothom és susceptible de que aquest clic... se facin el cervell.
0: Sí, circumstàncies, bueno, el que m'he dit, patologia, substàncies també, de vores influx de certes substàncies també, o sigui, és això, però no és algo tan separat i tan distant de com us agradaria per això.
1: És una frase d'Almodóvar que m'encanta, que aquest cap de setmana vaig topar Kika a la tele i la vaig tornar a veure i surt el personatge d'Andrea Caracortada que té un programa precisament d'això de crims i parla i diu, matar es como cortarse las uñas de los pies. Al principio la sola idea te da pereza, pero cuando te las cortas resulta que es bastante más rápido de lo que pensabas. Crees que pasará mucho tiempo hasta que vuelvas a hacerlo, pero cuando menos te lo esperas, las uñas ya han vuelto a crecer.
0: Ay, ay, ay.
1: Clar, és que matar... A vegades, jo també ho dic, que matar... Una cosa és que tu matis en sèrie. Ser un serial killer no és tan senzill. Però matar...
0: No, dic
1: que has de tenir... Que has de tenir els mobles molt remoguts. Sí. Però matar és un tema que no és tan complicat com et sembla.
0: Quan no res, matàvem per supervivència. No fa tant d'anys. O sigui que, alerta, això... El nostre cerebre reptilià queda allà i de vegades s'activa.
1: Ai, per favor, quina por.
2: Quina por.
1: No vull sortir mai de l'estudi. Ho dius a ràdio, que el manco aquí estan protegits. Ja em vaig de condicionar.
2: I esperem-nos, aquest 1% de la població, ni molt manco, no? De tenir un tipus de trastorn d'aquestes característiques fa por, ho ha dit n'Alba, no? Viuen entre nosaltres, és una realitat, i hem aprofitat aquesta excusa per parlar del true crime. Per què ens agrada tant el true crime i tota aquesta auge que ha tingut en els darrers anys? Alba García és antropòloga social i també criminòloga. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre.
2: 11:45, uns consells. Parlarem d'otitis, d'aquesta afecció que és tan comú a l'estiu. És difícil, lligar a trucar amb otitis, no que sóc conscient. Però sí que he pensat que era bo anunciar-ho perquè moltes persones que ens estan escoltant ara mateix tenen aquest problema. O sigui que, si voleu escoltar els consells de la mà del doctor Carbonell, tot d'una, després d'uns anuncis.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

Parlem de l'estiu, sinònim de platja, de piscina, d'activitats aquàtiques, però també ho hem anunciat abans dels anuncis. És l'època de l'any en què augmenten les consultes per otitis, especialment les conegudes com a otitis externa o otitis del nedador.

0: Chicago.
1: Són les 11 i 49 minuts, escoltàvem la música que feia referència a l'aigua, perquè sí, precisament d'aigua va la qüestió. L'aigua, l'humitat, alguns hàbits de neteja de les orelles a vegades compliquen moltíssim i fa que moltes persones hagin de patir otitis a l'estiu. L'humitat, ho hem dit, afavoreix aquest tipus d'infeccions, però també hi ha una sèrie de falsos mites que a vegades arrossegam de temps enrere i que el que fa és que no se solucioni el problema ni molt manco, sinó que s'agreugi. Per exemple, els bastonets. Tu saps que se segueixen venent, els bastonets, tot i que els doctors no recomanen l'ús de bastonets? Tu vas ara mateix a la farmàcia, vas ara mateix al supermercat, grans superfícies, botigues, i pots trobar perfectament bastonets per l'oïda.
2: Sí, però no són bastonets per les orelles. O a lo millor,
1: no, se poden vendre fins i tot per estendre el maquillatge.
2: T'anava a dir, a lo millor són bastonets per l'aurícula, per la part de cartílag que tenim a sobre, que si vols la pots fer neta perquè té solcs, i si vols pot passar el bastonet per allà. El que te recomanen sempre tots els especialistes és que en el bastonet no te'l fiquis dins l'orella i comences a remenar-lo, perquè si tens problemes de cera, el que fas és pitjar la cera cap endadins i és quan se creien els taps. O si ets una persona que té l'orella bruta, amb un bastonet no la treus cap a de fora, perquè no pots fer com a palanca.
1: És que el que fas és tot el contrari. Estàs just pitjant la cera i el que fa és que se te generi un tap enorme, i després pots tenir complicacions. Tot dura, parlarem amb l'otorrino laringòleg, el doctor Carbonell, aquí me confirmen que ja és amb nosaltres, per intentar donar o aportar un poc de llum sobre aquests mites. Doctor, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: M'imagino que està veient moltes consultes relacionades amb l'otitis aquests dies.
3: Sí, bueno, ara és època.
1: Quan una persona té mal, significa que la infecció, m'imagino, ja ha començat. Ja du dies, no?
3: Sí.
1: Quan arriba el dolor, sí, sí, és que el procés ja s'ha iniciat, veritat?
3: Sí. A veure, normalment la dinàmica, en aquest cas, en l'estiu, solen ser el que se diuen otitis externes, que és una infecció de la pell desconducta. Vale? Si es conducta té restos de pelleta o restos de cera, vale? aquest material fa com a d'esponja. S'aigua entra, perquè una de les coses que la gent pensa és que aquestes infeccions s'agafen perquè s'aigua no està ben tratada o perquè s'aigua no està ben clorada. I no és vera, això s'agafa per humitat. Vale? T'entra aigua dins l'orella, aquesta aigua provoca una humitat en el conducte auditiu, que com està a 36-37 graus de temperatura, doncs tens calentor, tens humitat, tens la cera, la pell, i això fa que creixi la bacteri. Claro, quan hi ha aquest creixement bacterià és quan se produeix aquesta infecció de la pell desconducta i apareixen les molèsties típiques de les otitis aquestes d'estiu.
2: I aquesta otitis s'ha de tractar, doctor, s'ha d'anar al metge. Si podem no esperar a que ens faci mal, però un pic que tenim ja mal d'oïda, convidar un especialista, perquè aquesta otitis crec que no se'n va tota sola.
3: No. A veure, el problema aquí són dues coses. El primer és que, com a part de tractament d'aquesta otitis, tu necessites una neteja desconducta. És a dir, si tu tens el conducte ple de cera o de pelleta morta, si això no se fa net, llavors, d'entrada, per exemple, les gotes no entren. El segon problema és que moltes vegades l'otitis externa se traten gototes, però el conducte auditiu és un conducte que està embolicat a la part interior per os i a la part exterior per tonrum. Què vol dir? Que si s'inflama cap a dins. Llavors, el que fa és tancar-se. Si tu esperes massa temps anant al metge, el que pot passar és que s'edema del conducte, el col·lapsi, el tanqui, i llavors les gotes ja no entren. En aquest cas, el que s'ha de fer és col·locar una gasseta amb antibiòtic, que se deixa 3 dies, i després pots col·locar les gototes. Per això, això es passa quan el tractament es retrasa.
1: Tot i així, vostè no recomana nedar amb taps per prevenir, la veritat?
3: A veure, depèn. És a dir, una flor no fa estiu. Si tu tens un pacient o un infant que cada vegada que va nedar té una infecció d'orella, pues por supuesto que pot nedar amb taps, o se pot posar ara com unes tirites com de paper de plàstic transparent que tot el que és dins l'orella. També hi ha una altra possibilitat de fer servir unes gototes que suguen, esperit boricat, gent que fa que entrena natació o que fa aquagym, pues després de nedar se posa unes gototes per evitar somitat. Claro, tot això té sentit si tu tens una reiteració d'aquest tipus de problemes, perquè vulguis que no, nedar en tats o encalçar un infant perquè nedi en tats, doncs és una purga, perquè t'ho fai un pic cada estiu, doncs pots no fer-ho. Però, evidentment, totes les mesures físiques, mecàniques, que tu posis perquè no t'entri aigua dins l'orella, doncs pot ajudar a prevenir això.
2: i tenim predisposició a otitis o no té res a veure. Són no estar en la persona com les pràctiques. És a dir, has fet de nedar molt, de que tinguem sempre aigua en contacte amb la nostra orella fa que otitis comparegui a les nostres vides.
3: Hombre, claro, a ver, són les dues coses. Anem a veure, a ver, tots els nins estan tot el dia en remull des de juny fins a setembre i no tots els nins fan otitis de repetició. Llavors, claro, perquè tu te trobis un malalt amb un problema necessites, uno, les circumstàncies favoridores, és a dir, si aquella persona té una pell delicada però no està tot el dia en remull, no tindrà un otitis, vale? Però també hi ha gent que està tot el dia en remull i no li passa absolutament res. En la qual sí que hi ha una certa predisposició. Però moltes vegades aquesta predisposició no és necessàriament, diguéssim, genètica, sinó que és perquè no s'ha fet una... És a dir, una prevenció que és molt senzilla de fer és fer una neteja dels conductes auditius antes de l'estiu. Jo moltes vegades en els meus malalts, a finals de maig, a principis de juny, els faig venir, els faig una neteja, vale? Eliminant les miqueta de cera que puguin tenir, eliminant les pelletes moltes, i un conducte auditiu net és un conducte auditiu on l'aigua entra, l'aigua surt i no queda retinguda, en la qual la possibilitat que acabi fent una otitis, pues, minva.
1: Mira, idò com un ITB de l'oïda abans de l'estiu, és el que recomana el doctor Carbonell, visitar Exacte. Els experts perquè te puguin fer una neteja dels conductes auditius i així evitar ensurts i problemes. Doctor, sempre és un gust parlar amb vostè. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I és que hauríem d'instaurar aquesta revisió, veritat, anual, com feim amb el dentista, tal vegada així evitaríem tots aquests problemes d'oïda.
2: Tu has dit una ITB d'orelles.
1: ITB d'orelles, exactament. Tot d'un als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
0: Molt bon dia. Doncs una actualitat esportiva que passa per aquesta victòria avoltada del Real Mallorca 3-0 al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain. És veritat que el Paris Saint-Germain va venir amb molt pocs titulars, no? Perquè la setmana que ve tenen compromís important, tenen la Supercopa d'Europa, han de jugar contra l'Aston Villa i va deixar molt de futbolistes titulars fora d'aquesta convocatòria. Va dur molt de jugadors del sud de nou, però també és vera que entre els convocats hi havia jugadors que van jugar a la final de la Champions. El Mallorca va passar per damunt, poden dir així, va fer un molt bon partit, va causar molt bones sensacions amb els tres gols que va marcar, el primer Lubumbo, el segon Jan Virgili, una passada extraordinària també de Sergi Dardà, i el tercer gol va ser un gol també d'una bella factura en un corna que va treure Àlex Sala i que va rematar el capità Antonio Raillo. Un corna molt ben votat i Raillo, el central, el capità, el cordobès, va marcar un bon gol per fer el 3-0 al minut 50 de la segona part, 50 de partit. El Mallorca es va situar, com dic, amb aquest gran resultat, no?, que va donar molt bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga, que el Mallorca jugarà contra el Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre a l'estadi Son Moix. Abans, però, dissabte, tenim el darrer partit d'aquesta pretemporada contra un dels equips alemans que ha pujat enguany a la Bundesliga, no? Per tant, dissabte, el partit que podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a Esport 3 en Joc i a Ivetra Ràdio.
1: Toni Fuster, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Fins més tard.
1: Repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia, bon dijous.
4: Bon dijous. Avui ratllarem amb en Gemma Brutons El Dia a Menorca. Ell és director científic de Turciops, perquè l'equip científic d'aquesta associació ha detectat 48 catxalots a aigües del nord de Menorca i confirma aquesta zona com a àrea de cria d'aquesta espècie animal. Després saludarem en el sommelier del Dia a Menorca, en Marcel Roland. A la seva secció mensual dedicada al vi descobrirem la història d'un petit celler de ferreries, Miran Pregonda, amb també Enric Picanyol, que és el responsable d'aquest celler. A la recta final del programa conversarem amb dos membres de l'Associació de Veïns del Caufan, a Mari Mercadal i a Pili Ainsa, perquè aquest dijous s'ha produït un nou accident a la carretera que arriba en aquest nucli urbà situat a la costa de Sant Lluís, pendent des de fa anys de l'execució d'una rotonda que millori la circulació. La salutació musical a càrrec del grup Ramé.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començarem parlant de prevenció de riscos laborals associats en aquestes altíssimes temperatures, aquestes onades de calors que enguany es van encadenant una darrere l'altra. I en parlarem amb en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos laborals del sindicat UGT. I després hem comprat un bitllet obert, ho farem cada setmana durant aquest mes d'agost per anar a recórrer el món de la mà de la periodista i la nostra cicerone particular, Nana Fernández, que avui ens portarà a un indret que jo crec que t'encantaria, Marta. Ens portarà a Zahara de los Atunes i acabarem, sí, i acabarem el programa posant-li fil a l'agulla. Un any més, durant el mes d'agost també, parlarem de moda amb Ariadna Ferrer.
1: Vos escoltant tot d'una, igual que Jaume Noguera amb el Dia Mallorca. Bon dia de nou.
6: Mira, avui parlarem amb els restauradors, concretament de Palma, que amb aquesta calorada, també com deia ara na Laura, veuen que ningú va a dinar a les terrasses. Totes les terrasses estan pràcticament buides. Qualque turista despistat s'atreveix a dinar amb aquesta calorada. També parlarem d'aigua en esplà i també de moda. Com és llançar una marca de moda avui en dia per part d'una persona jove en temps de xarxes socials.
1: Tornem, idò, demà, a partir de les 9. Que passeu un bon dijous, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.

0: Bon dia. Comencem amb la informació a la seu de la delegació del Govern Central a Palma, on a aquesta hora està previst un minut de silenci en record de la dona assassinada en els darrers dies a Cantàbria i també en les darreres hores a Llanes i a Múrcia. I anem en directe a la nostra companya Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia. Una concentració que vol ser també un acte de rebuig i de condemna contra les violències masclistes que tenen la seva cara més cruel en els assassinats. En els darrers dies, com dèiem, un cas confirmat i dos que encara s'estan investigant, però en els quals tot apunta que també han estat assassinats masclistes. En aquesta hora comença, està previst que comenci el minut de silenci entre les autoritats que assisteixen a la presidenta de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, i també el secretari general d'aquesta delegació del govern, Rubén Castro, altres també treballadors i agents polítics en aquesta concentració, a més de representants de la policia i de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies, Aina, en directe des del carrer Constitució de Palma. Més qüestions. L'Ajuntament de Sóller, per ordre de delegació del govern, precisament, ha ordenat diverses restriccions de seguretat per la manifestació de dissabte contra la massificació turística, com ara la retirada de terrasses i la limitació de l'aparcament al centre del municipi.
2: No hi podran haver terrasses, tampoc parades, artesania, mercats ambulants i expòsits comercials a les vies públiques ubicades dins de l'itinerari afectat i també a les seves proximitats. Concretament, les vies afectades són els carrers de Lluna, Born, Bouçà, les avingudes de Cristòfol Colom i Jeroni Estades i les places d'Espanya i del Mercat. També serà obligatori retirar els vehicles estacionats al recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa, la zona dels estiradors i el celler. Ho explica Carlos Darder, ell és el primer tinent de Balla.
3: Com a ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui m'ho visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes per al dia de l'eclipsi per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
2: Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia de l'eclipsi, el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària durant el matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García es la consellera de Salut.
4: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12 pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
0: Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària.
2: El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del Partit Popular a les Illes, també del PSOE a l'Estat, per sengles polítiques turístiques, ha demanat també un canvi urgent.
5: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Són les 12:04, més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem amb els restauradors de Palma, concretament, perquè diuen que tenen les terrasses buides. Com que no poden instal·lar nebulitzadors d'aquests que tiren una micona d'aigueta per dies de gran calor, pràcticament només seuen a les terrasses els fumadors i d'aquí poc que serà prohibit fumar les terrasses. No fan caixa, però així tot han de tenir els cambrers i els cuiners preparats. Clar, això suposa una pèrdua, perquè la veritat és que hi ha moltes terrasses que no hi fa estar de res amb aquesta calorada que està fent a migdia. No és el mateix dinar davall un tendal amb 30 graus que amb 36. Després també, arrel de la calor, també parlarem amb la comunitat d'Esplà, que torna a demanar que en el govern que torni a subvencionar les camionades d'aigua per abastir en els 14 municipis d'Esplà. Això ja se va fer, costa de 20 milions d'euros, però és que no hi ha aigua en Esplà. Directament, en Esplà no hi ha aigua. Localitats costaneres se poden fer servir de saladores, però és que en Esplà ja és molt de pocs estan salinitzats i és un verdader problema. I per acabar, li demanarem a Naira Bernassa, que és dissenyadora de moda, com se fa avui en dia per obrir-se pas dins aquest món de la moda des d'una illa com Mallorca. Ella ha guanyat Art Jove i també ha tingut un premi en el Mallorca de 5 d'any de l'any passat. Però com se fa avui en dia? Se fa la roba a mida i a demanda o se fa producció i esperes a vendre? Quantes persones té fent feina amb ella, que llavors dèiem que ho fa tot ella tota sola. Si amb què s'ha fixat i qui l'ha aconsellat per tirar endavant una empresa que vol dur ara a la Barcelona Fashion Week. Parlarem amb Naira Bernassa, que és un nou dels talents joves en la moda a Mallorca, que no han de deixar de banda, perquè tot el que sigui creació mos interessa. Així que sense perdre més temps, amb Francesca Mateu i Maria Antònia Esquines de la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic, això és el dia a Mallorca. Vinga.

0: El calor de l'amor en un bar, no sabem si aquesta cançó més adient, perquè xerrarem ara l'emposada de posta, perquè precisament els bars i restaurants demanen mesures per fer front a la calor, perquè els clients no volen seure a les terrasses quan fa tanta calor, excepte els fumadors. Ho diu, ho deia fa pocs dies, a l'última hora, el gerent de Mallorca Caeb Restauració, Tomeu Mas. Tomeu, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Què tal, bon dia, com estàs?
0: Bueno,
1: aquí passant calor, clar.
0: Passant calor, perquè vosaltres, clar, és que si heu de sortir a la terrassa a servir, passau calor i feu molt de quilòmetres en el dia. S'ordenança d'ocupació de la via pública del 2018, però hi veig aquells difusors, inabolitzadors, ventiladors, és a dir, tu no vas posar res de tot això? Bé, ni tu, ni ningú a Palma. A les terrasses, ja no se pot posar això.
1: No, però això no té que veure... més que no té que veure una ordenança pública, té que veure amb un tema de sanitat. I també d'eficàcia. O sigui, un poc aquestes dues coses. El tema de sanitat, perquè sanitat no permet aquest tipus de difusors, perquè, per lo vist, ens aigua que, sobretot com la que tenim a Mallorca, que du molta de calç, se pot criar salmonellosis.
0: Ah.
1: Llavors, es pot ser un difusor de salmonellosis. Si no s'empleen un sistema d'aigua osmotitzada. Llavors, per evitar tot aquest tema, simplement se va prohibir que s'utilitzés difusors d'aire per un tema de salut. I després hi ha un altre tema de practicitat, que és que a les zones molt humides, que hi ha molta humitat a l'ambient, els difusors no són eficaços per refredar.
0: Clar.
1: Llavors, t'aconsellen o te diuen els tècnics que un difusor funciona bé a unes zones seques, d'ambient sec, que pot baixar la temperatura, potser en 7, 8, 9 graus, no? Però en zones humides l'eficàcia baixa molt i potser també baixa un grau o dos. Per tant, vull dir, no són eficaços. El que tenim són els ventiladors com a solució. Però què passa amb els ventiladors? Que no podem tenir cables, que això se pot solucionar, perquè avui en dia ja hi ha ventiladors que se carreguen a través de sistemes USB. L'ordenança no diu res respecte als ventiladors, però sí que s'han aixecat denúncies dient que tenim ventiladors a les terrasses, que no estan en els planos. Llavors no ho entenem molt bé.
0: És a dir, un ventilador a la terrassa, jo m'imagino que això ha d'anar fixo, no? En el sòtil. Tu et refereixes al ventilador de sòtil?
1: No, de peu.
0: De peu? Aquests, però, moment, si el mòbil, com pot estar a un plano? Bé, les taules també són mòbils. És a dir, l'has de tenir en un plano per tenir un ventilador de peu?
1: Sí, jo l'altre dia vaig veure una denúncia que li havien posat un companyero per tenir dos ventiladors a la terrassa. Correcte. Llavors, tu a la terrassa, en el muntes plano, te demanen que posis taules, cadires i parasols. No te demanen que posis res més. A més, en si ven que hi ha estufes, no te demanen que les posis de muntes plano. El que passa és que les estufes sí que has de demanar un permís especial perquè les estufes han d'estar homologades. Però va per un altre camí, això. No te demanen que estiguin de muntes plano. Però a més, només l'emplees 4 mesos en any o 5 mesos en any, cosa que també passaria en els ventiladors. O sigui, no és un producte, un moble o un element que haguis de posar cada dia durant sempre que tinguis la terrassa en marxa. És circumstancial. Llavors, volem aclarar aquest assumpte perquè no s'aixequin actes quan un senyor té un ventilador que compleix en la normativa de que no hi ha cap despermís ni cap des en el sòtil, en fi.
0: Però aquest company podrà recórrer aquesta sanció?
1: Sí, en principi creiem que sí, que és recurrible i que sortirà endavant.
0: Home, és que és un ventilador, no és una metralladora. Tampoc.
1: Exacte.
0: És que... és un poc exagerat. I, a més, el senyor mateix que van aixecar la sanció, llevar el ventilador amb aquesta calorada, també devia anar molt fresc, aquest home.
1: Sí.
0: Però aquesta sanció és que és estrany.
1: I també va posar l'acte que també tenia un senrer de peu de fora sense estar autoritzat. O sigui, arriben fins aquí les coses, perquè mos entenguem. O sigui, quan a vegades fa reivindicació, dius, que voleu torre, no, que a vegades arribem a coses que dius, hombre, és que has de filar molt prim per anar en aquests nivells.
0: Home, sí, sempre se diu que si te volen multar, te multen. Eh? Malament t'aturin el seu cotxe o vais pas que re caminant. Això, si s'aplica la norma en Bastrem, segur, tots feim infraccions cada dia. També te volia demanar, lo de la separació dels perímetres de la terrassa de la façana del local. Què és això? Que no pot tenir una taula ferrada separat, això? Com funciona, això?
1: Això és una normativa europea, a més, que pel tema d'accessibilitat per persones invidents han de tenir un referent que és la façana, la línia de façana. Llavors no pot tenir les taules o mobles, dits les taules, no pot tenir un cossiol, eh? Vull dir que, i no només el restaurant, no pot tenir un veïnat, no pot tenir una tenda, no ho pot... Estic parlant de lo que diu la llei, eh? No de lo que se fa. Però tu, a la línia de façana, no pot tenir cap element que pugui ser un obstacle per un senyor que va caminant, invident, que van sobretot en la referència de la línia de façana. Llavors, per aquesta causa, se va traslladar, s'han traslladat, s'estan traslladant les terrasses a la banda de l'exterior de la vora via. I te demanen una distància mínima, en el cas de el que demana Europa són 1,80 m, en el cas del que s'aplica a Palma són 2,50 m.
0: Curiós.
1: Sí, són més papistes que el papa. Però bueno.
0: Bueno,
1: i tornant
0: a ser que, clar, vosaltres trobeu que hi ha normatives en general que europeus, municipals i estatals que s'haurien d'actualitzar les condicions climàtiques actuals, perquè, clar, és que no només... Sé que no només la passen els clients, també sou vosaltres, els cambrers, els treballadors, i això, pel que diuen els experts, ha vingut per quedar-se. Jo no sé si heu parlat amb qualcun responsable, o si teniu idea de... si hi ha una idea d'actualitzar totes aquestes mesures en el canvi climàtic, perquè és que, clar, si no pot tenir un ventilador de peu, és que no tindràs ningú en aquí ventilar, perquè ningú s'haurà.
1: Sí, mira, això va venir perquè aquest estiu, que a principi d'estiu estàvem parlant amb un grup de companyeros i mos deien el tema de les terrasses. Mira, escolta, és que jo aquest estiu al migdia no tenc ningú a la terrassa, més que qui fuma, com aquell que diu. Llavors hauríem de solucionar l'assumpte, perquè en sort ventador mos pot passar això, menys com ho podem fer i tal. Llavors estem en aquesta circumstància de clarificar què és el que poden tenir, què és el que no poden tenir, si se pot, per el tema del canvi climàtic, per tenir la terrassa almenys una miqueta més, no sé, que se mogui un pot d'oratge perquè si pugui estar un poc més a gust. I per part del personal, doncs hi ha dues qüestions. Una és la vestimenta del personal, que hi ha possibilitats també de que se pugui exigir de qualque manera o posar damunt la taula és que se plegui una determinada vestimenta, un determinat tegit que sigui transpirable, que sigui lleuger, que faciliti la feina i que això també mos entri dins les ajudes per les millores de les condicions dels locals. O sigui, així com mos donen ajudes, si millorem l'eficiència energètica, també que mos donin ajudes per millorar la comoditat dels empleats, perquè tantes coses també dins les cuines mos exigeixen ara que la màxima de temperatura, si no vaig equivocat, siguin 27 graus. Per tant, també hem de condicionar les cuines perquè el personal pugui fer feina amb una certa comoditat. O sigui, lo de les terrasses és un punt més, però va dins un conjunt que entenem que ens haurien de donar a l'administració un cop de mà per poder afrontar el problema aquest d'aquests estius que cada vegada són més calents.
0: Clar, perquè tot això que estem parlant, faci calor o no faci calor, tu, bé, si plou, ja ho saps, que si plou de poblada, sí, tu dius, avui no muntaré la terrassa, òbviament, fins que no es canvi, d'acord? Però en la calor, tu l'has de muntar, perquè no saps si aquell dia farà més calor, menys calor, has de tenir el mateix personal, has de muntar de dins, has de muntar de fora, tot ha d'estar curiós, per tant, tu te'n vols enfrontar una incertesa al cap a la fi. No saps si aquell dia t'entrarà gent o no t'entrarà, si se taparà una mica, si se seurà qualcú a la terrassa o no. És un pot d'incertesa, no, per vosaltres.
1: Sí, estem acostumats a viure d'aquesta manera, de totes maneres. Pensa que, per exemple, un hotel, quan comença la temporada, sap quasi setmana per setmana quant de clients tindrà. Però un restaurant no ho sap. Les reserves te venen en el dia, salvos qui són el bulli en el seu temps que reservaves amb un any d'antelació.
0: Sí.
1: Són casos extrems, no? Però el dia a dia d'un restaurant és que amb les reserves pràcticament d'un dia per l'altre, des de matí per l'hora baixa. No sap mai si tindràs ple o no tindràs ple. Per tant, vull dir, sempre fas un càlcul intermitjo de veure quin personal tenc, perquè entre setmana, pues, per aquesta feina que normalment estic fent, ho puc solucionar, pues, no sé, en tres camarers, en quatre camarers, tal, o necessito un apoio més a cuina i tal. Estem acostumats un poc a viure d'aquesta manera. El sector és així. En el tema de la calor, pues, ara mos haurem d'adaptar una altra vegada en aquestes circumstàncies i el que demanem és, per una banda, clarificar la llei i, per altra banda, pues, incorporar aquestes millores en la salut laboral en les ajudes que l'Estat mos pot concedir, o la companyia autònoma mos pot concedir.
0: Bueno, i com va de moment l'estiu, malament aquesta calor, hi ha turistes, els mallorquins sortim a sopar, teniu reserves en general, malament siguis vespres, però jo, per exemple, els vespres sí que se pot estar millor. Però ja hem vist que a migdia fa molta calor, però i els vespres empatau, bé, hi ha gent, com ho teniu? Com heu passat aquest juliol, per exemple?
1: Es fan al final arribarà a ser com a Dubai, yeah. Que la gent surt del vespre.
0: Sí, és vera.
1: Sí, allà. Però, no, a mi, el mes de juliol ha estat un mes un poquet atípic, perquè quan hi ha Mundial sempre és un any atípic. Llavors, el mes d'agost ha començat normal, com pràcticament els anys anteriors. Hi ha un poc menys de gent, a pesar de que s'han pujat els preus, perquè no queda un altre en el tema dels costos tant laborals com de matèries primes, i així tot pues, anàvem empatant. El que passa és que és mes d'agost, estic parlant, que duim 6 dies, però juliol s'ha tancat ringo-rango, un poc per davall de l'any anterior, sí.
0: Bueno, i...
1: Però ho aixequem un poquet en el futbol, també.
0: No, ja, sí, això és vera. Això és vera. Vaig parlar amb Fofo Robledo fa sí. 2 mesos i també em va dir que els anys de Mundial que són anys estranys. Sí. Tomeu, i personal, perquè sé que fa un parell d'estiu que teniu problemes per trobar personal. Com està la cosa? Heu pogut cobrir totes les places que heu de menester, en general, parlant, o si no, en el teu cas? Compte'm.
1: No se poden cobrir totes les places que han de menester, sobretot en gent professional. Has de tirar molt de gent de temporada. Això redunda sempre pues, amb una manca de bon servici en determinats moments, perquè has d'agafar gent que no té experiència i la camarera no només et sabrà dur una palangana, sinó moltíssimes altres coses. Llavors estem demanant, reivindicant i menys si ho poden treure endavant, és que hi hagi un programa de formació bàsica per a la persona que vulgui fer feina dins restauració, i dins el nostre sector, com saps, hi ha molta gent de passo. O sigui, gent que en l'estiu pues, aprofita 2 o 3 mesos perquè té una altra feina, o perquè ha de circular d'aquí cap allà i de moment aquests 3 o 4 mesos li serveixen per tenir uns ingressos, i això pues, ho hauríem de qualque manera d'arreglar. I després tenim els problemes de vivienda, pues, que aquest el patim tots, no? Però sí, el personal que venia temporero, que sí que era professional, que feia feina dins dels sectors que estan, diguem, fora de Palma, no sé, Alcúdies, Andratge, Assentem, etcètera, etcètera, doncs pues, clar, el personal que ve per fer feina en l'estiu pot ser troba un problema de la vivienda. I tard de cercar la vida... Hi ha companyeres que han llogat un apartament o una casa i allà pues, estan 3 o 4 persones del seu personal fent feina, en fi, vull dir, allotjant-se mentre fan feina. Bueno, s'intenta solucionar d'aquesta manera, però és un altre problema associat, també com molts altres sectors.
0: També fa d'haver un mes parlava amb en Juanmi Ferrer, parlàvem dels preus, clar, que... Si a nosaltres, en els oients, en els espectadors, en els clients de restaurants, mos ha pujat com mos ha pujat la senyora de la compra, clar, vosaltres també, per tant, heu hagut de repercutir. Com ho heu fet en general? Heu ajustat preus? Heu reduït marge? Heu pujat un poquet? Perquè, clar, vosaltres també vos puges sòlid d'oliva, que sòlid d'oliva ara ja ha davallat, però era l'exemple que se posava fa un any. Com està la cosa? Heu hagut d'ajustar preus? Llevar plats de carta? Com heu hagut de fer, Tomeu?
1: Sí, bueno, una de les estratègies és llevar plats de carta. En general, s'ha reduït beneficis. Això és algo que tothom te diu el mateix. O sigui, quan parles en gent de restaurants, tant cas com menys cas. Eh? O sigui, aquí ha pegat, tothom ha rebut. Els qui tenien preus alts, perquè són restaurants d'una determinada categoria i fan feina amb un determinat segment de clientela, pues ja no poden, hi ha un punt que ja no hi poden arribar. Dius, fins aquí no hi puc arribar, maldament compri el salmó fresc el millor proveïdor del món i m'ho duguin de Noruega. Han d'ajustar els preus a preus que el client està dispost a pagar. Els beneficis han caigut, sense cap dubte ni una, i pues, esquí, és un poquet un salve-se qui en pueda dins el negoci, no? O sigui, és qui té ses característiques per poder-se mantenir, perquè té un costos de manteniment relativament baixos, perquè potser pues, té en propietat el local, o té un lloguer baix, o se pot arreglar amb menys personal, pues, aquest ho té bastant bé. Si és un que ha obert a lo millor nou, fa menys temps, està pagant un paston de lloguer, ha contratat personal que a lo millor s'ha pues, passat esperant que li vendria més gent des d'últim temps, doncs pues, aquest està perdient.
0: Sí, bueno, en qualsevol cas, esperem que el mes d'agost també s'hi va millor, perquè al cap i a la fi la restauració ens interessa a tots els mallorquins que vagi bé, perquè nosaltres la resta de l'any no som els clients de la restauració, que els turistes, ara, no, els restaurants, teniu obert tot l'any, els mallorquins també hi anaven als restaurants i hem d'anar, si voleu fer un regal o fer segon quina cosa, de vegades anar a sopar a un restaurant d'aquí, de que nostre, nosaltres sempre fem la broma de l'economia circular, tot el que estem aquí dins Mallorca, sí. Els dobbers queden aquí dins Mallorca, i així les economies circulars dobbers no surten de Mallorca. I Tomé Humà, gerent de CAE Restauració Mallorca, agrair-te la teva informació, serem en contacte, i a més si davalla ja aquesta calor, perquè la patim tot, i més és que heu de fer feina amb aquesta calorada. Tomé, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, un saludo, bon dia.
0: Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant parlem d'aigua, precisament.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Josep, com estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, no, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Sí, psicològic.
5: Però quan hi ha vacances?
4: Com quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
7: Avui serà la radiografia mallorquina. Volem tornar sobre un tema que ens preocupa a totes, si les aigua. La Mancomunitat del Pla va demanar al govern que torni a convocar una línia d'ajudes destinada a pagar transport d'aigua potable en camions en els depòsits dels municipis que ho demanin. És un tema recurrent, però és que no podem trobar ni una sola gota d'aigua perquè ja és un problema molt greu. Saludem el gerent de la Mancomunitat del Pla. Joan Cifra, benvingut de Bellnou. Gràcies per atendre'ns, Joan.
8: Hola, què tal? Bon dia.
7: Bueno, heu parlat amb la Direcció General de Recursos Hídrics. Què vos han dit? Hi ha hagut entesa?
8: Sí, precisament vam tenir una reunió de coordinació de fa 10 dies. I la veritat és que sí, hem tingut molta predisposició per part del govern, doncs que en tenen un problema, estan parlant amb aquest problema de les Balears i coneixen el problema gravat que té la Mancomunitat de Duclà. Ja n'hem passat, ens varen donar la subvenció del transport de les caminades, no de les fonts d'aigua, sinó del transport, que bàsicament un 80% de la facturació, i en moment que estem treballant amb aquesta línia, més que també fos el personal d'una altra línia de subvenció per poder cobrir aquest cost.
7: Clar, és que s'ajuda, permetrà donar una ajuda, valgui la redundància, en aquests ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, que, clar, aquestes despeses extraordinàries en una situació d'alerta per sequera, un ajuntament petit, són molt de dos béns, sobretot un ajuntament petit, no parlant de un gros, sinó d'un petit, que són la majoria dels 14 municipis de la Mancomunitat, no?
8: Clar, és que l'ajuntament petit, el que s'han de demanar les gràcies moltes vegades és que Mancomunat, tot i que hi hagi un principi de solidaritat, bastant arreglat en un clar de Mallorca, que crec que és un problema que va més enllà de color, de partit polític, és un problema que afecta a tot el municipi per igual, i que m'ho estem donant en compte perquè l'any de ja ho vam entrar tu i jo fa unes setmanes, Sant Eugeni i Lloret, també mostraven símptomes d'esgotament per el que és la part de Dupous. Per tant, ara mateix estàs a Montuïri, Lloret tenim lluitament de forma puntual, a Montuïri ja de forma crònica de fa molts anys, però tots som conscients de que aquest problema pues, ara s'ha de mantenir i demà serà Sant Eugeni i demà serà Lloret i demà serà l'aire.
7: Cert. Joan, tens el man lliure posat del mòbil?
8: Sí. Et
7: pot llevar, és que no t'ho sentim bé. Mem, ara?
8: Vale, perdó.
7: Mem? Un, dos, ara. Tres. Ara crec que millor. Ai, tu m'has dit Santa Eugeni, Lloret, Montuïri... Clar, durant molt d'anys, aquestes camionades les pagaves amb comunitats, però és que són 1 milió d'euros. Eh? Jo no sé, entre 14 municipis d'Esplà, 1 milió d'euros cada any. Això és una doblada, però clar, ara el govern ja fa un parell d'anys, no?, que sí que ho paga ells, no?
8: Bueno, l'any passat va ser el primer any que el govern es va pagar 500.000 euros, però bueno, les factures varen ser, com ja t'ho dic, només me van pagar la part de transport, és a dir, les factures varen ser de quasi 700.000 euros i d'aquests 700.000 euros, 500.000 euros varen ser pagats per el govern. Sí, com te deia abans, existeix un principi de solidaritat molt arrelat en un pla de Mallorca i on els ajuntaments

0: a Ander. Ander ha salido muy bien hacia afuera y yo llegaba desde atrás, he visto muy bien que George arrastraba muy bien al primer palo y Ander ha puesto el balón atrás y he podido llegar solo.
1: Iker Varela, qualque cosa més, Víctor?
2: No, res, que l'equip viatja aquesta tarda amb el ferri, surten a les 5 de la tarda de Denia, arriben a l'illa, han entrenat aquest matí a les instal·lacions de la Nucía i aquí no tornaran a fer fins demà, sessió prèvia a aquest partit amistós, el primer a Eivissa. A veurem a l'afició de l'UD Eivissa si s'apropa a l'estadi de Can Mises amb il·lusió per intentar veure aquest nou projecte de l'equip blau-cel. Després d'una victòria, supos que s'aproparà alguna persona més, no sé quantes, ja ho veurem. Així que ja parlarem d'això, Gavi.
1: Digue-li de la meva part a Raúl Medrano que aquest any sí.
2: Aquest any sí. Aquest bé, any sí. Jo crec que, bueno, els fitxatges són interessants, ho dic seriosament, a vegades, altres anys, uns quants anys he tingut més dubtes, no? Uh-huh. De moment jo crec que són jugadors que poden sumar tots, algun més positiu, diguem, més optimista, com els dos protagonistes dels quals he parlat abans, i bé, falten més per arribar, vull dir, estan intentant tancar ja sí o sí un davanter, sona molt Marcos Moreno, podem avançar, jugador de l'Albacete, que ha tingut l'oportunitat de jugar els darrers anys algun partit a segona divisió, ha sortit cedit, també va estar al Talavera a primera federació la temporada passada, és jove, seria sub-23. El tema aquí és que l'Albacete el vol cedir i l'Eivissa, com ha fet amb els darrers fitxatges, darrere com Hugo Sanz, que també és jove, que arriba del Valladolid, els ha volgut traspassats i la lluita està amb això. També té altres clubs interessats per Marcos Moreno, aquest punta d'1, 85. Interessant veure en què passa al final.
1: Molt bé, Víctor, gràcies.
2: Una ferrada, adéu.
1: Adéu. Quant a la segona federació, molt ràpidament, l'Atlètic Balears, com dèiem, va guanyar 7-1 al Llosetense de tercera. Van marcar Raúl Caballero, Pablo Hernández, Adrià Català, Rubén Català, Rubén Bové, Jofre Xerta i una altra vegada Adrià Català. 1:34.
3: IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Anem a parlar una mica de vela, perquè està en marxa la tercera jornada de regates a la Badia de Palma d'aquesta Copa del Rei. Recordem que avui aquesta jornada completa la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. Demà i dissabte ja se disputaran les sèries finals. Ahir va haver molts de canvis als lideratges de les categories. Per exemple, a la ORC 0, Voodoo, de Mauro Gestri, va desplaçar de la primera posició el rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA, Nola, de Magnus Uda, va substituir a la primera posició el Ran Suec. A la ORCB va perdre el lideratge el Teatro del Soho de Javier Banderas i ara el nou líder és Máximo, de Àlex Martín. I a la ORCC, Irlibert, de Hendrik Bradis, va substituir el Niramo. Qui també manté el lideratge, no hi ha canvis, és el Club Swan 42 de Nadir, de Pedro Baquer, que va ser líder fa dos dies i continua de líder. I a la Balearia Women's Cup, Balearia Team, de Maria Bové, que defensa el títol de fa un any, és la líder en aquesta competició que va començar ahir, d'una jornada menys de competició. Anem a sentir qualque veu, per exemple, la de Maria Pasqual, patrona del CM SAP de l'Antimar.
9: Está bé, perquè així tot es toca amb els barcos i tenim l'oportunitat pues, de competir en diferents barcos i que sigui igualitat, que estigui igualat.
1: D'altra banda, Marga Perelló, regatista del Balearia Team del Reial Club,

0: Nàutic de Palma, ens parla de que aquest format li sembla divertit i que esperen repetir títol.
1: El format de Sargat és un format molt divertit, és un format que dona molt de joc. Guany sí que hi ha bastant més ben nivell, crec que serà una regata bastant entretenguda, amb bastanta... Bueno, no se sabrà resultar fins al final, però bueno, jo crec que aspiràvem a lo mateix un poc que l'any passat.
0: I com que no tot està al gust de tothom, Aina Grau, que és la patrona del Club Nàutic de Serenal, troba que li agradaria que hagués més de 15 equips.
2: A mi m'agradaria que fossin més equips, com més, millor sempre.
0: I de moment aquesta és la situació a la Badia de Palma en aquesta Copa del Rei de Bala, 44a edició de la Copa del Rei, que té tothom embarcat ja en aquestes hores, perquè la sortida d'avui estava prevista per la una. Tot d'una continuem amb més històries, perquè han de parlar també, per exemple, de bàsquet. Crec que poden sentir Nalva Torrents, la jugadora mallorquina de la selecció espanyola, perquè recordem que Alba Torrents i Elena Puello ja estan amb la selecció espanyola per preparar el Mundial de Berlín. Ahir va parlar Alba d'un equip molt jove, d'unes companyes molt joves, ella és la veterana i la capitana, i que detecta molta d'il·lusió i ganes.
3: Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos con o sí, porque lo están haciendo, y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
0: Alba Torrents, que ens explica ella personalment, ja tan veterana i que torna a estar a la selecció com a capitana, com se prepara.
3: Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista, y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar. Y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
0: Alba Torrents, que recordem, juntament amb Elena Puello, són les dues mallorquines que hi seran en aquesta selecció espanyola de bàsquet preparant el Mundial de Berlín a Alemanya. 1:39.
4: IB3 Ràdio és... Joc Net.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler, havia d'anar a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
0: I 41 minuts. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Pati de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius. Déu-n'hi-do. Una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. I en aquesta presentació ha estat el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
7: Bon dia, Gavi. Sí, un repte molt, molt bonic. Un bon trasfons.
0: No te dic d'agafar el Quantum i anar amb ell, perquè no sé si ho aguantaries. Primer ho ha d'aguantar ell. Men, s'ha de dir.
7: Sí, ha d'aguantar, i no és poc, perquè es diu així ràpid, de set Ironmans, però saps que és un Ironman, Gavi?
0: Endavant. Conta-ho, ja, banda, ja estic cansat abans de sentir-ho.
7: A banda d'un personatge de pel·lícules, un Iron Man són 3 quilòmetres i 800 metres nedant, 180 quilòmetres a bicicleta i 42 en 2 quilòmetres corrents.
0: Bicicleta, quant has dit?
7: 180, sí, sí, però és que és mentida, que m'he equivocat, que he posat un que no és.
0: Això en ritme es fa cada dia.
7: Idò, però li has de fer allí, llavors...
0: I Correnços?
7: Correnços són 42 en 2, una marató.
0: Ui, sí, sí, pràcticament.
7: Una marató, sí, sí, és una marató total. Imagina't. Un triatló o...
0: 3.800 nedant, 180 en bicicleta i 42 de marató, que és una marató. Bé, està bé.
7: Sí, sí, i bé, com ens ha explicat en Bernat, són 17 Ironmans, com tu has dit, a 17 comunitats autònomes, i li han demanat, justament, en xerrat amb ell, amb Bernat Xemena, li han demanat, sobretot, que ens expliqués un pot ser ruta, on comença i on acabarà. L'escolta.
4: Bé, són 17 dies seguits, a les 17 comunitats autònomes que van a Espanya, 17 Ironmans. Començarem per a Gran Canària, perquè han hagut de pensar un poc quin era el millor... la millor manera de que la logística fos més fàcil. I el primer el farem a Gran Canària, després, tot d'una va acabar, volarem a Madrid, i el segon dia el farem a Castella, a Castella-La Manxa. Després el tercer baixarem cap a Múrcia, perquè volien que dia 13 de setembre estàssim en el darrer dia de la Volta Ciclista a Espanya a Granada, per poder fer un acte de l'estrella d'Anna Marta i d'aquest repte dins aquest darrer dia. I vàrem pensar que era important per a reta, important per donar visibilitat, i ho vàrem fer caure bé així. Per tant, després ja pujarem a Extremadura, dia 15 serem a Madrid, perquè hi ha una jornada internacional de s'estudi per la curació i per el càncer infantil, que se fa en el Niño Jesús a Madrid, i podrem sellar, el farem, partirem de Niño Jesús, i acabarem allà, perquè està lluny davant del Retiro, podré córrer la marató allà. I després ja agafarem cap a Segovia i m'anirem cap a Galícia, farem tot el nord d'Espanya fins a arribar a Catalunya, baixarem a València i allà podrem agafar el vaixell a les 10 del vespre, que arriba aquí a les 6, i després el darrer dia ja en tranquil·litat nedaré a la Ràpita, faré el canvi de bicicleta a correpeu a Porreres i acabaré en el poble d'Anna Marta, que és el Gaida.
7: Un repte, ja ho sentiu, ben feixut, de 7 Ironmans a les 17 comunitats autònomes d'Espanya, però el més important d'això no és el repte esportiu, en paraules de Bernat Xemena, el més important, no?, és el que hi ha darrere, que l'objectiu d'aquest repte anomenat Estrella D7 és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Escoltam Bernat Xemena parlant justament de com li va sorgir aquest repte, com va néixer i els objectius que té en fer-ho.
4: Jo el procés el vaig seguir de prop, perquè la meva dona fa feina en la mare, en la mare de la Marta. El procés va durar 10 mesos i és que neix simplement de la ràbia i de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres, no? Que no fos un simple repte, que no és un repte esportiu, sempre dic que és un repte solidari, però que tingués influència i tingués visibilitat a tot Espanya. Per tant, va néixer així. El principal és honrar Anna Marta, donar visibilitat, i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor.
7: Bernat Xemena, a més, Gavi, te vull citar una frase que ha dit a la presentació de l'acte ja al Jardí de la Misericòrdia. M'ha agradat molt perquè s'ha definit com un home que només sap tocar la trompeta i també córrer. Per tant, ara veurem la segona part, no? Ja no la trompeta, sinó de córrer, aquesta part més esportiva, i li he volgut demanar com es prepara per fer un repte així, perquè de 7 maratons, de 7... No, no de 7 maratons, són de 7 Ironmans, que contenen una marató cadascuna, quasi 4 quilòmetres nedant i 180 en bicicleta. Li hem demanat com se prepara.
0: És una bestiesa, és una bestiesa.
7: Que com es pot preparar alguna cosa així, Gavi?
0: Amen.
4: No se pot preparar. Simplement és... és arribar bé físicament, i després has d'arribar bé de salut i en soc cap ben amoblat i sobretot amb ganes. I que hi hagi una cosa molt forta que t'amogui, que t'adugui a fer això. Jo li he dit a na Mari, dic, només necessito una foto de na Marta, no necessito massa cosa més.
7: I de Gavi, un repte del qual estirem ben pendents, sobretot en vista aquest gran objectiu que té just darrere.
0: Això és en el mes de setembre, no?
7: Així és, el proper mes de setembre correrà en vernatxament aquestes 17 Ironmans
0: Espanya. Ho té a tocar, estem ja dintre del mes d'agost, 17 Ironmans, que són quasi 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta, 42 i pico d'una marató, en definitiva, cada dia de 7 dies consecutius per tot Espanya.
7: Imagina,
0: començant
7: si
0: a les Canàries
7: això...
0: i acabant a les Illes Balears.
7: Sí, sí, multiplica tot això per 17. Quines comptes faran?
0: Quina autèntica
7: vergüenza. Mare meva.
0: Molt bé, gràcies, Xisco.
7: Moltes gràcies.
0: 170 quilòmetres, recordem que en ciclisme, avui, Mavi Garcia, que és 21ena al Tour de França, està a 8.43 de la líder, Reusser, que manté el lideratge per 12 segons de Van Vollering després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. Avui, una nova etapa per Mavi Garcia. I també a la Vuelta a Burgos, Enric Mas, que va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'artanenc és cinquè a la classificació general, a 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I ahir comentàvem que volia contar una història relacionada amb els escacs, perquè em va cridar molt l'atenció un article, un reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, que deia que Paco Vallejo renuncia a l'Olimpiada d'Uzbekistan amb la selecció espanyola. Anem a contar la història de per què succeeix això i està per contar-nos aquesta història David Pons, que és el president de l'associació Chess Menorca. David, bon dia.
8: Hola, bon dia, com va?
0: Primer, convendria fer un petit repàs de qui és Paco Vallejo, perquè hi ha molta de gent que pràcticament ja no el recorda, però va ser el millor jugador d'escacs d'Espanya i top mundial. És un gran mestre.
8: Sí, no, de fet, Paco és un superclasse, un autèntic geni. De fet, des de 5 anys que va començar a jugar escacs va destacar molt, molt ràpid i realment bueno, estem davant d'una figura única a nivell espanyol i bueno, podem dir d'aquests genis que surten cada molt d'anys també a nivell mundial.
0: Jo, si te dic la veritat, jo fa temps que l'havia perdut la pista quan era un esportista que, no sé, jo recordo altre temps que parlàvem molt d'ell i ell compareixia molt als mitjans de comunicació i sembla que va quedar com apartat, no?
8: Abans, ell va arribar a estar dins els 30, dins el top 20, top 30 mundial durant molt, molt d'anys. El que passa és que, bueno, com tot, amb els escacs també hi ha un desgast molt gran, són moltes hores d'entrenament i va passar de jugar als tornejos més importants, com els Linares. Pensava que en el seu moment també va ser campió del món juvenil, vull dir, estem xerrant d'una figura que va jugar, com deia Linares, amb Kasparov, Karpov, tots aquests jugadors. I a partir també d'una certa edat, encara que amb els escacs no jugui o la part física sembla que no es nota tant, és molt important també tenir aquesta energia que tens en els 20-25 anys per poder competir al nivell.
0: Anem amb la història present. Paco Vallejo ha renunciat a l'Olimpiada d'Uzbekistan en la selecció espanyola. Per què?
8: Jo tinc bona relació des de sempre amb ell i sé certes coses que tampoc es pot entrar molt més enllà, no? Però bueno, jo crec que, un poc resumint, és que va tenir un problema important. Va viatjar a Abu Dhabi, hi va haver una sèrie de problemes així familiars i va rebre molt poc suport des de part de la Federació Espanyola. I allà, diguem que hi va haver un abans, un antes i un després en tot el tema de l'equip olímpic espanyol. Ell ha defensat la selecció espanyola, ara no te vull dir el nombre d'olimpiades, però segur que ha jugat 7-8 olimpiades com a mínim. I evidentment allà es va trobar com a molt tot sol i no va rebre l'ajuda que ell pensava que havia de rebre.
0: Uh-huh. En aquest article, en aquest reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, parla de que es va considerar sembla que diu estafat per Hisenda i per mor d'unes partides de pòquer online.
8: Sí.
0: Aquestes coses també passen, no?
8: Hi va haver diferents temes, però ella bueno, dedicava d'una manera també molt informal en aquests temes i crec que bàsicament li van demanar tributar de munt d'ingressos que feia, però clar, hi havia hagut uns gastos molt grans i no els hi comptabilitzaven i ell es considerava, com és evident, totalment, totalment estafat i molt perjudicat, perquè li demanaven una quantitat que no era acord amb els guanys que ell tenia.
0: Uh-huh. De fet, fa inclús un grapat d'anys ja que no viu a Espanya, tampoc, no?
8: Ara, darrerament, estava per Paraguai, però partim una mica de la pandèmia i va partir i ha estat a diferents països. És un enamorat total també de països de Sud-amèrica, li encanta tot el que és Amèrica Llatina, i per allà passa molt, molt d'anys. I va canviant. Actualment, sí, està a Paraguai, on es troba molt a gust, i a més ha fitxat per un club i seguirà arrelat en els escacs. Segueix jugant a partides, però poques partides s'any.
0: Uh-huh. Aquest món de l'escac, m'has de corregir si vaig errat, eh? M'assembla que les grans estrelles, com el propi Paco Vallejo, són molt introvertits.
8: Ah, va, gent especial. Penseu que també són ments, com deia antes, meravelloses i són autèntics genis. Per arribar al nivell d'en Paco has de tenir una ment especial, no? I això, bueno, com tot, genis a vegades tenen una part a nivell personal tal vegada que a vegades per segons qui és una mica més complicat d'entendre, però evidentment en Paco és una persona també propera quan la coneixes i tal vegada marca una mica més aquesta distància en sa gent que no coneix i en sa gent que per ell no l'ha ajudat a poder créixer. Ell segurament considera que si hagués estat a algun altre país, pues, tal vegada podria inclús arribar més amunt. Ell va ser campió del món juvenil superant figures que ara actualment estan dins de tot el mundial. I supos que, bueno, que creus que comparatiu, ell el manifesta així.
0: Com està el nivell de l'escacs a les Illes Balears?
8: No, el nivell és extraordinari. El que passa és que, clar, quan ja xerram de figures com en Paco, que jo sempre dic que ja hem de saber distingir entre el que són jugadors extraordinaris i el que són aquests jugadors que poden arribar a estar a un top 100 mundial, no? Però, bueno, ara, per exemple, a Mallorca hi ha en Pau Marín, que és mestre internacional, amb 15 anys, que això és un fet absolutament increïble. En Cristina Sureda, que ha fet diverses vegades campiona d'Espanya també. Vull dir, són gent que ha jugat campionats del món. A Menorca hi ha en Martín Crauchi, que és un jugador també que... Bueno, hi ha una generació de jugadors escolars amb menys de 16 anys que tenen un nivell increïble. Ara, quan xerram ja de figures que es poden dedicar a viure dels escacs o que poden arribar a estar entre 30-40 millors del món, com ha fet en Paco, això realment és molt, molt complicat. Però, bueno, aquestes, per exemple, figures com en Pau, en Martín, en Cristina, són gent que realment, per exemple, en Cristina està a prop de l'equip olímpic femení, espanyol absolut, cosa que seria una fita extraordinària, perquè des de, per exemple, la Mònica Calceta no hauria aconseguit ningú. I en Pau Marín i Martín Crauchi, jo crec que sí que tenen el talent i la passió per poder arribar a trecar-se aquí.
0: T'anava a demanar, precisament, l'has anomenada ara mateix, la Mònica Calceta també fa un grapat de temps que no sé res d'ella i va arribar a un nivell molt, molt, molt important, eh?
8: Sí, sí, no, de fet ha estat també campiona del món així amb els CAC més veterans i ara anirà a l'Olimpiada de Kazajstan, que jugarà més de setembre a la selecció olímpica, que ja no vull dir el nombre d'olimpiades que haurà jugat, però jo crec que deuen ser més de 10, i això desconec la dada exacta, però la Mònica evidentment és una persona, per això us deia, superimportant, i la tenim a ses illes, i que a vegades també aquestes coses també a vegades són desconegudes. Tenim sempre la tendència a magnificar molt el que sí. Hi ha fora, que això suposo que passa tot després.
0: És vera, és vera. Quant de temps durs com a president de l'associació Chess Menorca?
8: Bé, jo que me dedico als escacs també pràcticament tota la vida, des que vaig anar a estudiar a Barcelona. Que aquesta associació que van crear fa uns anys, en Oriol Massip i en Francesc i en Miquel, els companys que feim a Sopen Chess Menorca, pues això fa 5-6 anys, que està dedicat en el món dels escacs, però ens basem una mica més escolar també i pedagògica, que és la part que més treballem en Chess Menorca, a part d'intentar muntar aquest event internacional, que ara la Federació Internacional, a Sopen de Menorca, l'ha col·locat entre els 10 millors oberts del món.
0: Vull aprofitar per demanar-te com és la preparació d'un jugador d'elit en el món dels escacs.
8: Ah, va, és una mescla de, com us deia, de gent molt especial amb un... Bueno, amb una capacitat intel·lectual brutal, altíssima, mesclada amb hores infinites de feina. És a dir, jo crec que tranquil·lament per preparar tornejos importants estem xerrant que ens mouen entre 8 i 10 hores diàries d'entrenament quan preparen això, no? El que són fites olímpiques, campionats del món, a més, gent que normalment li costa molt desconnectar perquè, bueno, el seu cervell, diguem que està connectat una mica les 24 hores en 64 caselles, normalment.
0: Uh-huh. 8-10 hores diàries. És una... és una barbaritat, no?
8: Sí, sí, no. Són moltes hores d'estudi. De fet, nosaltres, per exemple, perquè us fagueu una idea, a Sopent de Menorca tenim autèntics genis, com pot ser en Faustino Oro, que te l'ha anomenat Messi dels escacs, argentí, que amb 11 a 12 anys, els que venen de Kazakhstan, i bueno, jugadors que són increïbles i que jo crec que inclús ja la seva part inclús pedagògica, és a dir, el que és la seva educació, ja està una mica dedicada cap a dedicar-se en el món dels escacs. Per això és molt complicat a vegades i té un mèrit tant increïble que jugadors com en Pau, en Martín, de Cristina puguin competir amb jugadors que pràcticament ja dediquen, ja no vull dir res amb els jugadors de l'Índia, pues tota la seva vida en els escacs. A vegades, la part aquesta de dir, ostres, és que està deixant el tema de l'escola, no l'està deixant, no? Vull dir que és un tema complicat.
0: Li falta promoció al món de l'escacs?
8: Bueno, jo crec que és més conegut del que a vegades inclús la gent sap. Hi ha moltíssimes fitxes, a mils de fitxes, però sí, no, clar, no és com el bàsquet, el futbol, el tenis, hi ha molts esports que evidentment són més coneguts i també quan tu no el coneixes no és el mateix anar a veure un partit de bàsquet o futbol encara que no t'agradi que anar a veure una partida d'escacs que pot durar 5-6 hores i si a més a més no saps jugar, doncs és, hombre, és normal, és complicat. Però cada vegada més, i com deia, també des de la pandèmia, doncs ha crescut molt perquè va ser un joc que es va poder seguir jugant per xerxes i va créixer inclús exponencialment. Curiosament, quan molts altres esports pues estaven amb més dificultat.
0: Clar, es va veure afavorit, no?, en aquest sentit. De quants jugadors d'escacs parlam al voltant de les Illes Balears, més o manco?
8: Bua, sona aquesta dada, no te la sabria donar. No vull dir un nombre perquè m'equivocaria segurament. Però, bueno, reconec que, per exemple, el que era quan jo estava a Catalunya hi havia 8.000 fitxes dins Catalunya, dins la Federació Catalana. Això ho coneixia. Ara és exactament dins Balears. No vull dir el nombre de fitxes que hi ha, però bueno, sí que és un joc molt més... Ja dic, hi ha molt més fitxes federatives del que la gent pensa.
0: Uh-huh. I tu, David Pons, president de l'associació Chess Menorca, ha estat un plaer conèixer un poc més el món de l'escac i conèixer la història particular de Paco Vallejo i aquesta renúncia. Gràcies, molt amable. Parlem una altra vegada. Adéu.
8: Fantàstic, gràcies.
0: Adéu, gràcies. Adéu. Amb escacs acabam aquesta edició de dijous d'Esports 3. Demà més, com cada dia, a partir de la 1:05. Adéu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses en el sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats per heu de lleu. Són dades que coneixem en un estiu devastador, amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant tot l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva, a Cantàbria, divendres passat. Però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Una autèntica emergència social, assegura la portavoz del lobby feminista Esperança Bosch.
1: Naturalment que el masclisme mata. Naturalment que és una qüestió misògina i que és una violència endèmica i estructural. I això sí que és una emergència social, veus? Perquè aquest estiu està sent terrible.
0: L'experiència demostra que el risc de patir una agressió masclista incrementa en períodes vacacionals, una violència que els moviments feministes demanen no normalitzar. De fet, reclamen més recursos per lluitar contra aquesta problemàtica que denuncien que s'està transformant pels discursos negacionistes d'algunes formacions polítiques i per la manca d'espai que ocupen en els mitjans. Tot d'una, ampliem aquest assumpte. Protagonista, aquest dijous 6 d'agost, Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. El president de Ceuta es reuneix a Palma avui amb el rei.
2: Concretament serà a les 6. Juan Jesús Vives es reunirà amb Arivent, amb Felip VI i ara mateix manté una trobada al consulat demà amb la presidenta Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que no tenen capacitat per acollir-ne més.
0: Tot això quan continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears.
2: La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí en dues embarcacions, una a Eivissa, l'altra a Mallorca. Poc abans de les 8:30 s'ha interceptat un primer grup, 11 persones a la carretera de Ses Salines, a Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat un altre grup, 6 persones, a la carretera del Far de Ses Salines, a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística.
2: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o que comparteixin cotxe per arribar al poble.
0: El trànsit que preocupa aquest dia i també dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. De fet, els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
2: Les dues associacions principals, de CAIP i de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç directament s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que el servei, en tot cas, estarà garantit.
0: Pel que fa als esports, el Reial Mallorca s'endú el trofeu Ciutat de Palma. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Mallorca per 3-0 contra el PSG, bicampió d'Europa, que ahir va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del juvenil. El vermell causaren bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga. Lubumbo, Virgili i el capità Raillo, autors del 3 gols. El darrer partit amistós d'aquesta pretemporada del Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre contra el Elverberg, l'Alemanya, que enguany ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I el triatleta porrerem Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma.
0: I per ara no ens en desfem d'aquesta intensa calor que es nota també, Olivia, davall l'aigua.
2: Sí, la boia de la Emeta Andratx, atenció, ha mesurat 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut al Mediterrani, des que hi ha registres.
0: La previsió per les pròximes hores del temps amb Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia, avui hem començat la jornada amb la presència d'alguns intervals de núvols. De fet, ara mateix creuen pel sector de Mallorca i de Menorca i a l'espera d'aquest núvol d'evolució diurna que aquestes immediates hores podrien créixer i que puntualment podrien deixar alguns ruixats intensos i acompanyats de tempesta, principalment a l'interior de Mallorca. La resta no esperant precipitacions. A més, durant el capvespre el que arribarà també serà la base alta dels núvols de les tempestes desfetes de la península Ibèrica que ens podrien deixar el cel una mica més tapat, sobretot durant la segona meitat de l'hora baixa. Tot això amb unes temperatures diurnes que ara mateix queden entre els 34 i els 35-36 graus a l'interior de Mallorca, lleugerament per davall de les d'ahir, i una temperatura superficial de la mà que està rècord aquests darrers dies. Han batut la temperatura màxima, en el cas de la boia de Sa Dragonera, amb un registre de 33,02 graus, rècord absolut de la Mediterrània Balear.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Continua l'arribada de persones migrants a les illes. En aquest cas ha estat a Eivissa, també a Mallorca. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que viatjaven en dues embarcacions.
1: Poc abans de les 8:30 d'aquest matí s'ha interceptat un primer grup d'11 persones que caminaven per la carretera de Ses Salines, al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas però a Mallorca, s'han detectat altres 6 persones a la carretera també del Far de Ses Salines, però a Santanyí. En el caduin d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Precisament la migració irregular en les seves diferents variants marca la reunió que en aquesta hora ja té lloc al Consolat de Mar. Començava a la una entre la presidenta Marga Proens i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Una reunió de cortesia, hem de dir, abans que el dirigent ceutí es reuneixi avui hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. Allà fins al Consolat de Mar hi anem. Es troba la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, sabem res ja de la trobada?
2: Bon dia. Bé, la trobada ha començat a la una en punt, però encara no ha acabat. S'ha fet aquesta trobada on els dos mandataris s'han saludat amb una abraçada i tot seguit han posat uns instants davant les càmeres sense fer cap declaració. Després han accedit a l'interior de l'edifici per fer aquesta benvinguda i tampoc s'espera que es faci cap declaració a la sortida. Es tracta d'una trobada institucional de cortesia, com m'heu comentat, que s'emmarca en la visita que Vives fa a Mallorca abans de ser rebut pel rei Felip VI a Marivent. Avui hora baixa, a les 6, es farà aquesta rebuda. El monarca va convocar Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana, arran de l'entrada de milers de persones migrants procedents del Marroc, i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens ha convidat el president ceutí al consolat amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria, que és un tema que està marcant un lloc molt destacat en la seva agenda política. Com han dit, la trobada encara no ha acabat, els presidents segueixen reunits i quan acabi Vives continuarà amb la seva agenda institucional.
0: Gràcies, Neus. En directe des del Consolat, com dèiem, el dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir tots aquests menuts, prop d'un miler, que ja han arribat des de la setmana passada, i el govern en diverses ocasions ja ha dit que no hi ha capacitat per acollir-ne més. Actualment, de fet, l'arxipèlag atén prop de 900 menuts migrants. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors migrants són majoria entre els menors atesos a l'illa d'Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195 menors migrants. Ens explica totes aquestes dades Helena Gregori.
3: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Sobre el terreny a Ceuta, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a la ciutat autònoma el proper dia 15. Diversos mitjans, com Televisió Espanyola, citen un informe intern del cos armat en el qual es confirma la possibilitat que es torni a registrar un nou assalt, tot i que també confien que en aquesta ocasió el Marroc el pugui desactivar.
1: Les crides a tornar a entrar per la costa a Ceuta s'estarien fent a través d'aplicacions i també xarxes socials com TikTok o canals de WhatsApp, tot amb l'objectiu de coordinar una acció conjunta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez.
4: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
1: A més, els cossos recuperats de l'aigua han començat avui a ser ja identificats a una oficina que s'ha obert per recollir les denúncies de persones desaparegudes, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
5: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
1: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers ceutis. Això amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius que s'hi han habilitat.
0: Pel que fa als menors que continuen desemparats pels carrers de Ceuta, UNICEF calcula que hi ha d'haver 1.200 ara mateix a la ciutat.
1: El portaveu de l'entitat, Ildefonso González, reclama protecció per ells, sobretot més recursos per una ciutat que ara es troba desbordada.
6: En alguns casos estan escondidos, tienen miedo a salir. Con lo cual la cifra tampoco es definitiva, pero estamos viendo que podría haber en torno a 1.200 menores no acompañados, con lo cual supera con creces la capacidad que tiene esta ciudad para acoger de forma eficaz a un volumen tan alto de niños.
0: Ho dèiem abans, l'acollida de menors es troba sobre el debat polític, però el PP s'ha obert a acollir-los als seus territoris, com marca la llei, segons ha declarat avui el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo.
7: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ara ve un canvi de posició que l'enfronta al seu soci de govern en autonomies com Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó o Aragó, ja que Vox manté la seva intenció de bloquejar els trasllats. Són les 2:14.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les Balears han sumat avui els minuts de silenci de condemna dels assassinats masclistes convocats arreu de l'Estat per part del Ministeri d'Igualtat. Avui s'ha fet per mot del darrer cas confirmat, l'assassinat de Paula Santander, divendres passat, i mentre s'investiguen com assassinat masclistes, les morts de dues dones ahir, una a Llanes, Astúries, i una altra a Múrcia.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet al migdia, a les 12, davant delegació del govern, en presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i sobretot condemna la violència masclista per part del govern i ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
9: Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. A més, 3 menors d'edat són víctimes d'aquesta violència masclista.
0: La xifra, però, es podria elevar a 35 en les pròximes hores perquè, com dèiem, aquesta concentració s'ha produït mentre s'investiguen com a assassinats masclistes 2 morts que ahir varen colpejar de nou la societat i que han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les 2 víctimes mortals, la de Llanes i l'altra de Múrcia, estaven registrades dins d'aquest sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes, un agent de la Guàrdia Civil que just havia estat expulsat del cos per violència masclista. Es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un altre jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-s'hi a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
10: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí va fugir, però finalment ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava anar cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota custòdia de la família materna.
0: Víctimes en 11 llinatges, mentre les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, al sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, és de 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, a l'Agència Europa Press, que també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta, per exemple, la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressió. Són aquests 2 els casos més greus ara mateix actius a les Balears. De la resta, 53 són de risc alt, 779 de mitjà i 3.472 de risc baix, que és l'inferior de protecció. En aquest cas s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
9: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
1: El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas. Homes masclistes. Qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible i demana fer un pensament. No se pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones quan es produeix a l'estiu.
11: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Mos ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
1: La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principis d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
11: Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera i aquests partits polítics han augmentat han enviat un missatge en els homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
1: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de maniobra i de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals, que lamenta s'està complicant encara més amb les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes educatius per educar i conscienciar amb valors feministes.
12: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
13: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
13: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
13: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Són les 2:22. Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril, això és un 0,3%, i arriben ja al 1.266.279 habitants.
1: És un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants entre 20 i 40 anys, que és un perfil molt relacionat amb la demanda d'obra que hi ha a les Balears i també està influenciat pel procés de regularització. Són dades, en tot cas, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que posicionen la comunitat, les Balears, de nou, com una de les que més sump, la segona, concretament, de tot l'estat en la comparativa trimestral.
0: Són dades que coneixem enmig del debat sobre la massificació turística i amb la vista fixada en la propera cita contra la saturació dissabte a Solla. L'Ajuntament s'està organitzant, ja que es preveu massiva. Aquest indret no s'ha triat per casualitat, és un dels nuclis més afectats precisament per la pressió turística a la serra, un símbol, podríem dir, del moviment proteccionista. Però tant l'organització com el consistori saben que acollir la protesta serà tot un desafiament per la idiosincràsia del municipi, la seva ubicació i els accessos per carretera limitats. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior mentre espera que la delegació del govern espanyol doni permís per variar l'itinerari en punts determinats.
1: Aquestes mesures, ha puntualitzat l'Ajuntament, no significa que els comerços, restaurants i establiments hagin de romandre tancats. Poden continuar oberts al públic sempre que ho creguin oportú i sigui viable, tenint en compte que no podran ocupar la via pública, com és el cas del carrer de Sa Lluna i també la plaça de la Constitució. També serà necessària la retirada dels vehicles que estiguin estacionats al llarg del recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa i també les zones dels estiratges i a Celler. El tinent de Batla de Sóller, Carlos Darder, ha explicat que el consistori ha intentat intermediar l'Associació de Comerciants del Poble per poder canviar el recorregut de la manifestació, però la delegació de govern, que és qui té aquestes competències, va confirmar a l'Ajuntament que no es podia fer cap tipus de canvi.
17: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: I al carrer opinió de tot tipus, mentre els negocis del centre del poble són crítics amb aquesta manifestació, els residents sí que creuen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística.
18: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per és d'aquí, realment.
19: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
20: La lluita es una cosa que está bien, porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos han de olvidar que gran parte de negocios de aquí de Sóller viven del turismo y que el dissabte es un día muy importante para el comer local.
0: Mentrestant, l'entitat convocant la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promourà el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta.
1: Aseguren, però, el taxi que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble. De fet, han sol·licitat ordres concretes a la Conselleria de Mobilitat. El president de la PIMEM, Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen embussos importants es negaran a fer el servei per no perdre dopes.
21: El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar i sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, has deixat d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma cap a Sóller en taxi costa de vers 27 euros. És una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: I encara en aquest debat, Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del PP a les Illes i del PSOE a l'Estat per sengles polítiques turístiques i ha demanat un canvi urgent.
22: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Més coses, Alaió també ha presentat la seva estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua, però a diferència d'altres ajuntaments, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions. Samat Houman.
23: Alaió, per ara, no es preveu obligar els ciutadans a reduir el consum d'aigua. El que es farà és una campanya informativa per conscienciar sobre fer-ne un ús responsable. A més, es preveu que l'any que ve l'Ajuntament subvencioni la recuperació de cisternes i altres sistemes de recollida d'aigua de pluja. Aquesta estratègia respon al fet que Alaió considera que el consum d'aigua al seu municipi és raonable. Se situa quasi un 20% per davall de la mitjana balear. Un dels motius, recorden, és que la seva xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca. Llorenç Mascaró és el regidor d'Urbanisme.
24: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
23: En qualsevol cas, no s'ha de baixar la guàrdia i per aquest motiu aplicaran noves mesures als equipaments de l'Alaió, reducció de durada dels polsadors de les dutxes, suspensió del rec o reducció al mínim de l'aigua consumida a les instal·lacions esportives municipals.
0: Ryanair celebra la condemna d'un passatger conflictiu en un vol a Mallorca per part d'un tribunal polonès reafirmant la política de tolerància zero davant les conductes inadequades.
1: L'aerolínia irlandesa ha acollit amb satisfacció la decisió dels jutjats de Poznan de condemnar un passatger que va alterar l'ordre en el vol que cobria la ruta entre Mallorca i aquesta ciutat. Concretament, l'ha condemnat a pagar una multa de 700 euros, a més d'abonar altres 580 directament sobre el membre de la tripulació que va afectar.
0: I el govern alemany qualifica d'intent d'atemptat híbrid el succés que es va produir de matinada a l'aeroport de Leipzig amb un dron explosiu.
1: Concretament, s'ha localitzat un dron equipat amb una càrrega explosiva que, segons els mitjans locals, no ha explotat degut a un defecte del detonador i va poder ser finalment desarticulat pels artificiers. El dron va ser localitzat al voltant dels avions de transports ucraïnesos.
0: I el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a l'Hiroshima.

0: Són les 2:30, titulars a les Balears i ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de quatre víctimes, incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment total de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificat de lleus.
1: Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, 27 anys, mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat. A les darreres hores, però, també previsiblement s'hi afegiran altres dos que s'estan investigant, dos casos més, un a Múrcia i un altre a Astúries.
0: El president de Ceuta es reuneix a Palma avui hora baixa amb el rei enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: Serà a les 6 quan Jesús Vives es reunirà a Marivent amb Felip VI. Ara mateix manté una trobada al consolat amb Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat a la ciutat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que aquí a les Balears no hi ha capacitat per acollir-ne més.
0: Continua, mentrestant, l'arribada de persones migrants a les illes. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: La primera ha estat a poc abans de les 8:30 del matí. Concretament s'ha interceptat un grup d'11 persones que caminava a la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard es repetia l'estampa, en aquest cas a una altra carretera, la del far de Ses Salines, a Sant

0: L'administració vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que així i tot, el servei estarà garantit.
1: A Eivissa continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre.
0: Segons ha pogut saber IB3 Notícies, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre. Això sí, cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici.
1: I continua la calor extrema, que també es nota davall l'aigua.
0: Sí, perquè la boia de l'Emet, Andratx, ha mesurat, atenció, 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut a la Mediterrània des que hi ha registres.
2: Informatiu migdia. Esports.
1: Esports que fem amb Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Com anem? Bon dia,
1: i que començant Sara. Parlant de futbol, de bones notícies, el Real Mallorca passa per damunt el Paris Saint-Germain en el Ciutat de Palma.
3: Victòria del Real Mallorca per 3-0 contra el conjunt francès, bicampió d'Europa, però que ahir va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del filial. Tot i així, no han de restar cap mèrit a la victòria del mallorquinistes, que varen oferir una molt bona sensació en vista a l'inici de la competició de Lliga a l'estadi de Son Moix la setmana que ve contra el Real Valladolid. El golejador del Mallorca, Barancés i Tolubumbo, quart gol de la pretemporada, Jan Virgili i el capità Antonio Raillo. A la primera part, l'entrenador Luis García Fernández va ficar un 11 que molt bé podria ser el titular contra el Valladolid. En Bernau Tenas a la porteria, a la defensa Calatallut, Valgen, Raillo, Lato. Al mig camp, aquest doble pivot format per Sergi Darder i Manu Morlanes. A les bandes, Sitolubumbo i Jan Virgili, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a gran referent a l'atac. En el segon temps, el míster va canviar a tots els futbolistes, només es quedaren sense jugar Aymar Peña del filial i el tercer porter també del filial, Nil Torreguitart. En acabar el partit, a la zona mixta, va parlar el migcampista artenanc Sergi Darder.
4: Contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses, juga com entrena, que és l'important. Molt de pits no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant, i de moment les coses estan sortint, així que contents. Si il·lusió i el que l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
3: Sergi Darder diu que, tot i la victòria del Mallorca, encara falten coses per millorar.
4: Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de... de treballar, de fer-te millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús un descans m'ha de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarem durant la temporada. Però és pretemporada, ens falta moltíssim. Hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho hem d'enganar.
3: No mos hem d'enganar. Deixa un avís per tots els aficionats mallorquinistes.
4: No hem començat la Lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que hi han pujat, ni molt menys, és per temporada. Queda moltíssim per estar al 100%, però això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo. I el que hem de fer és allargaró i s'allarga guanyant.
3: I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company, Jan Virgili, un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de categoria superior. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb els seus serveis haurà de pagar la clàusula de rescissió de 12 milions d'euros. Escoltam Sergi Darder parlant de Virgili.
4: Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però crec que com aquí no estigui a cap lloc, això ho sap ell, però el que dic, tampoc li hem de pagar cap pistola en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer. Però de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
3: i en el Paris Saint-Germain

0: n'hi ha un tècnic mallorquí que és campió d'Europa, per banda l'ajudant de Luis Enrique, Rafael Pol, que va rebre un homenatge a banda del partit per part dels directius del conjunt mallorquí. Pol va atendre el mitjà, valorant així el seu equip.
1: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I, bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
0: Dimecres que ve, el PSG jugarà la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Rafael Pol també va aprofitar el moment per parlar d'aquest Real Mallorca.
1: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, és llarga, és complicada, és difícil i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
0: I la tenda oficial del Real Mallorca tenia ahir a la venda camisetes del PSG. Això no va agradar a l'afició mallorquinista. Algun d'aquests aficionats que ha entrevistat i Betres s'han mostrat dolguts amb aquest fet.
2: Això se tenen en Mallorca, no del PSG. No tenien que vendre l'equipació d'un altre equip.
3: M'estim més no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he vist mai, és el primer pic que ho veig.
4: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Es que el PSG no pinta nada en la tienda, pero bueno, lo que hay.
5: Yo no respal, no me agradaría, pero bueno, ya está. No podem fer res nosaltres.
2: Això per treure dos bes. És l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
0: Negoci, negoci. Pròxim partit del Real Mallorca. Dissabte a les 9 del vespre contra l'Elberberg, alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga. Un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. Deixem el futbol per la mare de bàsquet. Les jugadores mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han concentrades en la selecció espanyola. La vinicelamera i la palmesana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip que dirigeix Miguel Méndez ha fet ja el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya. Sentim Alba Torrents, jugadora de l'Azul Marino, que es prepara per al Mundial.
6: Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar. Y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
0: Des de la seva veterania i experiència, Alba Torrents, sens dubte que és una veu autoritzada per parlar també de les seves companyes de selecció.
6: Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos, con su, o sí, porque lo están haciendo y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
0: I a banda de la selecció espanyola, un apunt del bàsquet Menorca, la sortida de la Fundació Èstia com a principal patrocinador no altera els plans del conjunt menorquí. El club assegura que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada en tranquil·litat. L'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella de la Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma. Xemena afrontarà D7 Ironmans en D7 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esports, solidaritat i investigació. Sentint l'atleta porrerenc Bernat Xemena.
7: El principal és honrar a Marta, donar visibilitat i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor. És que neix simplement de la ràbia i de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
0: Tens ara per parlar d'handbol, el Tresmap i amb Handball Club a Eivissa ja està en marxa, mantenint el bloc de la temporada passada. Víctor Sancho, bon dia.
8: Bon dia. El Tresmap només ha signat un ex, com el pivot argentí Juan Montoto i els defenses Iván Calvo i Bruno García. El tècnic Eugenio Tilbes valora aquestes dues darreres incorporacions i la dificultat de la competició, la divisió d'Honor Plata.
9: Tenemos dos incorporaciones, más una recuperación, digamos, y contentos. Lo que buscamos con ellos es pues seguir compitiendo, sobre todo eso. El objetivo es ser competitivos. La liga se está poniendo cada vez más cara. Hay rivales de mucha entidad con presupuestos bestiales, mejor incluso que equipos de Liga Sobal. Dar ese plus con Iván a nivel defensivo, que es un jugador muy conocido de la categoría, que se sabe todo bien, esperemos que nos dé un plus más, lo dicho, y con Bruno, pues que nos dé un poquito más de lanzamiento exterior, que quizás estos años nos estaba faltando.
8: El Tresmapi manté el bloc.
9: La continuidad del bloc es positivo, lógicamente, porque nos ahorramos mucho tiempo de inicios, porque la gente ya sabe la idea de juego, ya sabe cómo trabajamos y eso es mucho más fácil para transmitirla a los nuevos. Lógicamente, si solo tienes dos incorporaciones, nos facilitará el proceso, que el año pasado quizás fue complicado, nos costó arrancar, quizás partidos que perdíamos por uno, a ver si somos capaces este año de esas diferencias, llevarlos a nuestro terreno y ser capaces de empezar un poquito mejor la liga que el año pasado. La pretemporada es larga y sobre todo eso, queremos cargar bien para que haya una buena condición física e intentar evitar lesiones también, ¿vale? Es un poco ahí el límite entre cargar y evitar. Y la verdad que lo he dicho, que los jugadores han venido muy bien.
8: El Tresmap i Handball Club Eivissa començarà la Lliga el cap de setmana del 27 de setembre a Santander.
0: Gràcies, Víctor Sancho. I acabam els esports parlant de ciclisme. Mavi García va quedar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa així dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. La sisena etapa del Tour té un recorregut de mitja muntanya de 153,4 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I Enric Mas va pujar al podi. A la segona etapa de la Vuelta a Burgos, l'Artenem va arribar segon, a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric Mas és cinquè. Avui, tercera etapa, on la muntanya és protagonista. 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i final en el Berneali de Corconte. El ciclista d'Artà té avui el Port de l'Escudó en 7 quilòmetres al 9% per intentar atacar el lideratge que té avui segons.
10: Gràcies, Toni. En un quart arribem a les 3, fem una pausa i en tornar parlarem de l'eclipsi. Queden 6 dies.

0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: El sector del taxi mira amb molt d'escepticisme a la jornada de l'eclipsi dimecres que ve. De fet, les dues patronals, CAEP i PIMEM, preveuen directament un caos per les restriccions decretades per l'administració. L'associació vinculada a la CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha ara a Mallorca, un terç, d'haver 500, s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. Així tot, asseguren que el servei estarà garantit.
7: El mateix president de CAEP Taxi, Antoni Bausà, no farà feina, ja ho ha dit, a la jornada del dia 12. Diu que ja té una edat i que no ho necessita. I com ell afirma, altres companys que se n'afluixaran de circular perquè les condicions no seran adequades. Tot i que entén les mesures de prevenció i restriccions fixades, també opina que s'estan generant un pànic innecessari.
8: Però s'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi està recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
7: Per part de l'altra patronal, la Piment Taxi, també hi ha escepticisme sobre com es garantirà la mobilitat durant el dia de l'eclipsi. El president Biel Moragues preveu que es formin molts embossos i que la circulació, per tant, sigui incòmoda. Tot i que també, en aquest cas, garanteix el servei, avisa que si la situació es descontrola, es retiraran.
9: Si hi ha problemes d'emboss, que signifiqui que un senyor surt per estar en el cotxe aturat a un emboss, els companyeros se retiraran. De ser el conseqüent, és dir, si surt a guanyar dos vells i a transportar gent, si resulta que al final hi ha un bloqueig i resulta que no te pot moure ni cap enbany, ni cap enrere, ni cap aquí, ni cap allà, pues...
6: Mentrestant, les administracions insisteixen que la millor manera de circular aquest dia serà a peu, en bicicleta o en transport públic, però així tot se sap que molts ciutadans triaran el cotxe o la moto per moure's. En aquest sentit, també la DGT reforçarà la vigilància, sobretot en les zones d'observació.
7: Trànsit recomana planificar els desplaçaments, escalonar les tornades i extremar la precaució al volant. Durant el dia i la nit desenvoluparà mesures preventives, vigilància sobre carretera i informació permanent als usuaris. També realitzaran controls de droga i d'alcohol als indrets més massificats. Als panells de les diferents vies s'anirà actualitzant, en tot cas, la informació sobre possibles incidents.
6: En l'àmbit sanitari, els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes aquell dia, dimecres que ve, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
7: És una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial aquest dia, el 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí, però alliberaran quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és consellera de Salut.
10: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
6: I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
7: Jaume Baquer així tot matisa que no serà això extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i ja en temporada alta és habitual ja el cartell de complet.
11: Es poder estar confirmat.
2: però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
6: IB3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi, més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
7: La Radiotelevisió Pública Balear mobilitzarà prop de 20 equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma sense precedents per seguir en directe un dels fenòmens naturals més extraordinaris que viurem aquí a les illes. L'operació Eclipsi a IB3 començarà a primera hora del matí amb el programa Al Dia i també amb l'Ara Anam de Televisió, que oferirà connexions en directe entre entrevistes, experts i recomanacions per observar aquest eclipsi en seguretat. Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a aquest esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: Ho hem avançat en titulars. Continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. Ana Fernández.
11: Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paqui Taispan i Carolina Cárdenas.
12: A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datáfono nos da bastantes problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
13: Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
11: Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
14: Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
15: Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tinc problemes.
16: Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
11: Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: El ritme de l'estiu de Vivaldi, inspirats per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançat i a punt per ajustar-se amb la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les Arts del Solà, on ara mateix només hi ha el conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i per al qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir 1.200.000 euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve. Sandra Martínez, bon dia.
17: Bon dia. Tres dels arquitectes responsables d'aquest projecte, la Unió Temporal d'Empreses formada pels despatxos d'arquitectura Coll Clerc i Barceló Balançó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb quatre edificis diferenciats, els tres nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també volen ser un espai obert a la ciutadania. De fet, expliquen, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ens ha explicat Jaume Coll.
18: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
17: En aquest bord que unirà l'Eixample i Amanecer, en aquesta infraestructura del segle XXI que acollirà estudis tan antics com la vida, la música, la dansa, el teatre o el disseny, neix també com un repte mediambiental amb edificis bioclimàtics de primer nivell. Toni Barceló.
19: Tenim la ventilació creuada i després fem servir també a la il·luminació natural, evidentment de tots els espais tenen il·luminació natural, i el sistema fotovoltaic per la generació d'electricitat i a més controlem el cicle de l'aigua de tot el conjunt.
17: Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i no cap al fons, al magnànim, com passava amb el conservatori, i els primers pisos del complex estaran també units a través de passarel·les.
1: Tot això és el que hem conegut avui del projecte, però quan serà una realitat, Sandra?
17: I del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, conscient que sovint els terminis són mal de complir, només s'ha compromès a una data, a finals de l'any que ve, la licitació del projecte.
20: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
21: Bueno, para mí ha sido muy guay, porque... Nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Digo, claro que yo quiero.
1: És la veu de Nenesi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles.
17: I que podem veure a la Fundació de Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat vol posar rostre a allò que sovint només són xifres, els informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrac i Marica Lorín Lucat.
22: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, es veu que la primera impressió va ser de la nau un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
23: Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
17: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortesa Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
24: I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xalles, també hi siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot el col·lectiu.
17: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a Mallorca.

0: Un espectacle de drons a la platja de Serenal i la pirotècnia Cavaller de les Falles de València com a encarregada del castell de focs artificials seran les principals novetats d'enguany a les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni de Portmany.
1: També enguany hi haurà un festival de swing amb actuacions i classes al carrer i un concert tribut a Extremoduro, un espai també per les activitats més tradicionals com la festa de cartaginesos i romans i una ballada de pogo.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats, però, de lleus. Guillermo Ortega, bon dia.
1: Bon dia. Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalat a casa seva a Cantàbria divendres passat, però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Cati Salom és la directora de l'Institut Balear de la Dona.
2: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Pendents avui de la reunió del president de Ceuta a Palma amb el rei i enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: A les 6, Juan Jesús Vives es reunirà amb Marivent, amb Felip VI. Abans, al migdia, ha mantingut una trobada al consolat demà en la presidenta del govern, Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. D'altra banda, Ceuta ha afirmat que el govern central li consta la cridada per xarxes a una nova entrada massiva prevista per al dia 15 d'agost.
0: Tot això quan a les Illes continua l'arribada de persones migrants. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: Poc abans de les 8:30 s'han interceptat un grup d'11 persones a la carretera Set Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat altres 6 persones a la carretera del Far de Set Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la saturació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern espanyol i de l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita sigui massiva. Molts veïnars veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar fins al poble. Carlos Darder és el primer tinent de balda.
3: Com a ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els taxistes auguren un col·lapse el dia de l'eclipsi solar i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals de CAEP i PIMEM preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure. Afirmen, però, que el servei estarà garantit. Antoni Bausà és el president de CAEP Taxi.
4: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi estàssim recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
0: Amb aquestes declaracions arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació continua puntual als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

I d'avui és Sant Salvador. És festa, Artà, com dèiem, a nit hi fan la gran verbena i heu de saber que a les Balears hi ha un total de 1.440 salvadors de nom, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I salvadores són 110 en total a les Balears. Avui que, precisament, fa 81 anys que l'exèrcit dels Estats Units va llançar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i va causar immediatament 80.000 morts i 70.000 ferits, tot i que la xifra mortal va ascendir llavors a 166.000 a causa dels efectes de la radiació. Va ser el 6 d'agost de 1945, a les 8:15 del dematí. Va ser el primer atac nuclear de la història. La bomba era Little Boy i va ser llançada per l'Enola Gay.

I de l'Enola Gay va causar una destrucció total de la ciutat d'Hiroshima. Tres dies més tard va caure una altra bomba a Nagasaki, fet que va dur el Japó a rendir-se el 15 d'agost, i això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. El 1980, la banda britànica OMD, a qui sentim, va publicar aquest Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest episodi. Començam.

0: Idò, com estàu? Ben retrobats. Atentol, com cada dia, com feim de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, en què vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Avui, dia de Sant Salvador, dia en què fa 81 anys del primer atac nuclear, en aquest cas a la ciutat d'Hiroshima, al Japó. Això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. I ho hem volgut recordar en aquest programa Tentol, que, com sempre, ja sabeu que juguem amb l'actualitat, també juguem amb les paraules, un programa que, en definitiva, sabem o intentem saber totes les lletres, però sí que qui les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Jun. Miquel Junc, Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: On seríeu millor que aquí?
1: A la platja.
0: Ah?
1: A sí? Casa meva, en el sofà.
0: Sí, però fa calor, clar. A la platja, amb aquest bater de sol.
1: Dins aigua.
0: Sí, a casa nostra, si no hi ha ventiladors, aires...
1: N'hi ha. Aquí també, aquí.
2: Home, aquí estan mosquets, però clar.
0: Jo hi seria la mà. De fet, faria mort, ara.
2: Estaries allà flotant.
0: Sí. Dins la mà.
2: Bussetjant. Jo sóc més de bussetjar que de surar, com sí. Una boia, però...
0: Però Tentol és, pràcticament, podríem dir que el millor refugi.
1: Refrescant,
0: sí. Refrescant, sí, sobretot sí. Per aquests dies, eh? Bueno, què tenim per avui, Maria?
2: Què tenim per avui? Doncs començarem jugant a la batussa de Tentol amb un poble de les Balears, sabrem en quin, però també parlarem de la... confirmació de les aigües del nord de Menorca. Se mos ha confirmat que és un gran santuari de catxalots.

0: També hi seríem, eh? Entre, bé, no sé, no sé si m'imposaríem molt, eh?
1: Anem a Ariadi, que li agrada
0: nedar
1: musicar,
0: entre catxalots.
2: Sí, imagines. Sí.
1: Però, nedaries entre,
2: no sé si m'ho menjarien.
1: Entre catxalots,
0: però, clar, s'allar mig
1: i veure'l dos. Boca i entrant tot tres.
2: Ja no m'ho detenc, tot tres. Tres.
0: Que allò mos escupin, eh? Que aquesta imatge la varen veure també.
2: Que mos escupin, no sí, que mos treguin per darrere, que mos treguin per davant.
0: Sí, sí, sí. Perquè, vius, clar. Vius. Ah, i vius, eh?
2: Una campanya científica ha detectat 48 catxalots, un 20% dels quals eren cries, una xifra que reforça el paper d'aquestes aigües com una de les principals àrees de reproducció de l'espècie a la Mediterrània Occidental i reforcen també la petició de protegir aquest espai marí clau per a la seva reproducció d'aquesta espècie dels catxalots. En parlarem amb en Xema Brotons, director de l'associació Turciops.
0: I d'ahir les aigües del nord de Menorca, que es confirmen com un gran refugi, com un gran santuari de catxalots i, per tant, aquesta importància de protegir aquest espai marí perquè se pugui reproduir aquesta espècie. I avui és dia de visita de la nostra cinèfila de capçalera, Neugenia San Pedro.
3: Avui, a Plaça Objectiu, xerrarem d'una pel·lícula que vaig poder veure a la clausura de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. És una pel·lícula que és vera que a mesura que han passat els dies m'ha anat agradant molt més. Se titula El ser querido, és d'en Rodrigo Sorogoyen i la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. És vera que és una pel·lícula que te deixa pensant una estona llarga, així que després l'han de comentar sí o sí.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
0: El ser querido, de la qual n'hem xerrat, i avui...
1: I na Maria sí. És amiga de tots els sí. Protagonistes.
0: N'hem xerrat.
2: No ho volia dir, però sí, clar, el meu amic Javier Bardem, oh, amb aquesta clar. Veu tan profunda que té, amb aquesta reflexió tan guapa que fa, i gent que no se pot mirar en els ulls.
0: Varen xerrar d'aquest nou amic teu que feres dir un menjar. Sí, el sentirem també aquí a Tento, l'han xerrat de ser querido, però avui posarem la cirereta ja d'aquesta participació a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Una persona que l'ha vista.
0: Exacte, en Eugenia San Pedro, que és la nostra cinèfila de capçalera, per saber la seva opinió, que li ha semblat, i també de cara en aquesta estrena que serà a final d'aquest mes d'agost.
2: Dia 26 d'agost, sí.
0: Exacte. Idò, i què tindrem més, Miquel, avui?
1: Avui a la notícia del dia vos explicarem que s'ha inaugurat a Palma l'exposició fotogràfica titulada Materia i Ànima, una col·laboració entre l'estudi de Llum i la Fundació de Xalles per celebrar els seus 40 anys i a través de retrats volen donar visibilitat a les persones que dia a dia fan renéixer els materials.
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
6: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...

0: de gent que es considera importants i per això els demano confiar en els humans.
1: No puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar. I així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
2: Idò, coneixerem aquesta exposició fotogràfica que celebren, que intenten amb aquesta exposició celebrar els 40 anys de la Fundació Deixalles a través de retrats per visibilitzar aquestes persones que dia a dia fan renéixer els materials. Però a partir de les 5, ja en tercera hora de Tentol, que tindrem, Maria?
3: Tercera i darrera hora de Tentol, a partir de les 5, com dius, mos visitarà un dels músics més excepcionals que tenim a les Balears en l'àmbit del jazz i les músiques contemporànies, que és el trompetista Pep Guerau.

0: I així sona aquest nou disc que Pac Grau estrenarà avui aquí a Tento.
1: Molt bé,
0: que encara no el té cuit del tot.
1: Però estrenarem qualque cançó.
0: Exacte. Sí. Aquesta és una d'elles.
1: El trompetista Pac Grau, que ha col·laborat amb infinitud de músics i formacions, fins i tot amb Noel Gallagher, d'Oasis, paraules majors, o en Salvador Sobral, també. Boníssim. Dijous de la setmana que ve actua, i no amb un sestet, com està anunciat, sinó que serà amb un septet.
0: És que
1: seran set.
0: Ens ho acaba de dir. Sí. Ha dit, no serem un sextet, com està anunciat, serem un septet.
2: Una exclusiva.
1: Dues exclusives. Cançons, i que seran un músic més damunt l'escenari.
0: Sí.
1: I serà a les nits de Beiva, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
0: Molt bon concert que tindrem la setmana que ve, dijous de la setmana que ve i una setmana abans. Avui en parlam amb ell, amb en Pac Grau, que ens visitarà. I avui toca fer les fites netes amb el nostre home de camp de capçalera, també, en Tomeu Mesquida.
3: Bon dia, com anam? Com esteu? I d'aquest mes de juliol, que ja deixam enrere, ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears. Però avui me volia fixar amb els arbres, en concret en els arbres tradicionals de secà que tenim arreu de les illes. Què passa quan la calor i la manca d'aigua s'allarguen durant tantes setmanes? Quins impactes tenen? Perquè sovint mos fixam en l'hortalissa i en les cuites d'estiu, però aquests arbres també se'n ressenteixen. Per això avui, a les fites netes, com sempre, contarem amb veus de pagesos, tècnics i gent de fora vila per conèixer de primera mà com aquests cultius, com puguin ser l'olivera, el garrover, les figueres, els ametllers, s'ofereixen o resisteixen en aquestes calorades. Molt escoltant d'aquí una estona. Fins ara.

0: passa quan jo no t'abans.
1: Ai, aquesta mateixa desgarrobera música nostra i de garrobers, d'oliveres, de Maldès, de Figueres. En xerrarem. Per això ja amb en Tomeu Mesquida, més tard. I d'ahir 3 hores de Tentol que no han fet més que començar i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
5: O sorpresa.
2: És que mos queda perfecte, mos queda perfecte.
1: No. Ja està, Maria.
4: És que he vist la cara d'animat d'en Celestí.
1: Jo sempre, sempre.
4: Sí, sí, sí.
1: I sempre intent mirar-te.
4: O sorpresa. O sorpresa. Però...
1: Sí, tu no me miraves, tu miraves per en Vant.
2: Se posa nerviosa.
1: Pinyo fitxo.
4: No, perquè si vol mirar-me pens riar, però sí. No miro post.
1: Ben d'avançar.
4: Que nosaltres, que correu electrònic, sorprenent, que estem tot @ivetresradio.com.
1: Molt bé, i dit això, feines fetes, ara ha arribat el moment més esperat de l'estiu, podríem dir que de l'any, perquè feia 2 mesos que l'esperàvem.
4: Això també és una exclusiva.
1: Sí, és una exclusiva.
2: Té un pot de gel lac, vols dir.
1: Té una mica de gel lac,
4: però... Fa bona cara.
1: Ell està ben assegut, ben posicionat, com si estàs el... Sí, no sé, comandant, perquè comanda aquesta embarcació, no?
2: Sí, jo crec que ha tornat... l'ha fet volar, ell,
1: sí,
2: senyor.
1: Sí, ha tornat 2 mesos després amb Facundo Tenaglia. Com t'ha anat? Bé, fa així. No ha dit ni mu, però ha fet així.
4: Un home de poques paraules.
1: Bueno, unes vacances merescudes, sí, i un viatge llarg, però ha retornat avui. 2 mesos després, aquest Tentol és el seu primer programa en directe a IV3 Ràdio. Gràcies.
4: Quina sort.
1: Començam.
3: La rabiosa actualitat.

0: I de pas en 21 minuts de les 3 en punt, i ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, així com havíem fet el mes de juliol, amb la batussa de Tèntol. Els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les Illes Balears. Heu de venir, si voleu venir, heu de fer el màxim nombre de puntuació, i així a principis de setembre reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quin és el millor poble, o ho direm millor, el poble més Tèntol de les Illes Balears. Tenim un pòdium. En tercer lloc l'ocupa Sencelles, amb 79 punts.
1: Varen jugar beníssim.
2: Ahir se'l varen coronar, sí.
1: Clar,
2: sí.
1: També molt varen d'un equip complicat. És que era difícil fer preguntes en aquesta gent. Sí. Jo no sabia què demanar.
2: Sabien les respostes abans que els donessin les opcions.
1: Abans de fer la pregunta sabien les respostes.
0: Sí, varen arrencar de manera tímida. De tot d'una anaven una mica despistats, però allà varen remuntar. I doncs 79 punts se varen posar en aquesta tercera posició els Sencelles. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I amb 85 punts empatats hi ha Porreres i Capdepera. Per tant, avui, bé, ara ha arribat el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Saúva.

0: I d'així, avui jugam amb el poble de Sauva. Sauva és una vila i municipi del Reiguer de Mallorca i limita amb els termes de Mancor de la Vall, Escorca, Campanet, Inca, Buja i Lloseta. El gentilici de Sauva és sauvagí i sauvagina. Mm-hmm. I els llinatges més freqüents són Coll, Morro, Sastre, Seguí i Garcia. Maria, i el topònim de Sauva apareix amb la seva documentat per primera vegada com Alqueria.
1: Sí, Alqueria Xilbar, que és el nom actual de l'equip de futbol del poble, uh-huh. i surt registrat al llibre del repartiment de 1232, formant part del just d'Inca, que són per tot Inca.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguns etimologistes consideren que prové de la paraula llatina silva, que significa bosc, mentre que d'altres sostenen que té un origen preromà o proto-europeu relacionat amb l'argent.
0: I quan es va fundar a Sauva, Miquel?
2: I de Sauva com a vila es va fundar l'any 1300 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en un període de creixement demogràfic i econòmic. El nucli urbà es va consolidar ràpidament amb una reorganització urbana atribuïda als colons cristians que varen dividir la vila en tres barris, Camarata, Vilella i Espuig, una divisió que es manté documentada des del segle XIV.

0: Ai, que parada de Sauva. Sauva té més de 4.000 habitants, no és així, Maria?
1: És així, però estan repartits entre els seus diversos nuclis urbans. A Caimari són 846, a Moscari són 656, a Viniamà són 506, a Vinibona no tenim el nombre exacte, i a Sauva, que és el cap administratiu de Llogarets, són 2.305. Tot això, dades recollides el 2025, segons CINE. No sé si han canviat un poc, però bé, per aquí van estirs.
0: Clar, perquè no és precisa aquesta informació. Clar. I, Miquel, quina és l'economia de Sauva? De què ha viscut?
2: Durant segles, l'economia d'aquest municipi es va centrar en el cultiu de l'olivera i la producció d'oli i d'oliva, especialment el nucli de Caimari. Encara a dia d'avui en fan molt d'oli.
1: Se te fon en marxa, fan la fira de l'oliva, els dimonis i, tot el folclore, són els carboners, que també té a veure amb això, ben que dir...
2: És que en sap molt de fires,
1: Maria. Les coïdores d'oliva, no, és que demà... Màster tenim, perdona, Miquel.
2: No. També explotaven els recursos de la serra, ja que el bosc proporcionava carbó vegetal a les conegudes sitges de carboners i recollida de neu a les cases de neu. Així mateix, l'agricultura de subsistència estava basada en el cereal, la figuera, l'ametler i la ramaderia ovina.
0: Però va arribar l'indústria a Mallorca i què va passar?
1: Com sempre, va canviar aquesta passada que teníem agrícola, no?, per totes les illes, i la dinàmica del municipi de Sauva en concret se va diversificar amb feines, aquestes feines tradicionals varen passar a més de ser de mineria, de carbó, sobretot a Viniamà, per les seves mines de lignit o carbó mineral, i també la indústria del calçat per la proximitat amb Vinca, que ja hi tornem a ser, la capital de la pell.
0: Sou això, per tot.
2: Capital, sí.
1: Això no ho dic jo, això...
0: No.
1: És així.
2: Un guió que has escrit tu, no ho dic jo. Només ho he escrit.
1: Però és que sortia així, documentat. Bé.
0: I és així.
1: Vam, ara m'haureu de discutir que no.
0: No.
1: Bé, tanmateix, l'arribada del turisme, com sabem, les principals empreses també varen agafar un altre caire, i en el municipi hi varen passar a ser sectors serveis, com poden ser comerços i restauració, i també hostaleria amb hotels rurals, agroturismes i lloguers de vacances orientats, això sí, al senderisme i al cicloturisme.

0: Avui, un poc de festa. Com van de festa, Miquel?
1: És que falta ben poc per les festes patronals. Sí. Són dia 10 d'agost, dilluns, per Sant Llorenç. Els altres nuclis celebren els seus patrons per la Mare de Déu d'agost, que tampoc falta tant, dia 15, dissabte que ve.
0: Ja bull aquesta festa.
1: Dissabte de la setmana que ve.
2: No? S'haurem d'anar
1: segur. A més, també són molt populars els pancaritats, que es fan a tots els nuclis del municipi per arribar a Crist Rei, un lloc ben emblemàtic del poble.
2: I ara que xerraven de fires, Miquel, jo hi torn, perquè una altra data destacada és el segon cap de setmana de juny, que se celebra la Fira de les Herbes, conegudíssima, una fira centrada en les rondalles mallorquines i en el paper de les herbes medicinals en la cultura popular de, del poble, en la seva antiguitat.
0: Tenen de tot,
2: I com a punt, se l'estic que això t'agradarà que jo, Pentura, pens que hi podries haver estat, és que Sauva se va fer la pionera, el pioner festival Sauva Rock als anys 70.
0: No havia anat encara.
2: Un esdeveniment... No, però
1: l'ha fet més veïdor.
2: No, però se va allargar molts anys, això.
0: Era petit. Sí, m'hauria agradat, i molt.
2: Sí, perquè...
0: Bé, i vosaltres dos també.
1: Sí,
2: totalment.
1: Sí,
0: perquè hem de xerrar d'això.
2: Un esdeveniment.
1: Tens raó. Nosaltres també mos hauria agradat.
2: Sí. Jo tenc una camiseta, de fet, perquè se va fer com un remember, un any.
0: Sí.
2: No? Hi va haver
0: un revival, no hi vaig anar.
2: Tampoc. No, i de la gent del Gaide no va ser Hugo.
0: Queda pendent. Bé, ja ho diu el refrany, a Mancó són mancorins i a Inca són inqueros, Maria. Però per ballar boleros no hi ha com els seus veïns.
1: Sabeu que ballen.
2: És que són veïnats, Inca i Sauva, clar.
0: Sí, però sabeu que ballen millor, per Sauva.
1: Sí,
2: totalment. Aires de muntanya, top.
1: Jo te'n diré un altre, de refrany, amb una altra empenta. Som a Sauva, és utilitzada per animar en acabar una feina o fer un darrer esforç en el camí.
2: Sí, hi ha pocs quilòmetres entre Inca i Sauva. Sí, Pentura, van per aquí, estirs.
1: Pot ser. A Inca fem molta feina i havíem d'arribar fins a Sauva.
0: Tu en tens cap, Maria, de refrany?
2: Jo en tenc moltes. És que, clar, no volia deixar davant dels llogarets.
0: Que mos guanyaràs, idò.
2: Tenc, per exemple, a Moscari, és que no diu una mentida, diu un bori. Un destorp o un disbarat.
0: Clar.
2: A Viniamà, forts com la pedra de la comuna, que tenen la comuna de Viniamà, i allà, com han dit, hi havia aquesta indústria de pedreres i margers. I a Caimari, cuien olives i la uva fan soli, en referència de la recollida de l'oliva a la serra de Tramuntana.
0: Clar,
2: a
0: Caimari les cullen i a la uva el fan.
2: Que això és mentida, perquè ara se fa a Caimari.
1: Sota fona de Caimari.
0: I qui se menja?
2: Però
0: aquí, en qualsevol
2: moment... Jo, mira, si a mi me regalessin una botella de sota fona de Caimari, estaria ben contenta,
1: d'Àlia. Jo també, menys si el nostre convidat d'avui mos en duen.
2: Ah, t'imagines?
0: Era un municipi com Sauva. Bé, de fet és, De fet és. I avui concursen, juguem amb ells, en Sauva.
3: Penta!
0: Però abans, com feim cada dia, volem fer-vos la pregunta perquè participeu també en el programa. I la pregunta d'avui, com cada dia, diu així. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, la pregunta és, quin malnom reben els habitants de Sauva?

0: Vaja, avui està molt festesa.
1: La xat salero, sí, ja ho diuen.
0: Està molt festesa aquí.
2: Se nota que és dijous.
0: Sí, dijous.
1: Dijondres,
0: sí,
1: que diuen ara.
0: Sí. Sí. Bueno, sabeu quin mal nom reben els habitants de Sauva? És a dir, no sou vagins i sou vagines, no. És a dir, aquell mal nom que els diuen aveïnat, no dins el municipi. Si ho sabeu, podeu participar.
2: Sí, sí, la primera manera de participar és enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-139-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-139-00.
0: Au, idò, dit això, ara tornem.

0: La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: passen 4 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que vos demanem pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar a la Batussa de Tèntol durant aquest estiu. És a dir, què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, avui vos demanam quin malnom reben els habitants de Sauva. Per ara no sabem,
1: per ara
0: no
1: hem rebut cap resposta. Ningú s'ha pronunciat.
0: No. No. A banda de sauvagins i sauvagines.
2: Per aquí ja sé que ens germans, però haurem d'esperar que mos ho diguin, perquè de sabó que en saben.
0: Clar, jo els ulls se'n van cap a una encimada d'Ubercó, cap a una cimada d'Ubercoc que ha arribat.
2: Que mos han duit de Sauva.
0: Que té cames.
2: Mos han duit berenar o berenar i sopar, perquè això és enorme. I jo crec que ja mos estan subornant.
0: No ha d'influir.
1: Tots els pobles han
0: de fer això. Heu de fer bona puntuació.
1: Tots els pobles els animam a dur molts menjar.
0: Ha vingut a participar, a concursar. Evidentment, jo crec que esperarem a haver acabat. Perquè sí, clar, si la començam a tastar ara...
1: Crec que no farem el concurs ni farem res.
0: Sumaríem punts, sumaríem punts. Vinga, idoi. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sauva.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: I doncs vinga, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa de Tèntol, però abans, ja ho saben ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Pere Ferrer i visc en el carrer Jaume Estelric de Souba.
9: Jo soc una Victòria Kingles i visc a Souba, camarata. Carrer Safon.
10: Som parents? Som casats?
8: No tenim cap parentiu.
9: Ni una cosa ni l'altra.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Fai feina per l'administració, pel Consell de Mallorca?
9: Jo sóc cantant, vaig pel meu compte.
12: Té molta feina?
13: Què hi fa exactament?
8: Tenc una feinada, ens estiu tramitant moltes de coses i passejant molt també.
9: Jo poca.
14: Tenia algun compromís per avui?
8: Sí, però els he deixat tot de banda per poder venir aquí.
15: Ui, que bé.
9: Que pilota. Jo el mateix.
15: Gràcies.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Quin tàndem que fan un salvatgí i una salvatgina amb Pere Ferrer i na Victòria Kingles. Com estàu?
9: Bé, beníssim.
0: Una cantant, compositora i el director insular d'Artesania del Consell. Tots els salvatgins.
8: Sí, sí, ben salvatgins.
0: De tota la vida.
19: Vam, aquesta encimada, sí. Quin fornes.
8: Sí, perquè... Sí,
0: aquesta encimada... Això, clar, amor, mira.
8: És una encimada d'Ubercoc, que està feta avui de matí en el fons de MG, el fons de camarata de Souba, i és una opinió subjectiva, però és el millor que podreu tastar.
9: No, no, no.

0: Objectiu, eh? És així.
1: Ser millor del món.
2: I d'així, que cada poble ens en dugui una. I així nosaltres farem també el concurs d'encimades.
3: Jo trobo que hauríem de fer així. I, a més, cada encimada que duguen 5 punts. I com que som els primers...
1: 5, sí, només.
3: No demanem molt, però.
0: No, demanem més, hombre, ja que
3: és. Però mos hem de passar, que mos diran...
1: Jo vos he vist entrar i dic que anàvem a sopar més tard. No,
3: per vosaltres, perquè testeu que Souba, a part de ser un poble molt guapo, té una qualitat gastronòmica brutal.
4: Souba té tantes coses, la veritat, o sigui, que som veïnats, jo que ho conec bé, que tenim família d'allà, és un poble preciós, que té això, aires de muntanya, que feis poble, que feis fires, que... Bé, no vos podeu queixar.
0: No, que va. És preciós, realment.
4: La Victòria no hi va ser en el seu barroc. I tu, Pere, no ho vas presenciar mai, tampoc.
3: Però quina edat me poses, que va.
4: No ho sé.
3: Jo no havia nascut en els anys 70. Això mon pare hi va anar.
4: Però se va allargar fins quin any, ho saps?
3: El 82, crec.
1: Però, clar, Souba té moltes festes, sempre bull de festa. De fet, ara ja deveu bullir.
3: Ah, sí? No? Estim en les festes de Sant Llorenç, eh? Jo t'ho puc contar millor.
1: Clar, sí, pregonera.
2: Perquè serà pregonera, no?
1: Sí, pregonera.
0: Sí, sí, vàrem encetar les festes ara dia 2, en sou pregó, i ja vàrem fer també els bandejats, la poesia, i ara hem començat.
1: Com va ser aquest pregó? Què hi vares contar?
0: Bé, vaig fer una mica...
1: O cantar?
0: Les dues coses vaig fer, mira, ja vos on sí. Vaig explicar una mica la meva infantesa, els meus records d'allà a Souba, perquè jo vaig néixer a Palma, diríem, els primers anys de vida van ser a Palma, però tenia la família materna a Souba i vaig explicar una mica la infantesa. Després, com Souba sempre m'ha rebut amb afecte amb el tema de la música, he pogut cantar mil i unes vegades amb la agrupació, amb els meus concerts. Després, pues, també vaig destacar tots els actes importants que hem lograt dur a terme en el nostre poble, que són la Fira de les Herbes, les Festes de Sant Llorenç, infinitat d'iniciatives d'altra gent que ha contribuït a la seva manera. I vaig voler una mica això, recalcar la feina de tota la gent, la implicació de tot el poble, i que fem molt bona comunió tots junts.
1: Ara són dies de festes, però, clar, aquests dies de festes tothom se retroba, és festa de germanor, de col·lectivitat, i aquestes emocions se senten. Però quin atribut destacaríeu? Un, per home, de Souba.
3: Ja que hi som i faré propaganda, la gastronomia de Souba és extraordinària. Avui vespre, hi ha nit de tapes a la plaça, si voleu venir, estiguem convidats.
4: Una plaça preciosa que teniu també.
3: Una plaça
4: també,
3: preciosa, amb unes vistes extraordinàries cap a l'Iglesi, i si n'hi ha un poc més amunt, unes vistes espectaculars a tot Mallorca.
1: Què és allò que t'agrada més de la gastronomia? Quin plat, dius... De Souba m'encanta.
3: Si voler ser sincer, s'encimada d'Ubercoc. Vull dir, l'he dit a posta. Però no ho dic perquè l'he duit. L'he duit perquè ho dic.
1: Tu, Victòria, que destacaries?
0: Jo crec que el que més identifica Souba és l'agrupació Aires de Muntanya. De Souba.
4: Tu has ballat sempre?
0: Jo vaig ballar de petita durant molts anys i després vaig cantar en l'agrupació com a les cançons del camp.
4: I diries que gràcies a això has emprès aquest camí com a cantant i compositora?
0: En gran part, sí. És a dir, jo tinc, diríem, vessants de molt de llocs diferents i un d'ells, sens dubte, és l'agrupació.
1: Molt bé, idò, i fet aquests 5 cèntims de Souba, clar, coneixerem més el municipi, amb aquestes respostes, que supos que seran intenses, en aquesta batussa de Tentol que avui... Com heu sentit, jugam amb el poble de Souba.
5: La batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
1: Au, idò, sense més preàmbuls, començam amb aquesta primera prova que, com sempre, començam amb aquesta i consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
2: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Per exemple, si deis aigo, una paraula que comenci amb la lletra A després. I obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
1: I avui començarem per la paraula caimari.
2: És a dir, amb vi.
4: Caimari independent?
3: Inca.
1: Inca.
4: Perquè, clar, no hem xerrat d'això, però ja xerrarem.
1: Vinga,
2: va. Inca.
1: Inca.
0: Aranya.
1: Aranya.
3: El culi.
1: El culi.
0: Amnistia.
3: Artà.
0: Àguila.
1: Badàs.
3: Alenà.
0: Ràpid.
3: Dinàmic.
0: Calor.
3: Roma.
0: Astronauta.
3: Argentina.
0: Àpat.
3: Tomàtiga.
0: Helena.
3: Ràpid. No.
0: Dinàmic.
3: Crec que m'ho repetim. Conca.
0: Ahir.
3: Rússia.
0: Àgil.
3: Ioseta.
6: Penta.
1: Ioseta.
2: Molt bé, molt bé. Una gran repetida d'un parell, però...
1: Heu repetit a l'anar i dinàmic.
2: I ràpid, també. Però,
1: i ràpid, també. Però, són tres, i
2: però és veure que ho han fet molt bé. Eh?
1: A l'anar l'han repetida. Dinàmic, sí, sí, sí. També. I ràpid, ràpid també. Són tres.
2: Però, així i tot, jo n'he comptat el 20, llevant aquestes tres.
4: Llevant aquestes tres, 20.
1: I sí. Vinga, idò, 20. 20 punts. Està molt bé, eh?
4: Molt bé.
1: Començat, no, no, començat no. Forts, eh?
2: D'ahir se van parar a tercers i van començar molt pitjor que vosaltres.
1: Vinga, just ha fet
2: Alberto.
1: Que començar això.
3: Però és que de Sencelles...
4: Ai, ai, ai. Mm. Jo que pensava que es piquen Caimari a ruta que d'entorn Mallarca.
3: No tens res a dir a Caimari, però és que en Jordi de Sencelles és un nivell molt top.
4: Sí, és molt alt.
2: La veritat que nosaltres ens vam passar molt bé.
1: Varen saber qui dur, no? Bé, se van animar.
2: Van fer bon equip, bon equip.
1: Au, idò, vinga, som-hi.
5: D'on m'has dit que és?
1: Avui concursam amb en Pere Ferrer i na Victòria Kingles de Sauva. Ara haureu d'escoltar bé, identificar de quina illa és la persona que sentireu. Són 10 punts si ho encertau tot, i són 5 punts per encertar illa i 5 punts si encertau municipi. En total, 10 punts.
2: Mm-hmm. Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
7: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serra. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta a la seu mèdica, diguem.
6: Penta.
2: Podeu xerrar el micro.
1: Ho
2: podeu xerrar el micro.
1: Sí, podeu fer pensaments en molt alta. Ells.
3: Ara discutien si Mallorca o Menorca, però bé.
0: Jo crec que és Mallorca. Ara, de Sauva no és.
3: No,
2: de Sauva no, no. No té el mateix accent.
1: No, no. Coneguda.
0: No.
3: No. Que vols posant per estar-me un poc de t'obert.
1: Som a Mallorca.
3: Sí. Mm.
1: Segur?
0: Bé, segur. Mm. Segur, segur.
1: Segur que és d'un lloc.
2: Sí, d'un poble segur.
3: De Balears segur.
1: Sí, això segur.
3: Mos hauríeu de donar punts per encertar a Balears.
1: Això ja ho donem per fet.
2: L'altre dia vol dir qualque municipi o identificar qualque paraula, qualque manera, qualque accent.
1: Ho voleu tornar a sentir?
3: Mos ho torneu a posar.
2: Sí,
1: ho voleu tornar a sentir?
7: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serra. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta a la seu mèdica, diguem.
0: Ha dit a coixa. Ha dit que això, seria menorquí, però no me sona menorquí, jo, això.
3: Vinga, tenim Sant Llorenç per...
0: Vinga,
1: ja
3: va. Vinga, Sant Llorenç d'Escardassà.
1: Sí, sou Menorques... Ai, Menorca, Mallorca. Sou Sant Llorenç. Sí?
2: Va, comprovam.
1: Sí, vinga.
2: Mallorca.
1: Mallorca. És Mallorca.
4: Correcte.
1: Correcte. I Sant Llorenç...
2: Mm. Sant Llorenç no. Comença en Santa.
1: Sí.
2: Però no, Sant Llorenç. Santa Margalida.
1: Santa Margalida.
4: De fet, el que deia en Victòria, que allà, ja que varen comentar atentos l'altre dia, que diuen aqueixa, a moltes altres bandes també, però
2: sí, sí.
4: Diuen això.
1: Sí.
2: No sé si era... Que a vegades també ho fan, però hi ha pobles de Mallorca que també se diuen.
1: No sé si era del tot fàcil, eh?
2: Era complicat de saber.
4: No, sí, no era un poble...
2: Era fàcil de saber si illa, però el poble era complicat.
1: Era un breu.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, però han sumat d'un total de 10 punts, 5 punts.
2: 5
1: per tant,
4: 25.
1: En duen 25. Perfecte, ara anem a la millor prova.
3: I en Cinta Sencimada no m'ho contau.
2: Després.
4: Però un poc, no l'has estat? Ja,
1: encara no diu res, aquesta Sencimada.
4: No l'ha ni teada, però. Com vol que la mengem?
2: Si saben que és bona, ja, després ja mirarem de posar punts.
1: Bueno, ara passarem gust.
5: L'embarbussament.
1: Ja passant gust ara de sentir-vos, que encara no vos sentim, clar. Vos presentam l'embarbussament d'avui, que haureu de saber dir, sense interrupcions ni errades.
2: Mm-hmm. Ho podeu dir Tant un de l'equip com entre tots dos, ja ho fareu així com vulgueu. Són 10 punts, si el deix perfecte, i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Facu, vos baixarà punts, així que també li podeu donar un tros d'encimada.
1: Facu ha tornat de vacances, però... de 2 mesos de vacances.
2: Sí,
1: per tant...
2: Un viatge llarg...
1: Està en pau.
2: Ha vengut tranquil, però ha començat a fer feina avui, també.
1: Apuntura puntuar màxim, apuntura...
4: No sabem si serà poli bueno o poli mal, no ho sabem, ara avui ho descobrirem.
2: Vols encimada, Facu? Després un tros de xió.
4: Home,
1: sí, sí. Va, idò, hi som. Idò, i l'escoltam.
6: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
8: I qui el desenrotllarà...
6: El desenrotllador que el desenrajolí.
9: El desenrajolador que el desen...
6: El desenrajolador que el desenrajoli...
9: Rajoli.
8: Que el desencarroli.
10: Bon desenrajolador serà.
11: Bon desenrajolador serà.
12: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
13: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
8: Per desenrajolador serà.
6: Bon desenrajolador serà. Ah!
2: Com ho veus, en això?
0: Complicadíssim.
2: És complicat.
4: Cares de pànic, un poc.
0: Jo el que veig és que m'han enganat. Sí, vine aquí, que serà molt fàcil, en Pere. M'han enganat.
2: És fàcil. Aneu bé de punts, aneu bastant bé de punts, per ara.
0: Ho intentarem, però...
2: Sí,
4: vinga, no és tan difícil.
1: Qui s'anima? En Pere? Sí? Jo veiem més animat en Pere. Ah, Vitori.
0: No, no.
1: Molt bé.
0: No,
1: no.
2: En Pere s'ha de fer.
4: Li passa el mort.
0: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
4: Perfecte.
2: Perfecte, tanta feina que passava.
4: La primera?
1: Uau.
2: Facu, jo crec que està clar.
4: No hi ha molta discussió.
1: Perquè són 10 punts.
2: 10 punts.
1: En aquests 10 punts hi podrien entrar aquests 5 punts de s'encimada, però és de s'encimada.
2: Primer l'hem de tastar.
1: Sí, no.
2: No, jo primer la vull tastar, menys si estan bé, que estan bona.
4: I tu com va en Poblet, és un trinxo, perquè la poden tear. Perquè no... Ai, no, ja veurem com ho fem.
3: Jo com a bon director de Genil Duc.
2: Clar.
4: Ja he vist les sabates de tota la llengua. El que no havia de ser teu butxaca ja no ho he vist.
3: He de brevetjar el que tinc.
4: Molt bé, perfecte.
1: Vos hem de dir, però... que d'ençà que ha començat la batussa de Tèntol és l'embarbussament més perfecte que s'ha dit.
2: Està bastant perfecte.
1: Fora, ni cap returada, ni res que patinàs.
2: Ho ha dit amb els ulls tancats, perquè
1: sí.
2: Ell visualitzava les paraules.
0: No, visualitzava les rajoles.
1: Pot tornar a volar. Vaja, idò, i sumant punts...
4: Sí, 10 punts, 35 punts.
1: 35 punts pel poble de Sauva. Vinga, seguim.
5: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
14: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
15: Guanya qui la sap més llarga.
1: Au, ja falten 7 minuts per arribar a les 4 en punt. I ara, sou vegins i sou vegines, Pere Ferrer i Victòria Quingles, amb qui juguem avui. Vos faran dues preguntes relacionades amb Souva, evidentment. Tindreu dues opcions de resposta i, en aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam, i ho fem parlant de la vostra església, l'església de Sant Llorenç. Se va començar a construir a principis del segle XIV i de vés al 1600 se va ampliar i reconstruir amb una gran escalonada, que tots la recordam i la veiem, davant la façana principal. La pregunta és, quants esglaons té aquesta escalonada de l'església de Souva?
2: Necessitau opcions o segur?
1: No?
0: Necessitem opcions.
2: Sí, eh?
0: Jo sí.
3: 40 i pico, perquè ho vàrem dir l'altre dia en el recital.
2: 40 i pico.
4: Quina decepció,
2: 42 o 47.
4: Pensava que sabries.
1: Clar, que 40 i pico.
2: La Maria ho sap, eh? La Maria...
3: Jo sí, ho sé. Els van a contar, a Maria.
2: Sí, sí, els van a contar.
4: Avui de matí he anat.
0: Vinga. 47.
1: 47.
2: No.
4: No comptar mai no tants, els esglaons de la iglesia. No ho feis, això, et sou vegins.
0: Sí, però... Jo era que de petita, però no me'n recordava.
3: Jo suposo que comptàvem els que hi ha en el carrer al costat, que també estan...
4: Mira, no me facis trampes, Pere Ferrer, eh?
3: És la mateixa parcel·la catastral, hem de ser precisos, no?
0: S'ha de perdre en dignitat, també.
3: També, però...
1: No sé si podreu tornar a jeure avui, eh? De Souva.
3: Sí.
2: Sí, sí, els deixaran entrar.
4: Bé, menys, se següent també
2: que... Si duen segur que podran entrar, sí, sí.
1: Bueno, canviem de qüestió, perquè ara volem parlar dels llogarets que formen part de Souva. Són Viniamà, Vinibona, Moscari, Queimari. Fa uns anys n'hi havia un altre, Mancor de la Vall, que se va acabar independitzant. Sabeu quin any va ser que Mancor se va independitzar de Souva?
2: Aquesta sí,
3: el 1925.
2: Aquesta sí, aquesta
1: molt
2: sí.
1: Bé. Molt bé.
3: Jo també vull posicionar com et sense llés, eh?
4: Vinga, basta. Que l'any passat va fer el centenari de Sant Llorenç.
3: L'any passat va fer el centenari, com Lloret, Set Salines i Consell.
2: Exacte. Mordui bé amb la gent de Mancor.
3: Me'l van robar a l'ermita, això ho dic tot. Però són molt bona gent, també.
4: Santa Llucia, vols dir?
3: Santa Llucia era de Souva, clar.
4: I Cris Rei no era de Mancor.
3: Cris Rei se va començar a fer ara fa 100 anys, perquè Souva se va quedar fora, Santa Llucia.
4: Ah, mira, molt bé aquestes dades, però ara anem.
2: Ara sí que els punts de s'encimada, a lo millor.
4: Comencem a pensar.
1: Sí, ara ja hi juguen els punts de s'encimada. Clar, quant de punt duim?
4: Ara duim 37.
1: 37 punts, que està molt bé. I ara, per fer aquesta gran remuntada, per sumar molt de punts, tenim una següent prova, que és ja la decisiva.
11: Amb la paraula a la boca.
1: Juguem amb en Pere Ferrer i na Victòria Quingles. Ara, en aquesta prova, tindreu un minut, per enumerar paraules relacionades amb Souva.
2: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos pot tocar malnoms, topònim, nom de carrers, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Ara veurem.
1: A veure.
2: Ben que toca.
16: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
1: Ui, anant bé, eh?
2: Pel dir de Souva i tots els llogarets, eh?
1: Sí, de carrers.
2: Sí, n'hi ha.
3: Que en tenim un per home.
1: Un per home.
2: Com va sortir. Teniu un minut, aneu
1: dient. Com és millor. Au, idò. Tens.
3: Sant Llorenç.
0: Carrer de Cirés.
3: Jaume Estorric.
0: Sa Font.
3: Sa Plaça.
0: El Racó.
3: Alfons XIII. Germana Sastre Font. Sol i Baret, carrer de la Noblesa,
0: Placeta de Valella,
3: carrer de Cris Rei, es recolen dinos de carretera de Lluc, els Fornassos,
1: Què més?
4: De Llogaret.
3: Carrer de Racós, carrer de la Llum.
0: Ah, carrer de la Llum.
3: Carrer dels Àngels, carrer de ses Escoles... Placeta de l'Iglesi, Pla de sa Font...
1: Molt bé.
0: Genial.
1: Jo n'he comptat...
3: Hauria d'haver estudiat més.
1: 21?
0: Jo, no carrers.
2: Jo n'he comptat 19 perquè un l'han repetit.
1: Un l'han repetit, sí.
4: Sí, un l'han repetit, a veure.
1: Ho dic, era nostre?
0: Sí, és bé.
2: Quant de punts tenen, ara?
1: N'afegim de 9.
4: N'afegim de 9, en duen 37, per tant, la puntuació final és... 56 punts.
1: 56 punts.
2: Jo crec que li podem afegir el 5 punts de s'encimada.
4: El 5 punts de s'encimada.
2: Sí. Perquè no se'n vagin tristos.
1: Aquesta encimada que ara se serà, abans de tastar-la, clar, una vegada hagi acabat el concurs ja no en podrem afegir. No sé si l'haurien de tastar ara, ja.
3: Tastar-la i si és bona n'afegiu 20.
2: No, 20, no. Vos posareu quasi primers.
1: Eh? Màxim, aquests 5
3: punts. Per no m'hi pos.
1: Màxim. Però, clar, i no és un suborn, això?
3: No, per suposar que no. És una mostra.
1: Exacte, és una, és una mostra d'agraïment.
2: Igualment, sí, mos hem afegit 5 punts per s'encimada, perquè això de tenir postres després de dinar a les 3 del
0: migdia... S'agraeix,
3: eh? Els pobles que venguin a partir d'ara ja ho saben.
4: Sí, clar, sí. És que la primera vegada que mos fan un present, és que...
1: Està en sèrio. Un precedent, ara.
3: Jo no vull dir res dels altres pobles, però no. Fa poca vergonya.
1: Tothom ve amb buides.
3: Quin desastre.
1: Ve amb buides tothom i se'n va amb punts.
2: Exacte.
1: Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies per haver representat tan bé el poble de Saúva. Ara arribareu a festes i tot serà un... Mamballetes, no?
3: Estic ben convidat.
4: Que vos espera dilluns, també.
3: Mos espera missa, mos espera un refresc, un homenatge a la gent gran i, sobretot, el vespre a veure la grupa Ceres de muntanya.
0: A més, un espart, que per mi és on hi ha les millors vistes. Està fresquet, sí, sí. A més.
3: Està fresquet.
4: Ah, sí? Sí.
0: Això vos ha de convidar a venir.
3: Sí, sí.
1: Mm-hmm. I fins quan estareu de festes?
0: Pues dia 11 acaben.
3: Dia 11 acaben, però ja estem enganxats en ses de Caimari, que ses de Caimari i ses de Moscari.
4: De ses millors rebeldes de ses Balears,
1: oh? Au, idò. Bon dia. Festa a Saúva. Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies.
4: Gràcies.
17: A vosaltres. IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
18: Bon dia. El govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres. A Menorca, la seguretat viària continua sent la principal preocupació dels veïns de l'avinguda de Calapiques a Cala d'en Blanes. Denuncien que els vehicles hi circulen massa de pressa i reclamen mesures més contundents. Aquesta reivindicació històrica i afegeixen ara noves queixes pel resultat de les darreres obres.
19: El problema que tenim són els desestapadors de clavegram, que ja han vingut a arreglar-les un parell de vegades, però la veritat és que no ho fan així com toca, i fan moltíssima de renou.
20: Antes no teníem cap olor de res, ara jo els matins vaig a caminar. Escoltes, que hi ha puestos que t'has de tapar el nas.
21: Que hi ha ceres rompudes per les obres.
18: L'Ajuntament de Ciutadella assegura que estudiarà les propostes dels veïns, això a Menorca i a Eivissa. Comerciants i veïns del centre d'Eivissa pateixen problemes de cobertura, lamentant que des de fa mesos tenen complicacions per comunicar-se per telèfon o per pagar amb targeta.
22: A l'hora de passar una tarjeta de crédito, el datáfono nos da bastantes problemas y, bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local, pues a veces es imposible.
23: Nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos.
18: Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. I el sector del taxi mira amb molt d'escepticisme en la jornada de l'eclipsi. Les dues patronals del sector, la CAEP i Piment, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. La CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha a Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. El president de CAEP Taxi, Antoni Bauzà, considera que s'està generant un pànic desmesurat.
24: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi està recordant molt el temps de la pandèmia. I, clar, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
18: Més qüestions. Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i a Múrcia. En tots dos casos existien denúncies prèvies. La xifra de víctimes enguany, per tant, s'eleva fins a 35. A les Balears hi ha més de 4.300 casos actius de biogen, dos d'ells en risc extrem. De fet, les illes tenen la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior de l'agència Europa Press. La directora de l'Institut Balear de la Dona, per la seva banda, Cati Salom, ha parlat sobre els sistemes de protecció a les víctimes.
7: Els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir, vull dir. Per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli.
18: Tot això quan hem conegut que la Policia Nacional ha detingut un home per agredir sexualment una menor durant mesos en un habitatge a Palma. Convivien al mateix domicili familiar i l'home presumptament hauria amenaçat de mort la menor per evitar que expliqués els fets. Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5 en punt.
17: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui s'ha inaugurat a Palma l'exposició Matèria i Ànima, una col·laboració entre l'Estudi de Llum i la Fundació Deixalles.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir començàvem ja la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb el poble de Sauva i ha fet molt bona puntuació, molt bon paper, que canvi ens han deixat una encimada.
2: Molt bon paper, anava a dir, però és dolçet, sí. Que m'hauran dubit.
3: Encara no
2: t'està,
3: però és que jo me fa un... Mira, sí.
2: Jo m'estava
3: venguent
2: una
3: l'hora
2: d'Overcock, perquè no ho han dit, que a més és d'Overcock. Sí.
0: Clar, és que tenim xerrera, i ara encara ens queden dues hores de xerrar. No sé quan podrem pegar una mossegada.
3: En qualque moment
0: sentireu que roguem un poc, perquè, clar, és que aquesta encimada...
3: És que fa menjera, no? No la poden tenir aquí davant.
2: Sí. Allà
3: de trinteada
2: i tot, amb estrinxet d'en Pere i...
0: Que tot sigui dit, no feim una convidada, però han quedat molt bé, eh? És a dir, és el primer poble que ve en aquesta batussa i mos d'una encimada.
2: Bé, fem una convidada
0: Tèntol
2: a la redacció, qui vulgui tastar l'encimada de Sauva, que agafi un trosset. Ara que venguin...
0: Ara sí, com una llau, no?
3: Que
0: hagi un embòs dins el passadís per arribar a l'estudi de Divetres i quedi...
2: Bé, no tornar primer, això ja vos ho dic, clar, perquè no
0: em fes la feina. Bueno, aquí també se la mira... És en Miguel Soler, perquè ara el tenim el control tècnic, que ha fet aquest relleu en Facundo Tenaglia. Miguel Soler, moltes gràcies per incorporar-te en aquestes dues hores de Tèntol. I ara ha arribat el moment, després de jugar, de conèixer la notícia que tractam avui.

0: Maria Pons, Miquel Junc, que és encimada que espera.
1: Encara se li va. És que no sé com ho farem en això.
2: M'ha pegat gana.
0: Sí. Bé, n'han donat dos trossets, eh? Ja. Bueno, avui la notícia del dia ens du a parlar d'aquesta exposició que vos dèiem, Matèria Ànima, realitzada per l'estudi de llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles.

0: I així, avui vos convidam a conèixer més coses sobre una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat avui mateix a la Fundació de Xalles, titulada Materia Ànima i realitzada per l'Estudi de Llum.
1: Materia Ànima és la proposta fotogràfica que l'Estudi de Llum ha creat per celebrar el 40 aniversari del naixement de la Fundació de Xalles i cercant donar visibilitat a través de retrats a les persones que s'encarreguen de fer renéixer els materials.

0: I de sentir-me en Xema, i després d'entrar dins l'estudi de Llum Volen, sabrem més coses d'aquesta exposició que inauguren avui en col·laboració amb la Fundació Deixalles. I és per això que ara saludam a na Cati Orrac. Cati, com estàs?
1: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Contents que això, de saludar-te i tenir-te aquí ara atent. El que naixíeu de fa temps la Fundació Deixalles. Com comença aquesta col·laboració i què en destacau d'aquesta fundació?
1: Sí, jo conec la Fundació Deixalles. En Xema i jo no ens dedicam professionalment en el sentit que ens guanyem la vida en la fotografia, més com que ho fóim així en pla col·laboratiu, seria molt, molt, molt difícil. Jo faig feina a hotels, a recursos humans, i he col·laborat durant, jo crec que tota la meva vida professional en Deixalles, mitjançant la contractació d'usuaris. I a través d'una persona que conec des de tots aquests anys enrere, me va explicar que cercaven una fotògrafa per fer aquest projecte, no? Per recolzar un poc el 40 aniversari de la Fundació Deixalles. I me va posar en contacte amb en Pau de Comunicació i a través d'en Pau va començar a dissenyar amb en Xema, també conjuntament, també que volien, quin era el seu objectiu, que podíem aportar nosaltres i un poc a planificar després la trobada amb els usuaris i usuàries que poguessin participar, que volguessin participar i fer de models. I així va ser. Mm-hmm.
2: I una vegada vos contacten, vosaltres heu de dissenyar els projectes, m'ho has explicat, com és dissenyar un projecte d'aquesta magnitud, un projecte que retrati les persones que fan feina a un lloc?
1: Sí, jo me vaig seure amb el tema i li vaig presentar en Pau la nostra proposta. Vàrem dissenyar el concepte de matèria ànima perquè vàrem entendre que la Fundació Deixalles té dues vertents diferents. Per una banda, fa una tasca increïble amb el tema de reciclatge, el tema de donar una nova vida a materials, roba, juguetes, mobles, mil coses que acabarien en els FEMS i li dona una nova vida i un caire social. I després, per l'altra banda, té les persones. Per tant, en diem matèria i ànima. A part de les persones, és gent que està en risc de no trobar feina, amb vulnerabilitat, i tenen allà pues, l'opció de primer treballar allà, conèixer com insertar-se en el món laboral, i per tant, té aquests dos caires que trobaven que el projecte havia d'anar enfocat de les dues maneres. I li varen presentar a en Pau la idea de que fessin les fotos, els retrats a les persones en el seu lloc de feina amb els materials que manipulaven. I aquesta va ser la nostra proposta. Després va anar fluint un poc més perquè un cop allà, quan veus l'espai que has de fotografiar, és diferent de l'estudi. L'estudi, jo avui ho contava, l'estudi quedes amb una modelo, amb un model i li dius... Vale, has de venir pentinada així, has de dur un vestit vermell i has de posar unes sabates de tacó i farem això i farem l'altre. Allà treballes amb el que hi ha. Mm-hmm. Treballes amb l'espai que hi ha. Els llums sí que és vera que vaig dur il·luminació meva, que podia treballar també si llum natural, però per si cas jo ja me vaig dur els equips, els flaixos. I van treballar amb les persones que hi havia allà. Van xerrar, van fer unes rialletes, que se mollassin... Van cercar objectes que tenien en el seu voltant, que estiguessin allà, que estiguessin manipulant en aquell moment. Hi havia una lota que en roba, seleccionant roba, veient si estava en condicions, per veure si se podia vendre, la separaven, si tenia marca o no. Hi havia una altra lota que estaven juguetes, hi havia bolles de jugar, hi havia moltes coses i anaven jugant. Li vaig donar prioritat en aquell moment en el color. Jo ho explico perquè en el moment de fer les fotos la nau és grisa, l'uniformitat era molt grisa, tot era com molt, molt grisós. Mm. I en aquell moment van seleccionar objectes que donessin vida a través del color. I crec que és un poc el que crida més atenció d'aquestes imatges, a part de les persones que apareixen i la seva mirada.
0: Mm. Quines imatges, mirades destacaries? Per exemple, quina és la que t'acorda més de tota aquesta exposició?
1: Me seria molt difícil triar. Me seria molt difícil
0: per posar un exemple representatiu.
1: Sí que és vera que hi ha una lota nigeriana que surt a dues de les fotografies que tenia una energia, transmetia una energia... Era molt fàcil, ho feia molt fàcil. Hi havia altra gent que també té la seva gràcia, perquè n'hi ha un altre senyor que s'asseu al sofà i que tenia una mirada giocondiana, una riada giocondiana, no? Era un poc com que no sabia si riure, si està sèria, i també té la seva gràcia. Però bé, hi havia un poc de tot, i a més tots eren voluntaris, per tant ja se prestaven per estar davant la càmera, però després d'aquest grup hi havia gent que la veies que se creixia davant la càmera. Mm-hmm. I va estar molt bé, la veritat. Va ser un projecte molt interessant a nivell personal, de xerrar amb aquestes persones, de veure com se'n desfan allà de dins, la seva il·lusió de posar-se davant d'una càmera, que no estan avasats a la millor que hi vagi qualcú i els hi faci fotos, la il·lusió avui a l'exposició de que hi fossin, i de fer una foto davant de la seva foto. Mm-hmm. Ha estat també molt, molt guapo.
2: Perquè, clar, mateix els treballadors de Deixalles, els protagonistes d'aquesta exposició, avui han vengut a l'estrena de la inauguració de l'exposició, no?
1: Exacte, eren allà, la majoria eren allà, a lo millor qualcun ja no està des de que se varen fer les imatges, però bé, hi havia la majoria d'ells mirant les seves fotos, ja els explicava, i res, han pogut tornar a compartir, després d'un mes els que se varen fer les fotografies, han pogut compartir aquest moment i de que te diguin, ai, que guapo, que no sé, m'agrada. I és molt xulo també això a nivell personal. Al final ho fas perquè els vols mostrar ells a través dels teus ulls i vols que també ells se sentin identificats i els agradi el resultat. Mm.
0: Clar, s'ha inaugurat avui i fins quan se podrà veure i si llavors tenim entès que serà itinerant.
1: Exacte, no m'han concretat encara els plaços exactes, de moment està a Palma. Sí que esperen fer un recorregut, crec que el següent destí serà a Manacor, però ens aniran informant, suposo, a través de xarxes, de un poc els distints llocs, ahir que aviat hi haurà un nou centre, i suposo que quan inaugurin el nou centre també hi serà, i anirà un poc circulant. Ja li poso rodetes, van dissenyar també l'estructura de fusta, i el taller de fusteria molts ho va preparar. Jo li vull agrair moltíssim a Pau de Boca, que va participar de forma activa en tot el procés, no només presentant-me i seleccionant els models i els models, sinó també de forma activa a l'hora de dir, mira, pues aquesta fusta tal, i posarem això, i aquí va demanar per allà dintre el cant, reciclant els materials, una corda, i de penjarem una corda, i en la corda unes gafes de roba i posaren les fotos i vam anar un poc creant també com volien que fos a nivell expositiu, perquè també a través de l'estudi de llum han fet comissariat en l'Ajuntament de l'Aró, fotografies d'una altra persona que han reeditat i han dissenyat una estructura circular de pallasso. I bé, han fet també altres projectes, però el que m'agrada de veure és fer totes les fotos i dissenyar tots els conceptes positius també si se pot. I ha estat molt xulo. La veritat és que ha estat un projecte que tothom ha col·laborat i ha fluït molt bé.
0: Clar, en Pau de Bon, que per qui no ho sàpiga, cantant d'Antoni Font, que fa feina a Deixalles, per qui no ho sàpiga.
1: Correcte, de la part de comunicació i a part s'ha implicat moltíssim en el projecte. No sé això que només t'he dit, ara de fer això i això. No, al revés, s'ha implicat amb recollida de fotos, quedam, que t'agrada així, te manda una foto, com ho veus, que trobes l'expositor més ample, de forma molt proactiva.
2: I bé, explicau que vosaltres també voleu anar més enllà d'allò que els ulls veuen. Com aconseguiu captar emocions, per exemple, a través d'una càmera? És fàcil o heu de fer coses, heu de xerrar amb aquestes persones abans perquè expressin unes emocions a unes altres?
1: En càmera i sense càmera, al final és un tema de connexió. Mm-hmm. És a veure que la lletra la meva se tensa un poc davant la càmera i necessites que de tot d'una se n'oblidi un poc. En el final és un poc com la gent s'opa davant la càmera. Jo treballo moltíssim a nivell personal, la fotografia emocional i l'autorretrat emocional, però jo és terapèutic, és una forma d'expressar i treballar les emocions. Tinc la gran sort que col·laboro amb un grup de teatre, de companys, que tots formen part del món del teatre, amb ells que han treballat moltíssim les emocions a nivell escènic, És senzill, és relativament senzill, perquè és molt fàcil que se connectin amb una situació personal i que això sigui més fàcil captar-ho. Hi ha d'haver veritat, tant en el teatre com davant a una fotografia, hi ha d'haver veritat. Xerrant d'un altre tipus de foto, no xerrant de la foto de postureo a Instagram o de la foto, que també és vàlida i superxula. Però aquí xerram un poc de contar qualque cosa. Que contam aquí? Que contam que hi hagi emoció, que hi hagi alegria, que hi hagi, pot haver connexió amb pena. Jo recordo una lota amb una rosa groga que li recordava sa mare que no era i que cultivava roses grogues i es va connectar. Hi ha unes fotos molt emocionals d'ella connectada en aquest moment amb sa mare. Hi ha coses molt personals que se poden viure, hi ha coses que potser són més creatives, una altra companya de teatre duia un pop de Montescap i li feia fotos en el pop de Montescap, i jo era una metàfora de quan tens aquestes rumiacions que no te fugen i que no te'ls pot treure i te com aixuclen el cervell, i en el final es crea d'aquesta manera, a vegades amb metàfores visuals, a vegades simplement amb una emoció que se transmeti, que realment sigui real i que tu en aquell moment tens la gran sort d'estar allà davant amb la càmera en la mà, la bateria, tot, clic, i la pots captar.
2: És que un simple retrat pot explicar moltíssimes coses, o no, Cati?
0: Clar,
2: ja sigui
0: tant.
2: Només la cara d'aquesta persona, però també elements que
1: la
2: hi surten.
1: La cara, ses mans. Sí,
2: exacte.
1: D'esquena, jo tinc fotos que no se me reconeix, i són d'autorretrat.
0: Clar, poden significar tantes coses, coses que a priori podries dir que són insignificants o que no poden aportar molt de sentiments.
1: Correcte. I després hi ha, igual que passa amb el teatre, després hi ha l'observador, que ho passa pel seu filtre personal.
2: Cada un interpreta allò que vol. O
1: i quan tu observes, l'autor ha volgut contar una cosa i aquell ho passa pel seu filtre personal, les seves vivències, les seves emocions, el seu trull, el seu cacau mental, i interpreta una altra cosa, potser completament diferent. I això és molt xulo, perquè ja hi ha una veritat i després hi ha la veritat de cada un.
0: Clar, segons les experiències de vida de cada un, sí.
1: Correcte, correcte, així va la vida.
0: Molt bé, idò, molt bona iniciativa aquesta que heu fet des de l'estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles per celebrar aquests 40 anys de la Fundació. Molt bona feina.
1: Moltes gràcies.
0: Cati, a tots dos i a tot l'equip per aquesta exposició Materiànima en què se materialitza això, l'ànima, l'expressió de les persones, i que se pot veure ja des d'avui a Palma, cada dia. Quins horaris té?
1: Sí, quan està a tenda, quan visitin la tenda, veuran que hi ha l'exposició allà.
0: Molt bé. I Cati, moltes gràcies per aquesta estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per deixar-nos participar també i contar la nostra història. Estic molt agraït, ha estat un dia de molt d'agraïments, tant a Deixalles, que s'ha portat molt bé en tot el procés, i a tota la gent que ha participat. Gràcies a tots.
0: L'agraïment és el nostre, i enhorabona, Cati Orrach. Gràcies per passar aquests minuts per Tèntol.
1: Un gust.
0: Igualment.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és servei públic.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
3: I quan són les 4:30, saludant ja en Eugènia Sampedro, com està, Eugènia?
4: Molt bé, vosaltres?
3: T'esperàvem, eh?
4: Sí, eh?
3: Sí, aquesta setmana t'esperàvem.
4: Ah, ja, clar, és
5: i tant.
4: Sí, sí,
3: ressaca, ressaca, ressaca d'aquestes jornades maratonianes de l'Atlàntida.
4: Sí, ha estat molt intens. De fet, ara mateix m'estic notant com sui, encara me tremola.
5: Tremolo d'asa, que se diu, eh?
3: Però, clar, de quantes pel·lícules has vist?
4: Bé,
3: pel·lícules,
4: no moltes. Jo crec que en total com... Bueno, si comptes els curts, jo crec que unes 20.
3: Unes 20, de 20, més d'un centenar de pel·lícules que hi havia.
4: Sí,
5: clar, també n'hi ha moltes que se projecten a l'hora, a diferents llocs,
3: ja
5: tampoc no mos poden xapar en dos.
3: 20
5: ja.
3: En una setmana.
4: Sí.
3: Ja
4: sí, en una setmana, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Està bé.
5: Home.
4: Inclús a la millor un poc més, perquè vaig veure molt de curts.
3: Clar.
4: Però bueno, molt bé.
5: Sí, ho digereixes fàcil, perquè a Ventura arriba un punt que ja després dius tanta informació...
4: No, no, total. O sigui, jo si no fos per una aplicació que tinc en el mòbil que li recomana a tota persona cinèfila que se diu Letterboxd, acaba amb D, no sabria què he vist. O sigui, a mi aquesta aplicació, hi ha una de llibres també, m'ha servit molt com per saber què he vist, què han vist les meves amigues, com han puntuat les pel·lícules les meves amigues...
3: Però perquè tu ho poses, perquè ho detecta...
4: No, és com un diari. Sí, tu registres totes les pel·lícules que veus. I està molt bé perquè sí, perquè t'enteres, doncs, no sé, el que estan veient tothom ara mateix, no?
3: Clar, però és que l'Atlàntida és un festival. Però sí. Com un festival de música també arriba un punt que perds el fil. Hi ha moltes actuacions, molts grups, no?
4: Sí, sobretot
3: aquesta
4: el que
3: saturació...
4: deia... Sí.
3: Fa que perdres una mica...
4: Sí, sí, sí, sí, completament. I que moltes coses se solapen. Jo hi ha moltes coses que m'he perdut, però per sort crec que ara hi ha molta pel·lícula que s'ha passat durant el festival de la plataforma Filmin.
3: Quina ha estat la teva preferida? I quina, perquè mos feia recomanacions, no t'ha acabat de satisfer...
5: Se top i se flop.
3: En expectatives. D'aquelles que te feien més ganes i llavors no t'ha acabat d'agradar.
4: Sí. Bueno, hi ha una... que no me la llep des cap, i és vera que en el seu moment no vaig sortir molt contenta, perquè tant l'idea com la trama com el tràiler i tot el que havia jo vist era espectacular i un tipus de cinema que a mi m'agrada molt, però és vera que quan la vaig veure vaig sortir un poc descontenta perquè vaig trobar que hi havia algunes coses que se podrien haver executat d'una altra manera. Però és vera que et sé que més pens. Per tant, supos que...
3: Que vol dir molt. Això.
4: Sí, sí, sí, sí. I aquesta és Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Que
3: La Bèstia.
5: Que li van donar un premi, de fet.
4: Sí, el premi Agustí Villaronga, sí. És una tia que a mi personalment m'agrada molt, ha dirigit videoclips com de na Rosalía, Ana Maya i tal, i sa pel·lícula té una factura brutal, la idea, la premissa està molt bé, però segueix pensant que algunes coses crec que són de muntatge, i perquè jo sóc molt exigent, però que jo ho hagués fet d'una altra manera. Mm. Però tot i així és veritat que...
3: Que no t'acaben de convèncer, no?
4: Sí, sí, però tot i així crec que és una molt bona òpera prima, i tant.
3: I aquella que no t'ha acabat de fer, si n'hi ha cap? Que anaves amb moltes ganes i...
4: Sí, és que ara mateix no m'estic recordant de res. També fes molt amb el ser, que ir, amb el ser querido, i vos he de dir que no m'ha fascinat.
5: Ai, no m'ho diguis res, que jo he d'anar dia 26 de Cine Ciutat, que fan el col·loqui. Sí, però jo no vaig quedar, però estava agotada. I crec que no tenia que dir-ho tampoc.
4: Ja.
5: Però vaig dir, bé, ja la veuré en el cinema...

0: que et sap pitjor.
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Sorogoyen.
1: Sona fatal, sa frase, eh? Perquè pitjor és una paraula terrible. Però,
0: I va fer promoció, que... també, a banda que s'estreni.
1: Sí, de ses que ella ha fet, no et sé que més m'agradi. Mm. Però, bueno, que està beníssima, de veres.
0: Quina et sé que més t'agrada, d'en Sorogoyen?
1: Hi ha una que crec que és la primera que va fer, que se diu Estocolmo, que m'agrada molt. Crec que és com un cinema molt d'autor i està molt bé, la veritat. Després, bueno, la seva sèrie, la sèrie que va fer la darrera, de les meves sèries preferides, Los Años Nuevos, me va encantar. No te va agradar?
2: Jo la vaig veure fa relativament poc
1: sí.
2: I bé, crec que els actors ho fan beníssim i que la proposta està molt guai i tal, però bé, això ja és una opinió personal que jo, al final, no me va agradar.
1: Ah, al final.
0: Al final.
1: Ja.
2: Però per la resta m'enganxava, o sigui, crec que la vaig veure amb una hora baixa.
1: Ja.
2: Mira què te dic.
1: A mi, no sé per què, les pel·lícules que tenen a veure amb amor o desamor me marquen molt, i amb aquesta ho vaig passar molt malament. I a més
0: va... Era amor i desamor.
2: Va, era molt intensa aquesta història, també,
0: mescla,
2: oi?
0: Sí,
1: és molt intensa, de fet. Va ser graciós perquè durant l'Atlàntida, l'actor de Los Años Nuevos va venir a Cine Ciutat. I jo no podia aturar de mirar-lo i pensar, ostres, és que és molt difícil quan una cosa t'ha enganxat tant, com és aquest cas d'aquesta sèrie, a mi particularment, després veure l'actor, és com difícil per jo separar com a actor de persona,
2: per
1: saps?
2: Per tu era, ara no sé què nom és la sèrie.
1: Sí, ara no me'n recordo. De seu nom tampoc me'n recordo ara mateix.
2: Francesco, no?
1: Sí, sí.
2: O alguna cosa així.
1: Sí.
2: I ella, divina també, que té un nom estrany.
1: Nayiria del Río. Exacte. Sí. Pues Nayiria del Río és una de les protagonistes de Mala Bèstia, la pel·lícula aquesta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Ah.
1: Bueno, pues estava ja plantat i se movia igual que el seu personatge. Era molt estrany.
0: Era estrany.
1: Sí.
0: Bueno, però avui hem vengut a xerrar del Ser Querido, aquesta que passa per ser no de les millors d'en Sorogoyen, segons la crítica, o segons també ens has dit, però del millor que se fa actualment.
1: Ara mateix, de cinema espanyol, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Vinga.
1: Bueno, és una pel·lícula que triomfarà, de fet, si no m'equivoco, avui ha sortit ja la llista de pel·lícules que opten per ser les candidates de pel·lícules espanyoles per als Oscars, i si no m'equivoco, és. Per tant, és una bona pel·lícula.
2: Té el Manco unes estrelles que apunten maneres, una Vittoria Luengo, que ja va fer feina amb ell a Antidisturbios, que no sé si l'heu vist, però a mi me va agradar bastant. I qui més hi havia? Eugenia, que no me'n recordo.
1: Una Vittoria Luengo, una Melina Matthews, en Daniel Arevalo, Javier Bardem. Sí.
2: Home, Javier Bardem hi pensava, sí.
1: I ja està. Bueno, així com a de protagonistes. Sí, sí, sí. No, està molt bé, eh? El que passa és que, bueno, si voleu, ja...
2: Vinga.
0: Sí, què en destacaries? A veure.
1: A mi hi ha una de les coses que fan que jo tingui aquest discurs de que crec que no és la seva millor pel·lícula, i és que, sense que sigui culpa seva, per jo és molt, molt difícil no comparar-la amb Valor Sentimental.
2: Sí, estava esperant que ho diguessis, perquè tu l'has vist.
1: Sí.
2: I te va agradar?
1: Valor Sentimental me va encantar.
2: Sí?
1: Sí. Tu l'has vista?
2: Jo la vaig veure. I per ventura m'havia fet una altra idea i no vaig arribar a connectar.
1: Sí.
2: I mira que podria extrapolar segons quines coses de la meva vida, però no sé. Mm. Per tant, pensava, menys si se'n Sorogoyen ho plantejo d'una altra manera.
1: Bueno, ventura, tu t'agrada aquesta d'en Sorogoyen? Jo vos he de dir que a mi el cinema d'en Joaquim Trier, que és el director de Valor Sentimental, me fascina. I me va encantar. Per tant, bueno, hi ha com una espècie d'anècdota que en Sorogoyen conta, i és que quan se va estrenar Valor Sentimental a Cannes, en Rodrigo Sorogoyen ja tenia aquesta idea escrita.
2: Exacte.
1: I s'anavava d'anar a Cannes i veure aquesta pel·lícula per veure si realment havia de tirar endavant amb aquesta idea o no, i ell va decidir que sí.
0: I la va tirar endavant.
2: Sí. Clar, és que
0: dir,
2: és molt el mateix. No sé si hi ha molt qualque matís, però d'entrada l'argument és...
0: Clar, se li escapa de ses mans en Sorogoyen, en el sentit de que és una altra pel·lícula, però sí que n'era conscient.
1: Sí, és que és molt fort quan això passa.
2: Jolín.
1: Però, bueno, en el final d'en Joaquim Trier, crec que, a part dels personatges principals, que són el pare director i la filla, que no ha tingut figura paterna, són personatges, però també hi ha un personatge molt interessant, i no el veïn sovint, i ets a casa on ells creixen, diguéssim, sense el pare. En aquest cas sí que és en Victoria i en Javier Bardem, pare i filla, a saco, vull dir, és la seva història. I, bueno, vaig poder... Bueno, no sé com va passar, però vaig arribar a entrar a la roda de premsa que feien el dematí abans de la projecció en el Baluart, i eren tots allà, i també era la Margarida Mateu, que li va fer una pregunta superinteressant i que ja està arribant a tots els mitjans d'aquest sector del cinema, perquè li va

0: demanar per suport entre el paradís, la pel·lícula d'en Amarga Melià, que Soler Guillem va venir a la projecció, va venir a veure-la. I...
1: O sigui, que ha tingut efectes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, en Soler Guillem va dir unes paraules brutals sobre l'estat de Mallorca actual i sobre la importància de fer cinema des d'aquí i sobretot mostrant aquesta realitat. Però també, aprofitant que hi vaig anar, vos volia contar que, no és cap spoiler, però els primers 20 minuts de la pel·lícula en realitat estaven escrits com si fos una hora i mitja.
2: Ah.
0: Per tant, a nivell de muntatge és supercomplicat en el final treure lo bo i lo dolent. I en aquest cas crec que els primers 20 minuts són brutals perquè estan, no sé, com molt ben escrits, és un diàleg supernatural... I me va encantar.
2: O sigui, però això va ser arrel de que en Sorogoyen s'enterés de que la pel·lícula... Hi havia una pel·lícula prèvia que anava de lo mateix o ja estava plantejat així? Perquè dius que si era una hora i són 20 minuts...
0: No. Supos que en el final, en el muntatge, bueno, tu tens pues, tot el que tu has rodat i has de ratear d'alguna manera, no? No sé si estava plantejada... Jo supos que sí, que se planteja, sobretot per com ell dirige, jo crec que planteja aquestes seqüències tan llargues de muntatge per deixar que l'actor i l'actriu entrin dins el set, relaxin, treguin el millor de cada un i després d'ell ja podeu jugar en el muntatge. Però, bueno, ja m'encontràs quan la vegis.
2: Ja no haurem de xerrar d'aquí un parell de setmanes.
0: Però, bueno, aquests 20 minuts a mi m'han semblat brutals.
1: Ho paga, no?
0: Sí.
1: Per aquests 20 minuts.
0: Sí, sí, sí. Sí. Després hi ha coses que també m'agraden molt, no sé si és perquè jo soc molt cinèfila i també m'agrada fer cine, i és que mostren durant la pel·li molt de... escenes on estan rodant la pel·li, no? I això és guai perquè hi ha moltíssima gent que al final desconeix la dificultat de gravar un plano, no? I d'alguna manera pues, en Sorogoyen ho mostra i se veuen també els conflictes entre departaments i està molt bé.
2: Mycena 20 se diu, o algo així era, que vaig estudiar, és a dir, cine dentro del cine,
0: ah,
2: tenia
0: sí?
2: un nom.
0: No coneixia aquesta...
2: Crec que se deia així.
0: Sí, sí,
2: de fet,
0: sí.
2: Vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
1: Metacine, no?
0: Metacine.
2: Li vaig dir cine dins del cine, perquè, clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil saber el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a persones humanes, no? No de que res de que deliris de grandesa en aquest sentit.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però estem xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi, així un poc per damunt, és que l'aclamat director de cinema, Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla, que és n'Emília, interpretada per Ana Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estic llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
2: És molt fort, sí. Sí, sí, sí.
0: I res, conviure en el set, ells dos pues, fomentarà no, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
2: I jo tenc una pregunta. Vares plorar?
0: No.
2: En Valor Sentimental vares plorar?
1: Sí.
0: Sí. Però és que a mi el cinema així, com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier, m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
2: Jo l'únic que vaig veure passant...
1: El ser querido.
0: Sí, el ser querido.
2: Passant per davant la pantalla com partia de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
0: Ah, vale, veus, sí. Això,
2: no havia de l'inici.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
0: Sí.
2: Que anés pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat sí. que tu dius.
0: O sigui, en el final crec que... bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això, la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Mm. Que és el cas del personatge d'ella. Mm. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost sí, estrenem a Cine Ciutat. Mm. Sí, que feim un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de, bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat a les 8 fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tota una sala i hem hagut de fer una altra sessió a la mateixa hora.
1: Heurà un segon passi.
0: Sí, però són a la mateixa hora, a la sala 1 i a la sala 2, començaran les dues a les 8 i se connectaran a la vegada amb ells.
1: I encara hi ha entrades per aquesta simultània.
0: Sí, hem obert una altra. Sí.
2: T'he de dir que jo ja tens entrada.
0: Ai, gràcies.
2: Així és que estic esperant aquest moment.
0: Serà xulo.
1: Se pot comprar online.
0: Sí, sí, o a taquilla.
1: Molt bé, Eugènia, i bon per repàs, res. Sí. Bon repàs en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest.
0: Sí.
1: I també com a prèvia d'aquesta estrena del Ser Querido, que és una de les estrenes d'aquesta temporada.
0: Sí, de l'estiu, sobretot.
1: Sí, de l'estiu i inici de temporada que vendrà.
0: Que valla temporada, sí, ja en xerrarem.
1: Sí, ha estat bueno, ben intensa, també.
0: Sí, ben molt intensa i sense poder respirar, vull dir... Nosaltres ja estem fent tota la programació de l'any i és molt difícil perquè hi ha tant de títols importants que s'estrenen que... No sé, ara m'ha venut cap la Bola Negra, per exemple.
1: Sí. Clar, l'estiu no és de vacances.
0: No,
1: l'estiu... Pocs dies o pocs moments se pot descansar, no?
0: Sí, sempre mirant cap endavant.
1: Exacte, és un moment per programar, per pensar ja la nova temporada.
0: Sí.
1: Eugènia, allò que puguis descansar, benvingut serà.
0: Gràcies, igualment.
1: Gràcies,
0: que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu-Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
5: mur,
3: portada,
5: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca Dolç, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
7: Posa, posa, posa! Posa...

0: I doncs sí, l'associació Turciots ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Moby Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
1: Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
2: Què tal? Buenas, com estàs?
1: Molt bé, contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
2: Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. O sigui, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, perquè ser l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era de declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això du camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres hem de continuar fent feina, aixecar merdada, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que van fer aquest estiu. I aquestes dades són la ratificació que realment van fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de guarda de catxalots, sinó que això és un fet, i és real, i està allà, i és nostre.
1: Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
2: Bé, molt esperant que sí. De totes formes, ja van fundamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrer any ha estat la confirmació, primer una descoberta, i al final, l'any darrer any, una confirmació de la importància per això, per el que ben bé heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat cercant aquests animals, no?
0: I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
2: Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol de Port de Sa Ràpida, on té el nostre vell tècnic de l'associació, jo, som tot en biologia,
1: Xema,
2: de la mà.
1: Te perdem una mica, la connexió.
2: Digues?
1: Si te pots resituar a qualque lloc...
0: Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
2: Sí, ara me sentiu?
1: Ara te sentim, sí.
0: Ara te sentim bé.
1: Ara te sentim bé.
2: Vale, perfecte. I doncs, això, no passa res. Eren dos tècnics de Turciops, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una licenciada en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboram habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no navegam cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més enfora que no pas el que veiem. A més, hem de tenir en compte que els catxalots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, les cries quan s'han bussejat estan més temps, però les repetitives costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I la recerca és dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar a fer benzina i després van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició, i me'l va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats, pues, a prop de Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya. S'han fet vol de dron per mirar l'estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de veure un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. S'han d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
0: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això. No sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
2: Bueno, no sé quant de temps tenim.
1: Tenim 5 minuts. Clavats.
2: No, mireu, el catxalot és un animal amb marge emblemàtic, tinc molt a dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que existeix actualment de preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major servei de tota la natura.
0: Wow.
2: No ha existit mai, ni existeix, un servei més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i de feca en superfície. Això fa que fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal com captura que la mà és de profunditat i de fet que superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar el fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho de manera. Abonen, amb les seves excrecions, aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic, entre altres coses.
0: Vaja, i tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat, o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
1: Clar,
0: on
1: que és molt, un 20%.
2: Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai, que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molts anys. Aleshores, perdre una cria suposa un impacte molt greu per la població. Aleshores, el Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè especialment el mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant, no? Aleshores, realment en aquest moment tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que òbviament hem de treballar per conservar.
1: És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots, és a dir, es va de fer per una, o mal de fer?
2: Bueno, mal de fer...
1: Si no són científics, ben què dir.
2: Si navegau, se poden veure. Sí, òbviament és molt més fàcil si se cerques per acústica.
1: Clar.
2: Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, a les Balears, sí, és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no miram la mà. Navegam per damunt la mà, però miram ben poc. Aquesta gent... No sé, els dofins, que són molt més costaners. A mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tan lluny, no? L'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un de canostre i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement i passant per damunt d'ella perquè me vull anar a aquella cala a nedar, me vull anar a l'altra banda, no? L'empleem com un mitjà i no com un fi mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
0: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
2: Sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofingistats, una setantena de cap d'olla grisos, polcamulà també, sí, és el que vols dir. Si miram, arribes a veure.
1: I de Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir encara.
2: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
1: Això mateix. Gràcies, Xema.
0: Gràcies, Xema.
2: A vosaltres.
1: I bon viatge. Bona navegació.
2: Moltes gràcies.
1: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. D'aquí mitja hora, el rei Felip VI rebrà en audiència el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Abans, però, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Provenç. Pendent de tot plegat, al Palau de Marivent hi tenim la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, què en sabem de les trobades?
5: De moment sabem que ha estat una reunió amb molta sintonia. El president de Ceuta li ha explicat a Provenç la greu situació que pateix la ciutat autònoma. De moment, Provenç no ha parlat davant les càmeres, però sí que ho ha fet a través de les xarxes socials. I en aquest cas diu que això no és una crisi normal, habitual, migratòria, sinó que va més enllà, que és un atac contra la integritat territorial d'Espanya i una emergència de seguretat nacional. Diu que consterna escoltar el president de Ceuta confirmar que havia advertit setmanes abans el govern d'Espanya de l'increment de persones que estaven creuant il·legalment la frontera. El problema, diu, no ha acabat i la crisi segueix sense resolver-se. Tota la solidaritat afegeix de Ceuta, del poble de les Illes Balears, diu, perquè viuen atemorits i assediats dins de la seva pròpia ciutat. Manté que comparteix en Ceuta que la frontera del sud d'Espanya se sent abandonada, quan diu, si sent ella a les Illes Balears, aquí on hi ha també una augmentada pressió migratòria els darrers anys. I diu, i critica, recorden que els dos són del Partit Popular, que el govern d'Espanya està de vacances, està en crisi i segueix sense posar-hi remei.
4: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs, com deies, paraules de la presidenta Marga Provenç a través de les xarxes socials i seguirem pendent doncs, de la reunió amb el rei prevista d'aquí mitja hora a les 5:30. Mentrestant, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a Ceuta el proper 15 d'agost. Les crides a tornar a entrar per la costa de la ciutat autònoma s'estarien fent a través d'aplicacions i xarxes socials amb l'objectiu de coordinar l'acció. La ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
6: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
4: Pel que fa a les illes, aquí a les Balears, durant el dia d'avui han arribat tres embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat aquest migdia a Formentera i les altres dues han estat interceptades durant el matí a Eivissa i a Santanyí. Altres qüestions. L'Ajuntament de Sóller organitza per acollir dissabte la manifestació contra la saturació turística. Ho ha explicat el tinent de batle de Sóller, Carlos Darder.
7: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat. No? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues sentin a gust, no? I per això pues aquesta feina que s'està fent.
4: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Grau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.

0: I així com ho sentiu, sonarà el nou disc que traurà el vilero Pep Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui, Atento, aquesta cançó inèdita. En Pep Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
1: En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament. En profunditat.

0: Pep Grau, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Ben retrobat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
1: Sí, ara vam gravar aquest disc a Tener Merda de febrer, d'enguany, i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos pel Castell de Bellver, pel Festival de Jazz, però, desgraciadament, tot va en l'estiu, tot va un poc més lento i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
0: clar,
1: bueno.
0: Clar, dur feina.
1: Sí, sí, sí.
0: Com serà aquest disc?
1: Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap en Latin Jazz.
0: Sí, ho sentíem.
1: Me fa ganes com a... Sí, el primer dia que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a casa nostra, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors, pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
0: És a dir, que era un deure pendent.
1: Sí, sí, sí, sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com n'Andreu Pitar, que en Benji Avichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
0: Bons noms tots.
1: Sí, va. Bons amics.
0: Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc.
1: Sí.
0: No? Inèdita, diguéssim.
1: Exactament. L'altre dit va ser Sestet i eren pràcticament els mateixos. El bateria era en Enric Fuster.
0: Sí.
1: I... Però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos, pràcticament. O sigui, hi havia en Toni Baquer, també és l'altre disc, de Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar amb molts, i mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
0: Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
1: Exactament.
0: Sereu set.
1: Sí, en el final, sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina, això en l'estiu també és molt típic en son música, un està aquí i l'altre allà, i per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Koeman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és un, per jo, un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
0: Clar, no serà en la mateixa formació que ho han registrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
1: Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre que la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i sí, i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
0: Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Fins on podeu estirar aquestes cançons noves, per exemple?
1: Doncs pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siblar pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis en temps, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert, d'improvisació. Llavors això m'adona moltíssim de gust, perquè part molt de gust de sentir meus amics tocar, o sigui, és un espectacle, escoltar-los.
0: Clar, tu dos allò que d'allò que passa el més gust, no?
1: 100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament. I sí, sí, és de les coses que me fan més feliç poder escoltar i tocar amb els meus amics.
0: Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè mai
1: exactament
0: saps per on partiran o què faran o amb què t'agrairan, no?
1: Sí, sí.
0: La participació a la formació.
1: Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar el disco, me'l varen veure allà directament. I el que tu tens, si de dins el cap, se transforma en algo totalment diferent, ja t'he dit, però sempre cap a millor. I l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit, o sigui, va ser una gravació d'un dia, varen gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de matí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
0: Clar, fer rimes llatins, tapar més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
1: Jo crec que sigui orgànic, intentant que ho sigui sempre. El que sí que... No sabria com explicar-ho. Potser com que mos ha donat un poc més de llibertat en quant a la improvisació, però el que te comentava, que són melodietes molt curtes, com que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. A lo millor l'altre disc va ser era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més, no sé, ser melodies més enrevesades i tot un poc més enrevesat, però també hi havia molt de lloc a la improvisació, o sigui que sí, sí.
0: Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes?
1: Perfecte.
0: Vinga, després la comentem.

0: Gràcies per aquest deure pendent que tenies, perquè és una delícia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Brutal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A més, se trobaven a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no? En el jazz d'aquí.
1: Sí, tenim molt bon músic i molt bon referent, Nissim Montero, Nana Ilé, ara hi ha un olot, un Abel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Abichuel, en Pai Lluís, cada vegada per ahí que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè, bueno, almenys per això és una música que m'encanta i tenir-la aquí, pues, és el mel.
0: Però tan fresc com sona en aquesta composició...
1: Això és la part bona de sí, no ser, que sona fresc i ser gambes són fresques, també quan té afallets, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té, que és frescat.
0: Clar, fresc.
2: I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
1: Jo crec que de cara a setembre o octubre, com a molt, és per tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir de estar a l'ordenador com està. Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Garau me'l farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
0: Clar, a part d'aquesta frescor, no?
1: Sí.
0: Que sentiu altres. Mm.
3: Dilluns aquí tento l'entrevistàvem amb en Ferran Pereira, que al Festival de Jazz de Sa Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
1: Ben merescut.
3: I li varen demanar per músic d'aquí que destacaria.
0: No em volia dir ella.
3: No, ell no em volia dir, però després... N'hi van sortir dos.
0: Va dir dos.
3: Un era en Toni Baquer i l'altre eres tu.
1: Ai, Déu meu.
3: No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
2: Els teus amics, que dius.
3: Ja són,
2: que
3: sou, quina sort. Ja són destacables.
0: Sou bons germans, tots.
1: Sí. Hombre, que no, és perquè fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per Tomeu García, el trombonista, que per jo és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. Internacional. En Joan García, el seu germà, també.
0: Que ara actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Exactament.
0: D'aquí un dies.
1: I després, sí, també tenim en Enric Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Loicar, i bueno...
0: És que tots són espectaculars.
1: Jo els... clar, no sé si perquè els m'estim molt, però sí que és veritat.
0: No, és així.
3: Tenim bon jazz a Mallorca.
1: Bon jazz, sí. Tenim molta sort, és la veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira, en Maria Schneider, per Europa, en la Big Band, i era un espectacle, perquè jo fa un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per la gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Vienne, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a nostra, Déu meu.
0: Quina sort. Tant de músics i tota una generació que és tan potent.
1: Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, ho ha inspirat molt.
3: I per que cada vegada va més, també. Sí. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz. I et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils
1: sempre
3: hi ha els mateixos, però és que de jazz de cada vegada surten més fornades i més fornades.
1: Sí, és espectacular. Jo, gent que a vegades que anem ahir mateix, estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo i després a Manacor, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota de bon venen, i sí, som mallorquins i dius, ostres, és espectacular.
0: Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, vous pujar, és a dir, sensibilitat, fins i tot gent molt jove, molt jove.
1: Sí. Ahir hi havia Aina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui, que nostre. I tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona i per el que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part del que disfrutes també te donen una energia que t'alimenta en certa manera. I sí, moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
0: Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Puerto Cristo, que hi podrem veure.
1: Això, bueno, ho organitzàvem en l'associació SESCAT de Manacor, i ahir vàrem fer el primer concert en Aina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'eclipse, que no sé si...
2: Momento!
0: Eclipsats, aquesta.
1: Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i en Joan García. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí, també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem Tenor Balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
0: Quina programació, clar. I a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, unes darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb en Fran Ramos.
1: Sí.
0: No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades... Clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
1: Sí, ja t'he dit que vàrem gravar amb en Franqui el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, i hem fet això, la gira d'aquesta amb la Maria Schneider, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també he anat molt, i per Andalusia, Mandaut Salim, i l'estona que puc fer feina per fora Vila, que per mi és bastant de gust com de tocar.
0: Què hi fas a fora Vila?
1: Tenc una caseta i un pot d'horta, un pot de jardí, un pot de tenir-ho de més guapo i net.
0: I tens hortalissa propi d'aquest temps,
1: de
0: temporada?
1: Sí, em guanya que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot d'abans de feina, però sí, em part molt de gust d'estar... Com a tranquil, és el que pare m'ha hagut de desconnectar.
0: Però bé, fas tomàtiques...
1: Sí, preves. Molt típic d'estiu, sí.
0: Bon trampó, bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat, tu, amb Tomeu Garcies, en Enric Fuster,
1: en
0: per exemple.
1: Fuster, sí. En Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser un disco superfresquet, també, el mateix. O sigui, ens vàrem veure l'estudi i vàrem fer un parell de tomàters de cada tema. I sí, sí, i el que surti.
0: Un gust, i doc, quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
1: Tot serà temes propis i seran tots 5 temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc. Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa tal. Aquestes...
0: Clar, aquestes sonaran.
1: Va? Sí, segur.
0: Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
1: Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, amb Aire o Ibala, que són temes que escolta ben petit. I com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert i quasi mai venen... Per fer...
0: Que bé.
3: Clar, que pare... pega bé amb aquest projecte nou.
1: Exacte,
3: no?
1: Sí. O sigui, està totalment de dins. O sigui que...
0: Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? Com va ser la teva...
1: Pues va ser per en Llorenç Barceló, gràcies a en Llorenç, perquè o sigui, estàvem tocant amb un grup o cosa de Reboster, fa 3.000 anys, això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyu. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja vàrem fer setet i després els dos vàrem dir anàvem a Barcelona a estudiar i a partir d'allà pues, una cosa ha dit a l'altra i sense donar-nos compte pues, estem aquí.
0: Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco ara.
1: Sí, ara també xerram per telèfon cada tant i em posa el dia com està i sí, superbé, superbé.
0: Amb aquesta gent de pel món que té.
1: Sí. No sé per on deu ser, per Argentina o per allà.
0: Sí, eh? No resseguim seguint ara el tour de...
2: Estan xerrant de pianista, sí, amic d'en Rosalía, no?
0: Amic pianista.
2: Sí, que ara no m'ho volia equivocar, però sí, el darrer concert va ser argentino.
0: No, he mirat en Maria perquè, clar, en Maria ressegueix seguida en Rosalía.
2: Rosalía
0: Lálaga,
2: com se digui. No, però...
0: Tu els has vist, per cert?
1: No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altra gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
2: Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venien ton pare i ta mare, que va ser com que vares començar a escoltar.
1: Sí.
2: Vares conèixer el jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
1: Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir... Buah, no entenc res, no sé què està passant.
2: Què és això?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: a poc a poc ho anava escoltant i hi havia alguna cosa que me feia que m'encantés i em va enganxar i ja em vaig quedar allà.
0: Bona entrada, sí. El món del jazz. Buah,
1: sí, sí, el Dizzy Gillespie de... superdivertit.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Bé, i si nota cosa, aquí, eh? No,
1: bueno, sí. ojalà que sí, però...
0: Si nota,
1: eh? Però sí, disfrutant.
0: Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... Bones de passar, supos, bé.
1: Vale.
0: Més, pim-pam. Vinga, som-hi.
4: El Paraulòmetre.
0: I de li dèiem el Paraulòmetre, però, Pep, no res que suposi respecte, no?
2: Tothom li té por, però sí, llavors va de fer. No te preocupis que, com a compensació, te donarem un tros d'ensaïmada amb overcocks.
0: De sauva,
2: De sauva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
0: Clar, tothom quan... t'ha xerrat sempre, clar, supos.
2: Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu... quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pontura, no és aquesta?
1: O sigui, per jo...
0: Per tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Personalment.
3: Sí. Sí. T'ha agradat més fer.
1: Maria Schneider, sense dubte.
3: Sí. Que vam de fer ara, no?
1: Sí, bueno, fa 3 anyets que cada any fèiem una gireta i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjàvem 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... Vull dir, és una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, la més gran. Encara que la de Noel Gallagher va ser espectacular, també.
3: Com? Però... No t'ho esperes.
1: No, de fet, quan m'han dit la de Noel Gallagher, vaig haver de cercar qui era Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, però vaig dir, no serà qualsevol persona.
0: Te ressonava el nom, però dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
1: Va venir aquell, va dir, no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, doncs pues sí.
0: Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell... I amb els músics?
1: Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni molt va mirar la cara en els metals.
3: Bé, són un poc així, també.
2: Sí, això t'anava a demanar si eren simpàtics. Sí. Tenen un pot de mala fama. Ah,
1: després, sí, va ser simpàtic.
2: Els hi vas caure bé.
0: Quan t'havíeu actuat?
1: Sí, quan va acabar, me'l va convidar en els camerino. Sí.
0: Perquè havia anat bé.
3: Si no s'hagués sentit bé, no.
1: Bueno, sí. Però va ser molt... Després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres... Què passa aquí?
0: I saps qui t'havia triat? Si era ell?
1: No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que van tirar un currículum, perquè l'Albert Petit coneixia qualcú i va dir, em manda un currículum allà, que potser... I va ser com, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga. O sigui, totalment,
2: ara
1: una cosa, totalment...
0: Ostres!
1: Sí, randomíssima.
0: Però... Saratoga, sí, vas pegar allà.
1: I va dir, manda un currículum allà. Vam andar i van dir, ah, mira, t'han triat. I em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb tu trompeta sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer.
0: El món sorprèn, eh?
1: Sí. És espectacular.
2: Que bé. Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te mantens
1: no,
2: igual?
1: No, cada concert és una cosa diferent.
0: Clar, t'ho van votar WhatsApp i t'ho dir, ara qui és?
1: Exacte.
0: Ara quedat per dijous, ara quedat per dimecres.
3: T'ha de posar un bon nerviós, això, no?
1: Joder, se m'ha espanyat el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb qui toc? I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
2: T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
1: Vale, ostres,
2: que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
1: no, potser? No, en Aile Sosa, a la bateria, i anava el Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis, en plan, un poc més
2: total,
1: guau, latino.
2: A més, van tenir una posta de sol espectacular.
1: Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
2: Perquè... O sigui que ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
1: Moltíssimes gràcies.
0: El vostre homenatge a Miles Davis, en el centenari.
1: Sí, en guany fa 100 anys.
2: Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè, clar...
0: Sí, eh?
1: Gran, Miles Davis, sí.
2: I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert aquest estiu de moment?
3: Encara en queden.
0: Sí, clar.
1: Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguapes, però de nou crec que seria Jazz Avient, en Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc que és com un amfiteatre amb 8.000 persones.
0: A on?
1: A França.
0: A França.
1: A la vora d'Ion, sí. I me'n record que la Maria va acabar el bodo com a mig, també emocionada, i tots estàvem emocionats, i va ser com una cosa dir, preciosa. Mm-hmm. Sí, crec que de moment, aquest.
2: Mm-hmm. Ja n'hi ha. I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanya aquests dies?
1: Pues, mira, tornant a Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles, perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
2: En Miles, ja esteu amic. M'encanta que digui en Miles.
1: En Miles
0: Davis, que de fet, tornant a en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
2: Ah, sí, cert.
3: I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats a en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain,
0: sí,
3: que va ser Increïble, sí. Va ser increïble.
0: Vas anar?
1: No, estava tocant.
0: Ara mos hauries fet crònica teva, no, no, sentimental, d'aquest concert.
1: Però en Antonio estava de gira, en Ana Maria també, en nosaltres, oh, i van, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I, uau,
3: no, un format espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
1: Sí, coneixem
0: molt
1: gent,
0: de món, no?
1: Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, sí, és... per disfrutar-la. Sí.
0: I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm, aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que, sí, que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
1: Ara, la veritat és que aquesta darrera setmana

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Sí,
5: psicològic. Quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
7: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
12: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
13: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Avui, doncs, Tomeu Mesquide, ja és aquí, com estàs?
1: Molt bé, molt de calor.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'entabana un poc de calor.
0: Sí, ja. Tu, Tomeu? Sí.
2: Ets de tensió baixa, com jo?
1: Pues, té pinta.
2: Sí, no?
3: Però de tenir...
1: Sí, sí. Vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
0: Deixes tonyat, eh?
1: Sí, sí, a mi m'entabana. Sí. No, no sí. Ret igual, però molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
2: Clar, clar, aquí

0: sense aire condicionat, ben a la vora que...
1: És un bon refugi climàtic.
2: Sí, sí, sí. Jo vinc aquí més per l'aire que per res.
3: No, és, això és, sí.
1: Ja s'ha dit.
3: Escala Tèntol. Exacte. Tèntol, eh?
1: Sí, sí. Mm. Millor aquí que ara davant la mà.
3: Exacte, per espassar una mica la calor, perquè, clar, fora vila, la calor...
1: Sí, no dona treva, no dona treva. De fet, és el tema que vos proposava avui, molt ben...
3: El tema d'avui.
1: Molt ben enfilat, sí. Celestís.
0: Sí. No serà que tenia un paper davant del Celestí.
3: No, un paperet. És que me passa paperets, en Tomeu.
1: Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, sí, del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerram molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veurem l'any que ve també tenen... M'interessava veure mem quines conseqüències, o sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
3: Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secà.
1: Sí, són arbres
3: que... ja no sé si s'han de regar ara.
1: En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal i invulnerable en els mals, i aquest, clar, així com us està afectant a nosaltres.
0: Si arribàvem a uns estrens, nosaltres ja estan secs, i els arbres van per allà.
1: Exacte, totalment, les persones, els arbres se'n veuen ressentits, és així. Sí que és vera que jo, clar, no per xerrar no està bé. He anat a mirar una mica les dades perquè la calor és evident i tots la sofrim, però també volia posar un poc en perspectiva aquests darrers anys, o si enguany era un any excepcional i per això m'havien de xerrar, i sí, efectivament, juliol, que l'han deixat ja, gràcies a Déu, ara entram en esgost i espero que Sant Bernat apagui el que pugui.
0: No sabem què passarà.
1: Ni que sigui un grau, jo ja li firmo.
2: No,
1: que faci el que pugui. Però sí, juliol ha estat el més calor registrat mai a les Illes Balears, i a Mallorca la temperatura mitjana ha estat de 28,2 graus, que són 3,4 graus per damunt de la mitjana habitual. I en municipis com Sineu, Llucmajor i zones d'Esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
2: És que 20 dies de 36 graus són...
1: És una locura. Són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat, o nosaltres mateixos, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, el que si no hi ha conhort, tots m'han anat per avall, així com els arbres. I, a part d'això, és tema de l'aigua. És vera que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant... No és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable. Que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de, sí, de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues, enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
0: De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
3: Sí.
1: Sí, això és el que vols dir. Sí, sí, és així, és així. I de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara, dur insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses. No hi havia desaladores, si tenies pou tenies aigua, si no tenies pou no tenies aigua, no te'n podies anar a cercar camionades. I aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametlers i figueres ja són varietats que precisament a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És vera que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes, avui ven que donar dades que són per posar-se...
2: Catastròfiques, no?
1: És veritat que avui no riurem molt, haurem de posar en potes a la nostra part.
0: L'home dels dents, en Tomeu Mesquida.
1: No. Però clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això? Cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
0: Ja estan flipant.
1: Estan dient, hola, què feim?
2: I clar, què fa un arbre quan ja no pot aguantar més calor?
3: Perquè
2: fogin o no per fogin?
1: No, estan...
2: Està clavat en terra, no.
1: Supos que si poguessin partirien, no?
3: Qui et que te mira? Qui et que te mira fins que ja te deixa de mirar?
1: Aquí vos quedau. No, en realitat sí que tenen estratègies, arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de les fulles hi ha unes portetes microscòpiques que ara, tornant tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
2: Fa molt de temps que no estudio això. No?
4: Coneixement estomes, del medi.
1: Exacte, coneixement del medi. Que són aquestes portetes que afavoreixen l'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura, tanquen i eviten així perdre molta aigua i molt de vapor. Wow. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
4: No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
1: És una manera de sobreviure, no? És el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesi o mullant aigua, no?, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits, el que duguin penjant, les ferides que els hi facin, els posen en una situació una mica més delicada. Per tant, això, el arbre comença a triar, ja que té pocs recursos, a on els destina, i pot ser que les produccions se vegin minoritzades, sí, no sé com dir-ho, sí. Afectades,
4: minvades.
1: Minvades, gràcies, Maria.
3: I de tot això ens n'ha parlat Andreu Vila, que és enginyer agrònom, precisament del cas de l'olivera.
1: Sí, començant per l'olivera.
3: Un dels llenyosos
1: per excel·lència. En principi, diríem que dins el món pagès se xerra informalment, que series que més bones perspectives està tenint aquests darrers anys amb aquestes calorades, si volgut començar. Clar, per exemple, més optimista.
4: Ah, molt bé.
1: Sí. Escoltant Andreu.
5: L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens rec de suport quan hi ha temperatures tan altes, és a dir, que l'olivera transpira molt, el que acaba passant és que es deshidrata el fruit i fins i tot arriba a purgar, és a dir, arriba a caure el fruit a terra, l'oliva a terra, i el mateix arbre l'expulsa per regular-se. Llavors, bé, té un límit, i els estius com aquests, que estan sent tan llargs i amb temperatures tan altes i això, doncs, sobretot, ja et dic, si no es poden regar, tens aquest problema de que puguis tenir fruits deshidratats i que et puguin caure.
3: Això ens deia en Andreu Vila.
1: Sí, clar, no és que se moriran, però pot ser que comencin a mullar olives, que és una cosa bastant preocupant si hi fas oli, per exemple.
4: Home,
3: clar, sí. Perquè llavors no hi haurà oli.
1: Sí, serà una producció, sí, més justeta. Clar, l'arbre tria, i a lo millor no te pot sobrar tots els fruits, en triarà alguns.
3: Clar, fa selecció, sí. Vaja.
1: Selecció. I qualcú podria demanar-se, i regant... podrien solucionar aquest problema.
3: Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que,
1: sí,
3: que no
1: crítics,
3: hi tens aigua.
1: Exacte, en moments crítics pot ajudar sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un... Clar. Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, durant la seva activitat, i ja l'arbre li pot regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc es va fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial. Clar. I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden sobreviure. Clar.
4: Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
1: Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret per els arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a Andreu com així a l'olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
5: Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus i, per tant, el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor doncs ens baixa la preocupació perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
3: Mira, també va bé.
1: Sí, va bé.
3: No?
1: Sí.
3: La calor.
1: Quan t'arribes a calor, se'n mor que no s'enamoren i
3: sí,
1: 32-33 graus els hi fuig activitat sexual.
2: Mm. Per això en guany n'he vistes tan poques.
1: Les mosques normals no t'ho sabria dir, hauria de ser que això
2: és mosca de
1: sol. Sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui, que deixen de sí. reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
4: No t'he sentit existir, sí.
1: Exacte.
3: Va, passam a un altre llenyós.
1: Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. Sí. El Garrobé, un dels altres que tenen bona fama...
3: Anem amb degradació?
1: Sí. Una mica.
3: D'acord,
1: sí.
3: És degradació, sí. Això.
1: Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les garrobes han canviat o s'han pintat abans de color?
4: No.
1: Creus que... No.
2: No
1: ho heu sentit, eh?
2: No.
1: Bé, llavors he dit jo. Pensau que això és que han madurat abans, com pot ser amb res...
2: O que han mort directament.
4: S'han torrat en el sol.
3: Què ha passat, enguany?
1: Què ha passat? Mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
6: Que les garrobes ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc exprest. Tu penses que la garroba no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda, però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garrobes caiguin a banda d'hora. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrobé, tot i ser molt potent d'arrel, passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i després... quan comença a fer la primera ploguda o baixa la temperatura, li pega un fong que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per... aquest fong dirien que aprofita la debilitat de l'arbre, del garrobé, per mort de l'estrès, de la calor, de l'estiu.
3: Mm-hmm. S'ha torrat, la garroba.
1: Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
3: S'ha cremat, tantes hores de sol.
1: S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació, ja també s'hi passa el temps. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, però quan se pinten les garrobes vol dir que tornen negres.
3: Clar, que està pintat i està madura
1: no és el mateix. Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb Miquel en xerrar fa uns dies ja n'he vistes un pop en terra, però bé, enguany s'ha de l'entrar tot, inclús se recull de ser garrobes.
4: Com tantes altres coses, però què és el que fa que un garrobe sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
1: Mira, idò, té ses fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquest, quan te toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua, tenen un sistema d'arrel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres, cerquen quilòmetres, no ho sabem, se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua. Però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent l'únic i així tot ho passarà una mica malament. I he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tenim avui, que és tècnic i ell fa de plantarista de garrobers, que mos conti una mica per què pensa ell que és l'arbre que podria aguantar més així com l'olivera.
7: Prioritzen la supervivència davant del creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les arrels per avall, poden anar a metres de profunditat a cercar aigua, i si no, s'estenen en horitzontal un 30 o 40% més enllà de la seva copa. I després, un fet que també fa que puguin tenir aquest verd intens d'enfrontar altres arbres és que és una lluminosa. Ella mateixa és capaç de crear-se el nitrogen, en simbiosis amb bacteris fixadors de nitrogen, i els hi dona aquest verdor que els caracteritza. Després, també els farratges o les herbes se'n beneficien. Si mos fixam dins un camp de cereal, el cereal que hi ha de Valles Garrobers sempre tenen un verd més fosc i tenen més altura.
3: Clar, aquesta calor de juny, que des de juny és...
4: De juliol, de maig...
3: Que és intensa, i clar, afecta a oliveres, a garrovers i a altres arbres.
1: Figueres, a Marlès, sí. No han tingut tant de...
3: Xerrarem demà?
1: Demà.
3: Vol tornar demà?
1: Si m'ho voleu, torno.
3: No, convidadíssim.
1: Demà,
4: ai, que bé, demà. Que demà, sí. Demà torno, m'encanta.
1: Jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
3: No, aquí ha estat com un repte, no? Un no, tirat a l'aire.
1: Demà ho acabem de xerrar.
3: Vinga. Perfecte.
4: Gràcies, Tomeu.
3: I demà hi xerram.
1: No, afegim paraula avui.
3: Sí, vinga, sí.
1: Sí, això. És que és molt guai, això d'avui. L'he dut guardant des de que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torn el crèdit, que abans
3: gràcies,
1: no l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar. Agostatjar. Ho heu sentit mai?
3: Sí.
1: Val. Segons el Covemon, ja està. Sí, val.
2: Sí, ja està.
1: La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. I jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
4: Ai, no sap tantes coses, Celestí.
3: Tenim poc temps. Quatre minuts, ja.
1: Celestí Cor, que hem de fer una altra cosa.
4: Jo te trec.
3: Sí, compta-ho tu. Millor.
1: Segur. Mira, la primera excepció és que es crema o se caça les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta.
3: Sí.
1: Que és...
4: I d'agostatjam.
1: Sí.
3: I d'agostatjam.
1: A part d'entabanar l'estiu, també.
3: Demà seguirem agostatjant.
1: Demà seguim.
3: Vinga, fins demà, Tomeu. I de ben garrat a final de Tèntol i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning
2: brings the dawn in. I d'avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Early dawn in. Sunday morning. Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes, però experimentant amb les noves tècniques va començar a fer art per ell mateix i va arribar, com tots sabem, és el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn Monroe.

Però no, la seva relació amb la música i de tot va néixer quan va crear The Factory l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, es gravaven pel·lícules i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que va sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground.

I és que per aquesta factoria un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.

0: Avui, precisament, que fa 98 anys que naixia Andy Warhol. Sí, sí. I hem dedicat aquests minuts finals. Demà hi tornem. Que vagi bé.
1: Fins demà. Andy walking, Andy tired.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. Continuem ben pendents de l'audiència entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per tractar l'arribada massiva de persones migrants fa uns dies a la ciutat autònoma. La trobada se celebra al Palau de Marivent. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, ha començat ja la reunió?
4: I de fa no res, no podem dir que faci ni 5 minuts que ha començat, perquè tot i que s'havia avançat inicialment a les 5 i mitja, finalment el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha arribat aquí al Palau de Marivent quan mancaven 6 minuts per les 6, casualment. En aquell moment ha sortit el rei Felip VI a les escalinates de Marivent, com sol ser habitual quan fa una recepció en aquest palau d'estiu. De tota manera, sí que podem dir que inicialment durarà al voltant d'una hora. El president de Ceuta explicarà en primera persona al rei quina és la situació que viu la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va patir la setmana passada i que encara avui no viu en els seus carrers la normalitat que els agradaria a tota la població. De fet, varen haver d'anul·lar les festes patronals a la ciutat, que era just ahir el patró de Ceuta. Com vos dèiem, el rei Felip VI ha saludat davant les càmeres el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i en aquest moment ja intercanvien opinions en el si del Palau de Marivent.
3: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs continuarem actualitzant quan acabi aquesta trobada. Abans, però, d'aquesta reunió, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Proens, qui també està previst que atengui a aquesta hora els mitjans de comunicació. A través de xarxes socials, Proens ha explicat que ha compartit amb el president saudí la preocupació per l'arribada massiva de persones migrants, un fet que considera que suposa un atac contra la integritat territorial d'Espanya. També ha compartit que les comunitats del sud de l'Estat tenen un sentiment d'abandonament per part del govern estatal pel que fa a la pressió migratòria. Canviem ara de qüestió. Un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair. L'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. I encara en crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys a Sineu per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. El fur es va fer a un habitatge i les joies ja han estat retornades al seu propietari. Més qüestions. L'AIO ha presentat una estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua que preveu campanyes informatives i la recuperació de sistemes de recollida d'aigua. Però, a diferència d'altres ajuntaments menorquins, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions en el consum. El regidor d'Urbanisme, Llorenç Mascaró, assegura que la xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca.
5: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
3: Amb aquesta informació arribem a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
2: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui a l'Aviador? Ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6 i 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions, perquè el Bolf Màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània, creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura.

0: I volem xerrar avui amb la música antropòleg, impulsor d'aquesta peça, que és Txema González. Txema, com estàs?
1: Molt bé.
0: També hem de dir que Ana Mara Aguiló és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortell és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Txema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot, i què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística? No?
1: Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
0: Com t'acostes? Com arribes? Llavors, per primera vegada, per casualitat, t'enxarren de...
1: Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni del Consell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... Sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
0: Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
2: Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
0: Si te'n surt, no passa res.
2: Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'Assumpte de Muro, clar, que va escrit a l'arxiver i historiador en Sebastià Riutart. Clar, aquí com us diu? Acord superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està i si n'està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, que l'eleven, són a inspiració dels que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare de Déu de l'Assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part de que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot de les plantes que hi ha, bellveures i sulfabaguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot sulfabaguera.
0: Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, en l'espectacle, el vol màgic, Txema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
1: Bé, jo crec que més que d'espectacle, parlaria de litúrgia.
0: Litúrgia,
1: perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés, més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
0: I d'interpretació, una mica.
1: I no? D'interpretació. Sobretot un poc el que comentava Miquel Àngel, hi ha tota la part històrica en aquesta obra publicada per Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folclòrica, com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folcloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu en Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, ens acostem d'una manera

0: Hi ha els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja en Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè el públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala o a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió quasi diria contemplativa.
1: Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
2: Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi va haver una intervenció amb molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, és del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa.
1: Això té.
2: Un vitrall que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sense, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig poder aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector no, de l'escola, a la muntanya, l'escola, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estàtues, tot el simbolisme de cadascuna de les cases. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Que un tant pèrima de... Tu cercles l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo cerc l'església nova. I te'n fan de l'atrap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes d'hores, per això que ho vols dir, el tracte té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a tastar-lo, té limitacions, la limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. Que és a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt d'engatossar la gent. Imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
1: Més solemne,
2: més solemne, polifonia, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó, o se canta encara, o se sona, ho sentirem, que es diu L'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és... La cançó aquesta fa plorar tothom, no? Clar, un altre temps hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues. Diu, qualque cosa per escudar amb orfenet que no té mare, Maria per fi Tabal, i un fill que té una mare, i ja té consol, no? És una cançoneta que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és per allò és una església potent, així com a monument, com a històric que va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrexit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i veure aprofundirà el rector.
1: El que ha fet el monument de la Santa de Mura, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que faran Rafael Riera a l'orgue? Com has integrat també la feina de...

0: de na Mar Aguiló, que ha estat primer. Com ha anat un poquet el...
1: En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'església com a espai.
0: Com a espai,
1: clar. L'orga com a instrument. Clar, un poc el que diu en Miquel Àngel. Jo no puc deixar d'entendre una església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una església, no? L'orga està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar i té aquest joc lumínic amb els vitralls. O sigui, evidentment, és una escenografia insuperable, no? Uh-huh. Segurament la més llarga de la història, perquè tu amb 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és el joc. O sigui, l'església com a espai és el primer. I venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o diferents coses. Però vull dir, sempre una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais i, evidentment, tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII d'en Jordi Bosch intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com integram en Rafael, evidentment perquè en Rafael, clar, igual tampoc és com per anar xerrant així, però en Rafael té un coneixement molt important, sobretot això del repertori sacre, mm-hmm. està molt acostumat, molt avesat, és l'organista de Lluc, i després ell és un tipus amb sentit de l'humor molt fi, és un gran amant de la dissonància, de la música contemporània, del risc, i sobretot té una predilecció també irreprimible, tot i que més o menys oculta, que compartim per la mística, pel pensament místic. Llavors, era impossible no fer feina amb en Rafael Riera, perquè fa anys que jo el persegueix, cerca excuses.
0: I a més serà un moment únic, 15 d'agost,
1: totalment.
0: A les 8...
1: Totalment, i això, comptant amb la particularitat de l'instrument, tot està Clar. Composat per l'espai, la partitura d'orga està pensada per aquell instrument concret, una cosa única.
0: El vol màgic, el 15 d'agost a les 8, a l'església de Sant Joan Batista de Muro, en l'església, com deia Miquel Àngel, impressionant. Moltíssimes gràcies, sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I que la gent disfruti molt. I a vosaltres també.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga.
2: A vosaltres per ser un gust.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
5: Calor?
6: Molts cars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: Princesa Consuelo, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de BT Ràdio. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Per parlar de sèries. I també a Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: La ressaca de l'Atlàntida encara. Ja tenim premis, tenim moltes pel·lícules que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
1: Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors executius. Té cameos...
0: Per això t'anava a dir, que fan un cameo.
1: Sí, no? Obama, en Jimmy Kimmel, en Seinfeld, en John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en el Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions, no? Jo, com a fan incondicional de Larry David, he de dir que m'ho he passat molt bé. És un d'aquests creadors, per jo, com en Woody Allen, que personalment a mi mai me cansen. Per la seva manera d'observar les petites misèries humanes. És un humor incòmode, neuròtic i escalonat.
0: Però se'n riu molt dels Estats Units, molt, de la seva història.
1: Molt. Sí, però no te creguis que aprendrem sobre la història amb aquesta sèrie, no. Tot arranca sempre una discussió absurda i acaba provocant un desastre monumental. I és aquest humor incòmode que t'estàs rient, però a la vegada dius ai, que algú l'aturi, que algú l'aturi, que ho estic passant malament. I així que sembla per jo un encert aquesta proposta, molt, molt boja, però que no pretén donar una lliçó d'històries. És HBO, 7 capítols de 30 minuts. Vida, Larry i la búsqueda de la infelicitat.
0: Molt bé, i per introduir la segona sèrie que has duit, n'Andrea ens ha arreglat el Tyler, que no s'escoltava del tot bé.
1: És que ara us contaré com ha passat.
0: I l'escoltam.
2: A finals dels anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe, tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren...
0: Parlant de la sèrie documental d'IV3, a més, sobre la paca.
1: Sí, clar, és que jo aquesta sèrie l'altre dia estava a Prime Video mirant què veig, i de cop vaig veure una sèrie d'IV3 i dic, ui, jo aquesta no la vi... O sigui, vull dir que no és una novetat, és que jo la vaig descobrir l'altre dia. I és vera que, per tot direu, però jo si la història de la paca ja l'he llegida en els diaris. Perquè és vera que per nosaltres, per la gent de les illes, no és una desconeguda. Però... reconstrueix en 2 episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes... A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèries, sinó no és un narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre. I són només 2 capítols d'una hora a Prime. Uh-huh. El primer com l'ascens i després la caiguda. I després li varen demanar a la Paca si volia participar. Ella va dir que no, perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, i aquí ha dit ciència ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vejo...
0: Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
1: sí,
0: a altres
1: entrevistes
0: companys.
1: Entrevistes anteriors, sí, molt però bé. No per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
0: Molt bé, i el teniu a IV3 a la carta.
1: A IV3 a la carta i a Prime.
0: I a Prime també. Però bé, optant per IV3.
1: Optant per IV3, clar.
0: Sí, és que... si
1: no, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IV3.
0: Clar que sí. Vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
3: L'escapada amb Marta Pérez.
0: Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
1: Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
0: Islàndia, meravellós. Islàndia.
4: I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi, sí, normalment, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol m'apareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tinc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims per mig. I he recordat una pel·lícula que és Mi último verano en Escocia, que jo no sé si la recordeu, d'un matrimoni que se romp, i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen tres nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però... és una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre quatre estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus tres fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, es paisatge islandès, clar, és un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès de cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquesta emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i, a més, els nins que surten són els fills del director, ostres, que això ja ho havia fet, i una cosa molt curiosa, surt un ca, que és Panda, i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
0: Wow.
4: La Palm Dog a Cannes. Wow. És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
0: I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
4: Ai, tenen un tràiler que
0: no,
4: ara...
0: No, però és molt original. Jo, sí que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però, no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
4: Vinga, escoltam.
5: En un pueblo rural muy, muy lejano...
6: No hagas eso.
5: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
7: ¿A que sí?
8: No.
5: Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
6: Es estupendo. Son todos marrones.
5: El padre trabaja para mantener a la familia en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
0: Aquesta narració, que evidentment en l'original és en islandès, la veritat és que jo me sembla molt original, no? Que va.
4: Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de la bellesa, del sosec, de la llum, de la melanconia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Se transformen, i és un drama sobre la fragilitat, la família i aquests lligams que sostenen les relacions, així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
0: Sí, senyor, què heu vist aquesta setmana, Cata?
1: Jo he vist Spider-Man, i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43, entre tot 2 milions de dòlars.
4: Que entren a una sola casa.
1: Una sola
4: molt
1: casa.
4: Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta
1: obra. Sense saber això. I de la pel·li està molt bé, a part que surt altres héroes de Marvel, com la Viuda Negra, com Hulk, com... Bueno, un que no puc dir, i funciona molt bé, i en Tom Holland i Zendaya funcionen molt bé, i la pel·lícula es veurà que és un poc més de lo mateix, però funciona molt bé. Jo he disfrutat.
0: Tu vas veure El ser querido a qualque festival?
1: No me fageu enveja, no he pogut
0: veure-la. No, te demanava de veritat, perquè has anat a Valladolid, per exemple, no sé si... No,
1: l'he vista i tinc moltíssimes ganes.
0: I de vinga, Marta, anem a parlar de Sorogoyen.
4: Vinga, anirem en cura. A mi me va encantar. Sí, crec que és el Sorogoyen més madur. I mira que jo, jolín, defensaré tota la vida aquell Estocolm que eren una parella i una casa, ja està. Però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho enxerrà fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
0: Formals, com, no?
4: Sí,
0: tipus formal. Sí.
4: Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata. Però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
0: Sí, sí,
1: a mi
0: també,
1: el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm me va agradar, però és que Antidisturbios m'ha agradat. És que
0: tot... rei, no?
4: Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tío tiene la capacidad de poner tensión a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
0: Hi ha escenes que te generen
4: jo
0: molta angoixa.
4: Jo me tapava la cara.
1: I allò que ell li feia por de que se comparàs amb la pel·lícula...
0: Sí,
4: amb la mateixa pel·lícula.
0: Sí.
4: Però ha fet Espanya.
0: L'estructura de Valor Sentimental i Ser Querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
1: és
0: igual.
1: La sinopsi és la mateixa.
4: Però se disfruten igual, eh?
0: Sí,
4: és a dir, no han de tenir una llista de ah, jo ja he vist una pel·lícula de conflicte pare-fia, ja no puc veure més.
1: Acabes de dir que he vist Spider-Man, que han fet la mateixa i l'he disfrutada.
4: Se pot anar a veure les dues pel·lícules, però jo només per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
0: Molt bé.
4: Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, cada la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... és un animal. Jo
0: un animal.
4: Vaig disfrutar.
0: En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
4: Ah, sí?
0: Sí, m'acosta, depèn de la pel·lícula, però me sol costar aquí mentre molt bé, per exemple.
4: Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
0: És vera, jo crec que
4: és vera. Però jo crec que a mi m'abasta, perquè després hi ha Celota, na Melina...
0: Sí, Melina.
4: És la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també té un paper, que és una Lota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està, bueno, ja està, no diré res més.
1: Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
4: Bueno, no
1: està
4: només...
1: per tot, si el voleu veure, perquè és de veres
4: no
1: que val la
4: això,
1: pena.
4: No només això, ha canviat un poc les regles de lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es estén que passa des que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
0: Sí.
4: Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps
0: a
4: una sala de cinema.
0: Quan s'estrena les sales?
4: Setembre, final de setembre.
0: Ah, final de setembre. I el Ser Querido mitjan, si no recordo malament.
4: Ara, finals d'agost.
0: Ah, finals d'agost,
4: sí.
0: Ja.
4: Mm-hmm.
0: O sigui que seran, clar, jo mai van tenir en Jaume Ripoll a propòsit de l'inici de l'Anti, ell ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, sense cap dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
4: Jo ja he vist El Ser Querido, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
0: No és que El Ser Querido pot
4: jo,
0: ser.
4: No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
0: Tenc una mica de por amb el tema Lorca, perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
1: Però ells també ho són.
0: Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron porque era tal, lo mataron por muchas cosas en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
1: Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu
0: claro,
1: punt de
0: però
1: vista.
0: Però jo l'obra de teatre que he fet sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
4: No per la seva condició sexual.
0: Home, que ja. No va ajudar.
4: Ja.
0: Que no va ajudar, però...
4: Bueno, hauríem de donar un vot de confiança,
0: sí,
4: no?
0: Sí, no, segur, home, i aniré de cap, però,
4: ja.
0: Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
1: De fet, ara fa, no sé si 14 anys o alguna cosa així, de Paquita Salas.
0: I la Messias, ja. Me va agradar molt.
4: Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que la llamada, tot, a mi m'agraden molt. Així
1: a mi
4: que,
1: també.
4: Res, el hype continua.
0: Molt bé, i després a la Bola Negra i esperem que també Nakata vegi El Ser Querido i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
1: Segur, sí.
0: Com a actriu.
1: I és que m'ha agradat, t'ha dit tot el d'en Sorogoyen. No hi ha res que no m'hagi agradat.
4: Això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat que això, jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
0: Sí.
4: Aquesta pel·li, sí.
0: Idò, tindrem temps.
4: Que no xerrarem ara.
0: Gràcies, Marta. Gràcies, Cata.
4: A tu.
0: Fins la setmana que ve. Arriba la notícia, la video torna demà a les 6. Vagi bé.

0: En plena crisi migratòria, Ceuta, reunió d'alt nivell, ara mateix al Palau de Marivent, a Palma. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: El rei Felip VI es troba des de fa quasi una hora amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrada fa uns dies. Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mà. Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Proens, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta balear parla d'una emergència de seguretat nacional. Però avui, dijous, 6 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam en Clàudia Mallier i que passen per la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, que ha estat destituïda pel govern.
1: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a l'illa, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
1: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
2: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà 1 en 3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar.
1: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència. Ho explica la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: I a l'àmbit cultural, el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
1: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca. És el director de cinema, Rafa Cortés.
4: Ens trobam, sobretot, en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi.
0: Però avui també us acostarem a l'actualitat esportiva. El Mallorca il·lusiona la seva afició deixant molt bones sensacions. En el penúltim amistós de la pretemporada, Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. Els vermells van guanyar ahir per 3-0 el PSG, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior, el vigent campió d'Europa, que ahir va jugar amb molts dels seus suplents. Això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix, i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir per superar el conjunt francès. El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà aquest pròxim dissabte a les 9 del vespre contra l'Elversberg alemany.
0: I de Marta, com sempre, ens acostes més actualitat esportiva passades les 7:30 de l'hora baixa. I ara miram el cel i a la previsió meteorològica, però també a la mà, perquè la temperatura sembla que puja per tot. Per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears, connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon vespre. No passarem fred si anem a nedar.
6: No, gens. Bon vespre, companys. Efectivament, ahir es va batre el rècord absolut d'ençà que registres a la mà balear de temperatura de la mà, amb aquests 33,02 graus a la boia de Sargonera, una mesura presa a uns 3 metres de fondària i a mà oberta. Per tant, si anem a qualque platja una miqueta més tancada, el més probable és que la temperatura sigui més alta, aquests 33 graus. Per tant, la mà molt càlida, també fa calor per tot. Avui hem tornat a superar els 36, 37 graus a punts de Mallorca, però també ha arribat a ploure. Avui hem tingut alguns ruixats locals que han deixat fins a 15 litres per metre quadrat a Pina i que demà, per darrer dia, encara podrien produir-se. Demà, en conjunt, esperam molt de sol. En aquest cas, no canviarà el panorama, però a punts d'interior poden tornar a créixer alguns núvols. En principi, no ho faran en la mateixa empenta que avui o que ahir, però puntualment poden arribar a deixar anar qualque gota. Les temperatures demà es mantenen estables, per tant, es mantenen altes, amb una alta sensació també de basca, d'humitat, i el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a Menorca, la resta ho farà fluix variable.
0: Gràcies, Dani. Tanmateix, per mi no haurem de treure els paraigües. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Facundo Tenaglia. El control tècnic, començam.
7: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Us acabam de dir fa gairebé una hora que el rei Felip VI conversa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, sobre la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Una trobada inusual al Palau de Marivent. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Sabeu algun detall d'aquesta trobada?
1: Bon vespre, sí i no. No sabem en detall la informació que el president de Ceuta trasllada en aquests moments al rei Felip VI, però sí, segur que li fa saber en persona el que ja ha dit en públic, que Ceuta necessita la solidaritat de tots, de les comunitats i de tots els mecanismes que té l'Estat al seu abast per ajudar a la ciutat autònoma. Vives probablement també li expliqui al rei que avui ha demanat a l'Eurocambra que blindi la frontera comuna de la Unió amb el Marroc. Aquesta és una trobada molt més delicada del que pot semblar a simple vista. És la primera vegada que el rei rep un president a Marivent que no sigui de les Balears, però el moment que es viu ara a la ciutat autònoma feia que Felip VI hagués de moure alguna fitxa, fer un moviment perquè el poble ceutí sentís la primera autoritat de l'Estat una mica més a prop, però per mantenir a la vegada les aigües calmades amb el Marroc era més convenient que Felip VI no trepitgi les ciutats espanyoles a l'altre continent. És pura diplomàcia, estratègies geopolítiques necessàries en un moment tan delicat. Ara mateix duen parlant 1 hora i 8 minuts.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora, per aquesta trobada, com dèiem, inèdita a Marivent. Tot això quan avui matí el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha aprofitat la visita per reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que l'ha rebut al consolat demà. Fa tot just un minut, precisament, Proens ha manifestat que tots dos han compartit la preocupació per la greu situació que continua travessant Ceuta després de l'entrada massiva de persones registrada ara fa una setmana. Ho ha dit durant una visita al col·legi Fudà Cresques de Palma. Allà es troba la nostra companya Victòria Morell. Què més ha comentat, Victòria?
2: Així és, bon vespre. Després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, ha assegurat que no es tracta d'una crisi migratòria convencional, sinó d'un moviment organitzat que, segons ha dit, posa en risc la seguretat i la integritat territorial d'Espanya, però ens també ha carregat contra el govern central per la seva resposta en aquesta situació. Ha denunciat que, malgrat els avisos previs traslladats per Ceuta sobre l'increment de la pressió migratòria, no es varen adoptar les mesures necessàries per reforçar la frontera.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
2: La presidenta del govern balear ha explicat que Juan Jesús Vives li ha traslladat la por, la incertesa i la preocupació amb què viu la població ceutina aquests dies i ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
0: Gràcies, Victòria, també per aquesta darrera hora d'avui, hora baixa a Palma. Però a tot això, quina és la darrera hora sobre el terreny a Ceuta? Quines són les darreres conseqüències que tenen aquestes arribades? I doncs sabem que la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per una possible entrada massiva de migrants entorn al 15 d'agost d'enguany del 2026, després de la greu crisi viscuda a finals de juliol. Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram en centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges en dates, punts de partida i discussions logístiques.
4: Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques, logístiques i la persistència dels missatges. Precisament al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
5: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Y como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
4: Avui, a més, els cossos recuperats de l'aigua començaran a ser identificats. A l'oficina de desapareguts, que s'hi ha habilitat, ja s'han presentat més de 30 denúncies de familiars, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
6: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
4: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers Sautis amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius habilitats.
0: Això sobre el terreny, perquè la plana política del Partit Popular avisa Vox que acceptaran el repartiment de menors migrants de Ceuta.
4: El gir del Partit Popular xoca de front amb els de Bascal, que es neguen en rotund a acceptar el repartiment de menors. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras de les comunitats.
7: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ja ho heu escoltat, al centre de la disputa, nins, joves, menors migrants. Si analitzant la situació a les illes, actualment atenen prop de 900. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors són en majoria entre els que són atesos a Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195. En té la informació Elena Gregori.
8: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Tot això mentre continua l'arribada de persones migrants a les illes. Durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat avui migdia a Formentera.
4: Hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià. Les altres dues arribades han estat durant el matí a Eivissa i a Mallorca. En tots dos casos s'ha interceptat el grup de persones migrants a la carretera. A Sant Josep de sa Talaia, en el cas d'Eivissa, i a Santanyí, en el cas de Mallorca. En el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Set i quart, i avui també és notícia que el govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec.
4: El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres.
0: I encara a l'illa, desconvocada la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa Prezero han acordat una pujada salarial d'un 2,5%.
4: Això suposaria un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5%. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany. D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim, que estarà vigent durant 4 anys. A més, els treballadors han acordat amb l'empresa que el 2027 es negociarà el descans dels treballadors.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I en aquesta hora encetam la plana de succeïts i ho feim a la sentència d'un tribunal polonès que ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair.
4: També haurà de pagar altres 500 euros en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució que, diuen, reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
0: I la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. Això ha estat a un habitatge de Sineu.
4: El furt es va produir dilluns. Els agents van centrar les sospites en la dona de la neteja, qui posteriorment ha reconegut els fets. Les joies procedents d'una herència ja han estat retornades al seu propietari.
0: I a Menorca, un cotxe particular s'ha incendiat avui capvespre en la urbanització de Coves Noves, es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que ara s'investiguen.
4: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament ha començat a cremar. Hi han intervingut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un vehicle de comandament. Un helicòpter de l'Ibanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita amb la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, presenten ferides lleus. Juanjo Frank és el cap del servei de bombers de Menorca.
10: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible que un altre incendi.

0: 7 i 18 minuts, escoltau la ràdio pública de les Illes i un dia més hem de parlar de massificació, que és damunt la taula, en aquest cas Més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic a la reducció de l'activitat aeroportuària.
1: Més enllà de la reducció del nombre de turistes que arriben a les Illes, el diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha ressaltat que Manco Vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
2: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
0: Això quan avui hem sabut que les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar 4.500 residents més que l'abril, superen el 1.600.000 ciutadans.
1: Un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants d'entre 20 i 40 anys, un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
0: Això quan l'Ajuntament de Solla s'organitza per la manifestació de dissabte contra la saturació turística que es preveu massiva. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori tancarà algunes terrasses i anul·larà el mercat exterior.
1: També els expositors i les terrasses de bars i restaurants per on transcorri el recorregut fins a les 2 de l'hora baixa. L'Ajuntament ha explicat que han rebut aquest ordre de delegació de govern per motius de seguretat. Tampoc es podrà aparcar als carrers sense comerços per on passarà la protesta. És el tinent de Batla de Soia, Carlos Arder.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el que ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
5: La lluita es una cosa que está bien, porque hemos de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos hemos de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Solla vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
0: Heu escoltat els comerciants que diuen que respecten la protesta però lamenten que es faci el dia en què tenen més clients perquè l'acte, que està convocat pel moviment de Solla Menys Turisme, Més Vida, està previst des de les 10 i fins a les 2 del migdia.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida fa una crida a fer servir el transport col·lectiu cap a Solla i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta. El president de Pimem Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen embossos importants es negaran a fer el servei per no perdre dopers. Assegura que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble.
6: El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Solla sense poder entrar ni sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Solla queda tancada, és deixar d'anar a Solla per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma a Solla en taxi costa uns 27 euros, una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: Arribam de moment així a les 7 i 22 minuts. Feim una petita pausa, però tot d'una tornem.
7: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
8: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja en són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Balears també s'ha sumat aquest migdia als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència i recordar les víctimes. La concentració s'ha celebrat coincidint la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta, també divendres passat a Santander.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet a les 12 del migdia davant la delegació del govern amb la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
11: Que quan arriba a un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles i tres menors d'edat víctimes de la violència masclista.
0: Aquests assassinats han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les dues víctimes mortals, una a Llanes i l'altra a Múrcia, estaven registrades al sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes. Un agent de la Guàrdia Civil que havia estat expulsat del cos per violència masclista es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa tres fills òrfans, dues bessones de 14 anys i un jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-se a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
12: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava fugir cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota la custòdia de la família materna.
0: Tot això quan a les Balears tenen més de 4.300 casos actius de Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, l'Agència Europa Press, que també revelen que dos dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: És a dir, que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus ara mateix actiu a les Balears. De la resta, 53 són en risc alt, 779 de mitjà i 3.472 són de risc baix. El nivell inferior de protecció que s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
11: perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
13: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis, i tu dius, bueno, o sigui, que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al rededor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
0: Ha explicat la presidenta que el perfil de les víctimes és molt variat, però que el dels seus agressors es repeteix cas rere cas.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Són les 7:30 i us hem explicat que el rei Felip VI es trobava des de fa hora i mitja amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massives de persones registrades fa una setmana. Però pareix ser que aquesta trobada, aquesta conversa, ja ha acabat. Maria Eugènia Quecles, des de Marivent, bon vespre.
1: Bon vespre. En aquests moments el president de Ceuta explica com ha anat aquesta trobada amb Felip VI. Diu que el rei li ha donat ànims, suport i carinyo al poble ceutí. Diu que més de 80.000 persones entraren a Ceuta la setmana passada i és just la població que tenen. Per tant, diu que ha estat importantíssima aquesta trobada amb el rei perquè li ha donat aquest missatge de suport al seu poble. Així tot, diu que en aquests moments el rei s'ha compromès amb anar a Ceuta. Això sí, però encara no pot dir quan serà. Diu que ara la gran pregunta és quan tornarà a passar que hi torni a haver aquesta avalanxa de gent marroquina que arriba, o d'altres llocs del sud d'Àfrica, que arriba per a Ceuta per mar. I és que hi ha moltes alertes, com acaba de confirmar ara, de que se pugui tornar a produir. Això sí, diu que està convençut que en aquest cas les forces i seguretat de l'Estat funcionaran, perquè Ceuta és frontera de Ceuta, d'Espanya i també de la Unió Europea.
0: Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent, una informació que ampliarem al butlletí de les 8. Això, quan Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Provenç, al Consolat de Mar.
2: Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Provenç, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta Balear parla d'un atac contra la integritat territorial d'Espanya i d'una emergència de seguretat nacional.
0: Però la jornada ens deixa altres qüestions i avui hem sabut que la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, ha estat destituïda pel govern.
2: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a Formentera, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I avui també vos explicam que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de 2 dones, Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
2: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
3: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys 300.000 euros més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar a Palma.
2: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència.
4: Una convocatòria adreçada tant a ajuntaments com a entitats del tercer sector amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, de poder fer xarxa a dins cada barri, a dins cada municipi. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: És el que ha exposat avui a hora baixa la presidenta del govern, Margalida Provenç, quan en cultura el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
2: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, ho explica Rafa Cortés.
5: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi. Històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
0: I tot d'un us acostam la darrera hora dels esports.

0: Tinc més que tens a proposta.
1: No tant.
0: No.
1: No te'n recordes que va acabar dient que amb ell no comptàssim bueno, si sabíem comptar?
2: Feia, feia broma.
0: Feia broma.
1: Va dir que trobava que hi havia ja massa gent carismàtica, no? I que participar en un projecte que hi havia amb Tomeu Penya, per exemple, ell se feia massa petitó, però no vam estar gens d'acord.
0: Però jo trobo...
1: S'ho ha repensat?
0: Bé,
1: ha dit res? T'ha enviat un missatge?
0: No, però jo trobo que hi ha de ser.
1: I sens dubte, sens dubte, i serà, de fet. L'obligarem, en el final, tothom hi serà, vulgui o no.
0: Sí que... Però ara farà broma, és a dir, en Joan Francesc Barceló vol fer un We Are The World, però...
1: Ara pareix que està acabant d'aquesta forma.
0: Seria fantàstic, t'ho promet.
1: Trobes?
0: Si nosaltres no podríem cantar, nosaltres podríem dir allò de... 2026, i Vetre Ràdio.
1: Només te vull dir... que, com pots comprovar, els músics ja no només entren per connexió telefònica, sinó que, com per exacte, exemple, avui, ja són a l'estudi.
0: I més demanaria, si me pot donar aquest músic un do...
3: Hòstia, un do.
0: Bé, tenies la lleta posada. Exactament, ni és ell, un bon compositor d'himnes, el Solleric, digueu.
1: Pere Andreu.
4: Hola, bones.
0: Com anem?
4: Va molt bé.
0: Sí, bé, aquest do... No, perdó, m'ha creu.
4: És que m'has pillat aquí... A mi que a mi.
0: Com estàs, Pere?
4: Va bé, va bé. Estic encantat d'estar aquí. Com a canal nostre, ja duc ses pantufes i tot.
0: S'estiu te tracta bé?
4: S'estiu, sí. S'estiu amb una bebè d'un any i mig, se tracta, en fi, d'una manera intensa.
0: No? Diu que ha fet calor enguany.
4: Ha fet calor, ho diuen. Per solla, jo, és una olla mai més ben dita.
0: Sí, sí. Molt bé.
1: A pressió.
0: Bueno, què en penses de la tasca que mos encomana en Joan Francesc?
4: Que és impossible.
1: Trobes?
4: Què vols com dir? Tot el que fa ell, però...
1: No hauràs vengut aquí per destrossar aquesta presentació d'en Xavi Javier que me posa pels núvols.
4: El que passa que jo estic una mica en la línia d'en Julià Picornell, i llavors, si jo he de participar, sí, la meva condició és que en Julià vengui. Si en Julià ve, jo hi som.
1: Ja està.
4: Toc mareta i...
1: Julià,
4: endavant.
1: Pren nota, escolta...
0: Clar, petició feta.
1: Sí, sí. I en Pere hi serà, perquè ja hi és. Mm-hmm. Llavors, en Julià haurà de venir.
0: Exactament. Sí, com a mínim, com a mínim. Molt bé. Per tant, creus que hem de treure lemes, també, per sa cançó? En Pau Frambos en va donar qualcun, de lema per...
1: En Jordi ho va apuntar molt bé.
0: Sí?
1: Era...
2: I
1: tenir
2: ja
1: més coses que
2: mos...
1: Hi ha més coses que mos junten que ses que mos separen.
0: Exacte. Cosa
1: així.
4: Hòstia.
0: Què te sembla?
4: Això m'ho pareix un lema com de govern de fa 30 anys. No?
1: Clar, és que anava un cop per aquí. Anava, volíem fer com un eslògan.
4: Exacte.
0: Sí, sí.
1: No? Totalment.
0: I vas a xerrant amb una conversa.
4: M'ha volgut com un, no sé, de pell de gallina.
1: Això, però t'has carrufat o...
4: No sé si és bo lent, però sí, sí, m'ha com escarrufat.
1: S'ha fet tastar pell de gallina, no saps quin és el motiu. La pell de gallina pot ser automàtic de coses bones i dolentes.
4: Exacte. Mira, mira, això.
1: Sí, exactament. Fins i tot hi ha qui, quan té moltes ganes de tornar a temes escatològics, no és la meva via, però hi ha gent que quan té moltes ganes, també, de pell de gallina. Sí, sí, això ho he comprovat.
0: Quina font?
1: No diré aquí, no diré aquí, però ho he comprovat.
4: Moltes ganes de què?
1: De d'anar al bany.
4: Ah,
0: clar.
1: No temes escatològics, sí.
0: Sí. Joan Francesc Barceló.
1: Espera, vinga. Anem a posar ordre en aquesta qüestió. T'han duit aquí perquè realment ets un compositor d'himnes. No sé si ho sabies, en això.
4: Som un compositor de lo que surt.
1: No?
4: El que surt.
1: I què vol dir això?
4: Que si surt un himne, surt un himne, clar.
0: Ara no.
1: I han sortit himnes?
4: Ja no ho sé.
1: De fet, ara en sonen bastant per xarxes, teus, que s'estan recuperant...
4: Sí, exacte. Una cançó que està sonant molt per tot el que està passant. Ja fa estona que passa, però vaja. A vegades aquestes cançons se rescaten en un moment donat i vinga, tornen a la superfície.
1: I esdevenen himnes, a lo millor, quan se recuperen, no? Perquè comencen a ser encara més de tothom.
4: Mam, és simptomàtic...
1: Quan una cançó esdevé himne?
4: Mira, és simptomàtic d'això que dissabte se farà, ja sabeu, una manifestació a Solla, i m'han demanat que en el final la canti, de manera que vol dir que representa qualque cosa, no?
1: Sí, algú, sí. Per tant. Quan en un esdeveniment popular, sí, no?, que hi ha molta gent... Una cançó sol·licitada, exacte, i a més hi ha molta assistent que vol formar-hi part, no?
0: La categoritza com a himne.
4: Se podria dir. No, és que jo dic que escrigui himnes, però vaja, és veritat que aquest...
0: Que interpel·la molta gent. Exacte. De qualque manera se sent interpel·lada.
4: Simbolitza.
0: Exactament.
4: No?
0: I les xarxes socials també tenen aquestes coses com una cosa bona. És a dir, vas fer un reel que va funcionar molt bé, vas interpel·lar moltíssima de gent, internautes, i bueno, això se traduirà a la vida real, a Solla.
4: Correcte, amb en Josep Alorda.
0: Saltre, també.
4: Saltre vaquero.
0: Saltre vaquero, cowboy.
4: Sí, vàrem fer aquest videoclip molt aviat i molt improvisat. I ja veus on ha arribat i on està arribant, sí.
1: Que fa mida.
0: Jo m'agradaria molt sentir-lo.
4: Sí? Sí, Sí. No faig més, directe.
1: Però, ja dic...

0: Però a menys, jo t'ho mano, Joan Francesc. Jo vull que condueixis programa, però aquesta és la teva secció.
1: Voleu que soni una mica enregistrada amb arranjaments i després la despullam aquí?
0: Jo proposaria la inversa, que la primera la facem i després la sentim.
1: Sí, la construïm.
0: Exacte, sembla bé.
1: S'essenci i després com se multiplica.
0: I aquesta cançó se postula a Himne de Solla.
2: Vinga.
0: Que
2: bé, no?
1: Sí, sí.

0: I s'ha acabat.
1: Pere Andreu, moltíssimes gràcies. Fantàstica.
0: Bueno, que tenen un extracte, no? No, no sí.
1: I doncs aquest reset de Pere Andreu, sentim.

0: marges de ciment. Un pet...
1: Molt bé, i de primera cançó que s'apostula a Himne de Solla.
2: Ho dèiem, mos ha posat la pell de gallina, sí? Eh? Que abans en parlàvem.
1: Però...
2: En sentit emotiu, això de que t'acord pren.
3: No és un tema escatològic.
2: No. Tot i que Espanya està aquí a prop, no?
1: Sí, tranquil, el que després dit el trobarà.
2: Tant que en xerram, no és perquè en tinguin necessitat ara.
1: Exactament.
4: Sí,
1: exactament. Continuem. Per tant, tenim aquest reset, aquesta cançó que va funcionar també a xarxes.
2: Havíem escoltat també Llampuga, no és vera?
1: Sí.
2: Que Llampuga també té aquest punt identitari, per així dir-ho,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la Llampuga té un punt identitari quilòmetre zero, és a dir, que fuig una mica d'estòpic, no? La Llampuga no és un tòpic, és un peixot en general, no? I llavors cercava anar una mica més enllà del tramvia, la taronja i la façana de l'Iglesia, no?
2: Clar, perquè són icònics, no? Aquests elements també a qualsevol moment... Sí, on vam parlar, per exemple, de brocalet, no? Sí. Hi ha una figa que pot simbolitzar un fet identitari. Per què? Perquè són molt concrets d'un lloc determinat...
3: Què vol dir?
2: Perquè la
3: gent
2: s'hi sent
3: i
2: es tramvia, proper...
3: Sí, mam, durant...
2: I per què millor una llampuga que una taronja?
3: Ah, mira, això és una bona pregunta. Perquè jo entenc que si un fa coses creatives ha de fugir d'estòpic, no? I estòpic està molt vist, és a dir, que qualcú de Solla li xerris de taronges o li xerris de...
1: D'ovnis?
3: D'ovnis és una altra cosa, perquè, clar, jo també és quilòmetre zero. D'ovnis se xerra a Solla. Habitualment, ja ho sabeu, això ja n'han xerrat un poquit de vegades.
2: Ser barri de l'art... Vam anar a l'aeroport, no? Testimonis interessants al respecte.
3: Es diu que vàrem ser un grapat d'amics, era un testimoni molt personal, molt des de dins. No des de lo que sabeu Solla des de fora, sinó des de darrere el túnel.
2: De fet, no, és com sabeu Solla de ben en fora, perquè si parlant d'extraterrestres ho veuran des d'un altre planeta, fins i tot.
1: Exacte, bueno, continuem en aquesta travessa d'himnes, i ara una altra cançó que proposa Pere Andreu és Som Solleric. És així o no?
3: Sí, no és que la proposi, és que jo penso que aquest és el vertader himne oficiós de Solla. Ho penso de debò.

0: Jo és que quan vàrem pensar a fer Sóller com a municipi, com a proposta de cançons icòniques, tot d'una va revenir aquesta, Som Solleric.
1: Exacte. Aquesta és la cançó que se canta, a més, de manera no folcloritzada, sinó folclòrica, quanta popular. Quanta que la gent espontàniament la canta.
2: Sentida, no? De real, real.
1: Efectivament. No... tenim sempre que xerrant de tòpic, no? Això no és un tòpic, és una cosa que neix de sa gent.
2: I què vol dir, sa Solleric?
1: No? Home, sa Solleric és el millor, ho diu sa lletra. Bueno, segons quina època de l'any és millor que altres èpoques de l'any, perquè...
2: Com li explicaries a un extraterrestre, tornant a sa qüestió anterior, què vol dir sa Solleric?
1: Hòstia.
0: Molt bona, aquesta.
1: És bona, sí. Ser Solleric vol dir viure amb una paradoxa permanent. Perquè ets un espai increïble, com sabeu, no? Però resulta que ara les xarxes i el món s'han anat a compte que és increïble i llavors tothom s'ho vol ficar dins aquesta olla de cargols, que et solla, que tenim un espai físicament limitat, de manera que és que no hi caben tots, és així de fàcil. Els qui érem ja érem bastants... I ara se m'ho multiplica la cosa. I
2: d'això parla com... Reset, que és la cançó que hem escoltat anteriorment.
1: Exactament, quan estàvem confinats, pues, és que no podem créixer més, és així. No té més.
2: Solla no pot créixer, però què hi havia que per créixer? És a dir, amor, un Solleric, com és un Solleric?
1: Jo crec que, mira, quan vaig arribar a Barcelona a estudiar arquitectura, una companya d'allà de la facultat, que era de Pina, de Rosa, me va dir, a Solla som muy suyos. Jo no la sabia, aquesta. I, efectivament, a Solla, clar, històricament, com que hem estat bastant tancats, tenim els nostres rotllos. Sí. I a vegades això fa que no ens entenguem molt bé amb altres pobles, no? Jo crec que tenim connexió amb els pobles de la serra. Però la serra, també, cadascú va a la seva. Que dir, això ho hem xerrat també moltes vegades amb Júlia Colom, que dissabte també ens veurem. Que els pobles de la serra no ens coneixem molt entre nosaltres, perquè estan molt tancats en altres mateixos. És a dir, si hi ha de Valldemossa i de Solla, de Solla i d'Ea, sí, però ja Valldemossa res, d'Esportles pràcticament res, és a dir que... I està molt a prop, realment, però no passa aquest efecte que passa en Esplà, que un anava de Verbena a un altre i els quintos d'aquests se'n van a l'altre poble. Això a la serra no passa. Ben que dic, no ha passat mai. No tenim ni quintos nosaltres. No n'ho tenim mai.
2: S'allunya una mica d'allò que dèiem de tenir més coses que m'ho junten que ens separen, aquesta percepció, però de fet, a lo millor, el fet de que són molt sullos, no?, i que s'entenen més amb els de la tramuntana, també fa que cerquin extraterrestres, no?
0: Podria
2: ser. A lo millor s'entenen millor amb extraterrestres que amb el poble veïnat.
0: I això me recorda també un altre himne. Exactament, per Andreu, que és Memphis Us. És una cançó que té teca i que té una història darrere fascinant. Un dia la vàrem explicar aquí, xiu-xiu. Si la vols, a banda, que també la tocaràs en directe, bé, la tocaràs en directe, perquè nosaltres no hem de fer res, explicar un poc aquesta història.
1: Aquesta història fa un retrat molt, molt carinyós en Joan Coll, que era un senyor que habitava el nostre poble fins fa relativament poc, i que durant els anys 70 i 80 va dur la capçalera de... d'això, de cercar coses més amunt d'Espai Major, que veig jo, no? I Pentura té un poc de lògica en tot això que de mar, que aquest aïllament que teníem de Solla, van d'estúnel, volia dir que tot era un poc en fora, i, per tant, ho diu la lletra un moment, si en el Llombard se pillen ràdios de Marroc, damunt d'Espai Major, l'espacio és més a prop, no? És a dir, que estan més a prop que de l'espacio.
2: Que també se deia que estava més a prop de França, fins i tot, no?
1: Exacte, això també és un fet històric, que Solla fa insegur, molt probablement, per aquesta connexió amb Barcelona i amb França, no? De manera que... hi ha en els registres, diguem, de periòdics, de Setmanari Solla, se veu la contraportada en els anys 1900 i poc, no? Si tu ho revises, jo n'he fet buidatge moltes vegades, i les contraportades sempre hi ha anuncis d'hotels i de fondes i de vaixells de Marsella, de Barcelona, però no de jo què sé, de sa poble.
0: Clar, sí, sí.
1: Que dir, per anar a Palma era una cosa, era una odissea. I en canvi anar a Barcelona era agafar un vaixell i
2: ja era.
1: Bueno, ja era, no era tan ràpid, però vaja, que la connexió era més ràpida. És així? És així?
2: De fet, aquesta cançó té molta relació també amb un bar concret, no és vera?
1: Sí.
2: La història de
1: Memphis. Sí, sí, sí. Això, de fet, el nom Memphis és el nom que va donar en Joan Coll en el seu bar. Que posava Memphis i tres punts suspensius.
2: Però n'hi ha un altre, Pere, que és el Bar Turismo, no?
1: Sí,
2: i què passa, exacte, aquí? Per què has volgut escollir una cançó relacionada amb aquest bar?
1: Que això és un altre bar, efectivament. També. Sí, és un altre bar. És un altre epicentre cultural de Solla, de fet. El Bar Turismo, jo crec que quan vàrem fer aquesta cançó, Pontura Vera un poc més. Ara és veritat que la generació que la vàrem fer també, clar, han passat 10 anys pràcticament o més, i ja no som tant per allà, però vaja, segueix complint una premissa molt interessant, que és que hi va tant gent major com gent molt jove, com cada moment té un registre diferent, no? I és un bar super versàtil, col·locat estratègicament en el centre, i que sembla com que no ha cedit, no sembla, no, és així perquè ho sé i conec la propietat, no? Que no han cedit en aquesta esclavitud de fets horaris dels estrangers o de tancar els mesos que no hi ha estrangers.
0: Però, perdona, Pere, és a dir, el nom del bar és Bar Turismo.
1: Sí, sí.
0: És paradoxal, total.
1: Sí, total.
0: És a dir, clar, que no sucumbeix.
1: Sí, és vera, és total, és vera.
0: Jo això no ho havia pensat
2: fins fa
0: poc.
2: Sí, és pura ironia.
1: I realment se diu Turismo perquè, bueno, abans havia tingut altres noms aquest bar. S'havia dit New York. El primer pis se ballava a Vall de Saló i les parets estaven dibuixades com si fos un gratacels de Manhattan. I va ser de New York en aquell moment, els anys 30, xerra. I se va passar a dir Bar Turismo perquè va ser un dels primers llocs on hi havia llibres en estranger que podries consultar i llegir. Llavors la gent anava allà, els estrangers, que venien els primeríssims, arribaven allà i podien llegir un llibre en anglès o en alemany o en francès, no? I llavors, per això s'ha de Bar Turismo.
2: I, de fet, has escollit un himne que va relacionat amb aquest turismo, no? Que no és Reset, perquè Reset ja han dit que també sí, fa al·lusió en el turisme, però sí, d'un altre tipus, que es diu Pasturismo. I, Xavi, si vols, l'escoltem.
0: Sí, que, de fet, és Bar Turismo i Bar Nepal Studios, una cançó que, de fet, té un videoclip que vos animant a veure a YouTube, perquè és molt bo, i sabeu tota la gent del poble, ja en aquest bar, bueno, fent bauxa. Molt bé, el sentim. Give me a

0: Bar Turismo, és a dir, clar, fa 11 anys, és una idea original de Felip Martí, a direcció Pere Andreu i Joan Rullant, en Curro, que li diuen.
1: Exacte.
0: I això acumula ni més ni manco que 25.989 visites.
1: Això va ser un petit
2: himne. No són poques.
1: Va ser un himne en aquells anys, en aquell moment. Ara, per tu ja no tant, però sí que en aquell moment va ser molt divertit. Això va ser una idea d'en Felip Martí, que és un animal musical, que ha fet molt poques coses, diguem, de cara en el públic, però sí que és una de les persones més creatives que ja conec. I en Felip va fer aquesta cançó basada en el Superdisco Chino d'en Enrique i Nana. Superdisco Chino,
0: no,
1: filipino.
0: No ho sé quina és, no m'ho sap greu.
2: M'ho escau una mica en fora.
0: No sé quina és.
2: Jo, l'aventura...
1: T'he de dir que jo tampoc no la coneixia.
0: No, però bé, ja ho investigarem.
1: I pensava que en Felip havia fet la música, i el dia que vaig sentir l'original vaig flipar. Vaig dir, què conyo?
2: Però ho tenia anys, això, no?
0: El Disco Chino?
1: Sí, això és dels anys 80.
0: Ai, doncs sí, imagina't.
1: Sí.
0: Molt bé, per tant, tenim quatre cançons que s'apostulen a Himne de Solla, Soc Sollerí, que és Reset de Pere Andreu, Bar Turismo, que bons mos clorum, i Memphis és també de Pere Andreu, aquesta darrera, que encara no en sentida, i que també mos tocaran directes, així.
1: Vinga, som.
0: Idò, endavant amb Memphis és.
2: I vés pensant quines escolliràs.

Radio Zenit, que ara el no va més. Psicofonies buides, no me voldria perdre, estic il·luminat.

0: Tu que has sortit des Memphis cap a Lluc.
1: Molt bé. Pere Andreu, Memphis és... moltíssimes gràcies. Per tant, ara manquen un minut i mig perquè toquin les 9.
2: Ai.
1: Per
2: Pere,
1: tant,
2: escull.
1: De les quatre cançons, dels quatre himnes que s'apostulen, Soc Solleric, Reset, Bar Turismo, Memphis és, Els Encantades, Els Encantades...
2: Quines pengem a les xarxes perquè la gent voti?
3: Vinga, jo... La tria jo.
2: Sí, clar, que si no aquí...
3: Les dues que no són meves... Bueno, n'hi ha una que és més meva que l'altra, però... A mi m'agrada Soc Solleric.
1: Sí.
3: De, yeah. No ho he dit, d'en Bernard Reinés i companyia, i d'en Tomeu Marroig, Piu. A mi aquesta m'apareix himne. I l'altra, perquè va ser una cançó que es n'encantaven en el tramvia, espontàniament, en aquells anys, és Bar Turismo.
1: Bar Turismo.
3: De que quan estàs molt contestant.
1: Ja me sap greu que no.
3: Però el Bar Turismo ho és una mica. Perquè sí? jo era.
2: Vols postular amb aquesta?
3: Sí.
1: I Reset no. I Reset, que ara mateix està tan a l'ordre del dia, Reset, necessària...
3: Reset serà himne oficiós, no penso.
1: Himne oficiós. Molt bé, Pere Andreu, moltíssimes gràcies.
2: Contam amb tu, Pere.
3: Si en Julià ve, hi som.
2: Vinga.
1: Molt bé, crida feta. Joan Francesc Barceló, molt bé dijous.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé. I a Nora Oliver, Jordi Soler, nosaltres ara tornem en 4 minutets per fer l'entrevista VIP de la setmana, l'entrevista xiu-xiu. Avui un nom molt especial.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI s'ha compromès a fer una visita oficial a la ciutat autònoma, tot i que encara no hi ha data fixada. Tot això després de l'audiència amb el monarca al Palau de Marivent, en què Vives també ha apel·lat a la solidaritat de la resta de les comunitats autònomes davant el que ha definit com el moment més complicat que viu Ceuta.
2: Que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
1: Tot plegat quan hem sabut que ja són 82 els cadàvers que la Guàrdia Civil ha recuperat al mar de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. Sobre aquesta crisi també ha parlat la presidenta del govern, Marga Proens. Després de la reunió amb el president saudí aquest migdia, ha qualificat l'episodi de moviment organitzat, ha criticat la resposta de l'executiu central i ha defensat la necessitat d'actuar amb més contundència davant una situació que considera excepcional.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals. I se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
1: Però la jornada ens ha deixat altres qüestions. Desconvocada al darrer moment la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost a Formentera. Els treballadors i l'empresa han acordat una pujada salarial d'un 2,5%. Suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes i es pagarà de manera retroactiva des del gener. N'han parlat José Ramón Mateos, d'UGT Serveis Públics de les Balears, i Òscar Portas, president del Consell Insular.
4: El acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben clar.
5: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè el primat, diguem, és sentit comú i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
1: Quan falta menys d'una setmana per l'eclipsi, continuen els preparatius de seguretat. També als hospitals de Mallorca, que reprogramaran cirurgies previstes per a dia 12 per alliberar llits i equips quirúrgics per poder actuar en cas d'emergència. Manuela García és la consellera de Salut.
6: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
1: Precisament en cultura, la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel han inaugurat una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació. Ho expliquen Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
7: Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
8: És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
1: Arribem així a les 9:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens quedem segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Joan Porcel.
2: I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings.
0: Joan, com anem?
3: Bon vespre.
0: Com estàs?
3: Content.
0: Content?
3: Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venim d'unes setmanes molt de trull.
0: Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar content.
3: Sí, uns quants.
0: De fet, sobretot ahir va passar una cosa.
3: Ahir va passar una cosa.
0: Què sí. Va passar?
3: Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. No passa tots els dies, això.
0: Ets una persona emocional?
3: Té moments. Té moments. Té moments que m'atanc molt... Sóc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina, i després té moments pues, molt emotius, suposo que com tothom.
0: Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? De van dir, escolta, que ara estat seleccionat. Com va ser això?
3: Sí, què passa? Que ja fa molt de mesos que ho sé, això.
0: Ah.
3: I mos han fet mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de ses vidnagues a Màlaga. I Sant Sebastià, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastià, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... Algo, tinc un screenshot en el mòbil.
0: Això ahir,
3: no, eh? No, això fa uns mesos.
0: Entesos.
3: I va deixar caure com que... Sabíem poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola,
0: entesos.
3: No? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i ho vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany. Però m'ho van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
0: I si tornem en aquesta carta, i què te va passar per de dins?
3: Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
1: Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre dijous, ara presenta La Carn.
4: Com guanyar-se la vida de ballerí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
6: La Carn ha estat guardonada amb dues biznagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
0: Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
3: Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any, i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastià considera que representen Espanya. No?
0: Sempre has sabut que volies ser cineasta?
3: No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a com ho voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: És a dir, t'hagués agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio?
3: M'agradava molt els temes de comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estem xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
1: I tal vegada, aquesta passió per la comunicació digital també s'ha reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
3: Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines, però que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai-temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada, de moment, del cinema, no? Retratar la meva generació.
0: I com és la teva generació?
3: La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... som natius digitals, però som dels primers. Vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que mos estem adaptant constantment, no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La de 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però bueno, és la que mos ha tocat viure.
0: Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, però ho suram, més o manco.
3: Sí, i tant.
0: Quan a final de carrera vares decidir que t'hi volies dedicar o que manco podies per aventura dirigir pel·lícules, què te van dir que teva?
3: Jo, que a mi he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, que a mi sempre ha sigut un empenta.
1: I ara, què en pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
3: Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar sa vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam sa peli o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo.
0: Clar, ara en parlarem de sa pel·lícula, però... Tu, Joana, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
3: Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... que nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no recordo cap hora baixa en silenci que nostra.
0: Tres bones notes a l'institut?
3: No, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Perquè el meu cap no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
0: Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no troba les notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
3: Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé... que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè tot el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que la meva època. La meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. I que ara mateix tots els que estem, d'alguna manera, més precaris i cercant més feines, som els que més formació tenim.
0: Joan, parlem de la carn.
3: Parlem de lo que vulgueu.

0: Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
1: Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
0: Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam al mitjà de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
2: Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerra de la soledat, i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera mos representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de el ballerí coreògraf Lluís Grau.
1: I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
2: Pues, jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de la Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet la Julia Colom. Però a poc i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara found footage. Mm-hmm. I tot això vàrem ficar dins una coctelera i vàrem escriure un guió a 6 mans entre en Lluís Grau, en Pere Sastre i jo i bueno, vàrem decidir arriscar ja no només per el tema concret de la pel·lícula que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera tu veient la pel·lícula te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
1: I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
2: Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer clic en dir podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmanes productors a dir-los jo vull fer això. Mm-hmm.
0: En aquesta pel·lícula, la carn i gran part de la pel·lícula és en Lluís, que cerca a internet bé aquestes trobades virtuals, digitals, amb membres de la comunitat LGTBI, i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada, a xats. Clar, en aquell llargmetratge feix una clucada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè clar... perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria, i és que com garantiu la intimitat des que apareixen en aquest xat virtual? Perquè apareixen cares, cossos, parts íntimes. No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
2: No. Cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa el nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no? d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los. No? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? d'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, Però sí que es veu que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
0: Quan podrem veure la carn, es públic? Quan
2: pues arribarà a sales, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar a les sales comercials i espero veure-vos tots allà.
3: Hauríem pogut fer una cançó d'amor junts.
0: Cada vegada més, bé, estem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions. Les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
2: Bueno, jo crec que cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Les segones pantalles, els telèfons mòbils, bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves a una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir a la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que, pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com han plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? Mm-hmm. És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no? O 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algo és un art, no?
1: També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pot ser trobar encara moltes coses interessants.
2: El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes contingut pràcticament que vulguem des d'un botó de ca nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble. Cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
0: Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
2: Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, t'ho diria.
0: I de per mi ara te coneixerem molt millor i serà després d'aquesta pausa publicitària.

0: TV3 Ràdio és cultura. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
5: I ara sí, continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi?
6: Nosaltres preparadíssims.
5: I bueno, i és convidat?
6: Sí, endavant.
5: Molt bé, la primera cançó és Paper Planes de Mia.

0: Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
1: Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, en Amià és un artista que m'ha fascina i té un documental increïble que també m'ha inspirat molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n recordo que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos on estem ara, no?
2: És vera que també obrint la llista de lo més escoltat, t'han dut sorpreses, t'has sorprès a tu mateix moltes vegades.
1: Moltíssim.
2: Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte...
1: Brigitte Lavergne.
2: Brigitte Lavergne.

0: Molt bé, del Crash on You, com es pot contar? De...
1: Brigitte Lahaine, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europeu, doncs pues no, no. Support your local artists. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posen al cotxe, a l'autobús o on sigui. Bueno, és un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
2: Molt bé, i de Brigitte Lahaine, queda la recomanació feta.
3: I de anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Janer. Balla.

0: Molt bé, Valle de Pere Gené, ja canviem un pot de,
1: sí,
0: de registre.
1: Sí, aquí sí que encara estem més locals, no?
0: Sí.
1: I crec que és l'himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molt reencontre, sona molt verbena... no sé, fora vila també, no sé. Crec que és una cançó que m'adú molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
2: Ets sortidor, sí, t'agrada anar de rebel...
1: Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
2: És a dir, no és discotequer d'anar i tancar fer
1: no,
2: de
1: 6 de matí. No, cada vegada me fa més un poc més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
2: ja,
1: no?
2: Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
1: Sí, ja l'hem passada.
2: Molt bé, més cançons. Ara, avui, l'únic que vull, de Pau Vallvé.

0: Què mos conta aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca. Bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó. Record... crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, les cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
0: Per tant, per tu madurar va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
1: Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
0: Mm-hmm. Tens pors?
1: Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar. I és una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
0: I no s'ha identificat perquè...
1: Diuen que és un... Que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però, bueno, no ho sé. Són d'aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
0: Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
1: Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposa en tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests, totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre pens... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents del sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anels, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
2: Home, està clar que la cant serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
1: Jo espero que sí, però també mos podria haver sortit molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot-te't celebrar, no?
2: Vinga, anem a la darrera, que és l'Histomania de Fènix. Mm.

0: Com us pots explicar aquesta darrera, darrera cançoneta?
1: Pues sí, abans us xerrava des de cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des de que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sóc sempre, cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de la Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
2: Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
1: Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
2: Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
1: Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més. Però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament superguapa, fent una... Pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podran donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
2: Molt bé, gens. I de portes obertes, xiu-xiu, ja ho sabeu.
1: Pues ja vendrem.
2: Això és que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon vespre.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a many times more.

0: man that come with the dust and are gone with the wind.
1: IB3 Radio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu

0: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
1: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
0: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Maybe all lights turned on. The center of the stage.
6: Així anem.

0: Everybody loves you now, tot el món t'estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
1: Molt bé, jo també vos estimo molt de vosaltres.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: Te veig bé, com si no ho sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
1: És que he tingut un cap de setmana intens. Mm. Aquesta setmana no he començat res i acabat res, és a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja ho han deixat.
2: Sí. Han de tancar etapes.
1: Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, consta que he tingut aquest cap de setmana que m'he anat a la meva el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
0: Entesos. Ara entenc moltes coses.
1: Bé, jo tenc 30 i pico d'anys, no? també diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
0: un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
2: Bé, un ambalorant.
0: Sí, però...
3: O 50-50.
1: No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
0: És a dir, l'americana.
1: Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
0: Sí?
1: No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics a casa, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi la idea em fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia lo que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncillos i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa pues, tal dia, aquests dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenciar aquest grup.
0: Sí.
1: I portar-ho ja, m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, sí. 4 missatges, que seguien se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poc d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I, bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, és altre... Bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan vaig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
2: Oh, ostres.
1: Ai, demà, per favor, que no estem organitzant la Super Bowl, saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè, bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
0: Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
2: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
1: I teniu ganes?
0: Sí, sí, sí. A veure, segon també és teatre, però
1: clar.
0: Sí.
1: No vos vull llevar jo ses ganes, però... No. Veureu.

0: Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
1: No. Organitzadora activa, jo.
2: Sí, 100%. Tu fas el grup de WhatsApp?
1: No, però jo m'agrada dir mem. Per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
3: Ets una persona necessària per aquesta societat.
1: Sí.
3: Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molt d'anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I, per tant, no, això desaparesc. Mm-hmm. Jo, que em diguin.
2: Jo depèn de l'amic. Si el tinc en altíssima estima, sí que hi participaré activament. Però, bueno, tampoc. M'han d'arrossegar una mica, però, bueno, sí.
0: Sí.
1: Seràs el que el formarà la farola.
2: No, però jo no faré una
0: és que no, clar, tenim aquí clar. Pues, tu l'organitzaràs i aquí, bé, participarà individualment.
2: No? Si qualque dia te cases, ja ho saps.
0: Jo és que primer hem de veure com em puc casar amb el ChatGPT, que és que què va passar, no? És a dir, ja després va arribar un moment, un missatge, que era el moment de pagar, no? El moment de bizum en aquest número. Mhm. Jo no havia llegit res, m'arriba una suggerència d'una una xifra, no? Que me va descol·locar.
1: No
0: poden
1: dir.
0: Va ser
2: sí, home,
0: més elevada que unes vacances.
2: Va, Marc, ho hem de dir.
1: Però d'aquí, di quantes xifres?
0: No, tres.
1: Tres xifres.
0: Sí.
2: Entre 200 i 500 euros.
0: Més a prop de 500 euros.
3: Uau, val?
0: Val. Me varen demanar el DNI, la meva talla de camiseta, les meves al·lèrgies...
3: Però que anaves a apuntar-te a una escola d'estiu?
0: No, clar, és que jo el que no sé... Amb aquestes preguntes me podia estar anant de viatge o me podia apuntar a una secta, perquè, clar, tenien tot contra... Però, clar, com que jo no havia participat activament en el grup, no m'anava a posar ara a demanar, escolta, això de bon surt, no? Però bé, jo ja vaig dir, bueno, pues com quan pagues aquest paquet de viatges de vacances sorpresa, no? Vaig pagar i vaig dir, bueno, ja està, m'ho meresc per no haver participat en el grup. Però aquí jo vaig reflexionar, vaig dir, és que quasi t'acosta més que el viatge de noces, fes el comiat. Jo no sé si... No sé si controlàveu, però jo... Clar, jo m'esperava una cosa més anecdòtica i com va arribar aquesta xifra... Però, bueno, la vaig pagar en gust perquè la gent que anava pues, m'interessava i tal. Què passa? Que va ser també el darrer missatge que vaig llegir. Jo no sabia ni on anàvem, ni quan partíem, ni què havien de fer. Jo ja vaig dir, ja està, més compromís que va fer la transferència, clar. No? A més, transferència a un número que jo no tenia guardat.
1: I no sabies qui era.
0: No sabia qui era. Clar, això, ma mare m'ho conta i li dic, mama, t'estan estafant, sí. Que cancel la targeta, saps? Però no, bé, ara... m'anava justificant i de bé, estic col·laborant, no? Perquè estic ajudant a que això vagi en marxa, no? Les meves expectatives, no? La meva visió. Jo pensava que m'anava a mi vista. És a dir, no vaig llegir cap missatge de que m'anava a mi vista, però ho tenia claríssim. I jo ja, pues, com que també m'havia...
2: Preparant-se maleta...
0: Clar, i jo no m'havia de preocupar de bitllets ni res, perquè havia donat el meu DNI. Vaig preparar la maleta amb el meu conjuntet, les camies, així, sabates de corda, les ulleres de sol... Clar, jo ja m'estava ja visualitzant a una terrassa a Eivissa amb la posta de sol, el meu còctel... en sa música que sabia que anava a poder allà a l'Story, clarament, no? Ja ho tenia claríssim. Jo havia fet una maleta pues, per gravar un videoclip. Vos sorprendrà després que no va ser el més acertat. Però bé. Arriba el dia. He de dir que va ser només un vespre, eh? És a dir, va ser express, se despedida.
1: I doncs sí que va ser express per lo que vas pagar.
0: És que ara veureu l'itinerari. Però bé, arribes dia i a mi m'havien donat només una tasca. I vaig dir, bueno, si me'n donen només una i com que no he estat atent, la compliré. Que quan anéssim a cercar els novis, perquè una cosa molt curiosa que m'ha pareixut molt divertida és que la feien junts.
2: Ah!
0: Que normalment estem avasats, no? Que, pues, si és una parella heterosexual, pues som o se'n va amb sí. el grup d'amics, sí. i si és l'altre, amb el seu grup d'amics. No? Uh-huh. I de... Era conjunta, uh-huh. que m'ha parecut molt interessant.
2: Sí.
0: No sé, aquí veig cares de que no...
1: Per
0: tothom
1: mi,
0: està...
1: per mi, persa gràcia.
0: Però per què? Perquè tu penses en un comiat de Freddy i penses en fer qualque cosa
1: no,
0: que no,
1: no,
0: no, que no pot veure la teva parella, perquè clar...
1: No, no me refereix que en això, però és com a sortir per darrera vegada amb les teves amigues, com a, no sé, passar-se bé.
0: Però perquè... quan estiguis casada ho pots fer.
1: Sí,
2: no,
1: també.
2: No, torna a sortir.
1: És que no és així, perquè tu quan vas de comiat i vas només amb un grup o tot de... saps que només hi ha un dels novis, és com que la gent te convida coses, saps? És com a... més com a... no sé.
0: Allà només si un centre d'atenció.
3: Cada
0: vegada
3: anar-se'n ell.
1: Però és que si vas amb parelles que perds la gràcia. O sigui, ja et fareu la festa el dia que vos caseu.
0: A mi, és veritat que hem de dir que casualment, jo no sé si... És que el grup d'amics tenen el mateix. És a dir, és el mateix cercle. I molt molta varietat d'identitat, de gènere, és a dir, que la novia té moltes amigues i la novia té molt d'amics i com a perdre
2: quanta l'oportunitat... Quantes persones éreu?
0: 30.
2: 30, clar, home!
1: Anem.
2: Com, bé, 30 persones...
0: 30 que ja és el 30% de sa boda, si és que ja no passa a casa.
1: Sí, sí.
0: Però bé, me van donar una tasca.
2: Sí, mem.
0: Tu, quan arribis a casa, quan els anem a cercar, tu has de tirar confeti i arròs per tota sa casa. I clar, jo... aquest era tot el briefing que tenia, no? Jo m'he dit 100%. Jo me compromet i se me'n va anar un pot de ses mans. s'eufòria... Jo estava com a fora de jo mateix, s'eufòria... Bé, jo vaig entrar en aquella casa i mentre... La resta els estaven ajudant a fer maletes i tal, ràpid així, no? Molta violència, molt de tal. Jo me vaig dedicar a repartir per cada estància de sa casa sa dosis mínima de arròs i confeti, que he de dir que me vaig trobar un moment que estava jo en el vestidor ficant arròs en els calcetins.
1: Ai, per favor...
0: Després jo ja no podia tornar enrere. Ja fent això, ja... perquè jo podia fer de dues maneres, fer-ho bé o fer-ho gran.
2: Clar.
0: I ja no ho havia fet bé, perquè ja estava fent un desastre, així que jo ja vaig dir, pues, gran. Però bé, ja està. Ells tampoc se varen pispar molt quan estava fent, perquè com que estem llarg, que fan...
1: Fent malota.
0: Exacte. Sí. Però bé, aconseguim els novis, els ficam, ens repartim en cotxes, i jo me fico en el cotxe, i que no anaven cap dels dos novis, i una frase se me cruza un company que diu bueno, que bé, que anirem a connectar un poc amb la natura.
2: Ui.
3: Ai.
0: Me vaig quedar perquè jo, o sigui, connectar amb la natura realment vol dir no tenir cobertura i pixar un arbre. És això el que vol dir la natura.
2: Clar, per 30 persones...
0: És que...
1: Dutxar-se amb una
0: manguera. No, és que veureu, amen, perquè... arribem a l'aeroport... Bé, no, jo tot el camí del cotxe dient... No, bueno, ara ja se maleta, jo ja no puc fer res, ja està, o sigui, ho surarem. Ja no hi puc fer res. Després d'aquesta revelació, no?, me puja a l'avió... Encara no us he dit on he anat. Jo sé que estic a Catalunya, val? Perquè l'avió anava cap allà i quan vaig aterrar s'havia encerrat el català. Però ara si me feis ubicar en el mapa, el poble, on estava aquesta casa... és que jo, de camí cap allà, vaig posar el GPS i me va sortir aquesta imatge que ja surt en gris
1: sí.
0: que te diu, mira, ja, a partir d'aquí, tu ets responsable de tu mateix. I jo m'anava repetint, bé, pues connectaré en la natura, però...
2: Però perdona, Marc, és a dir, d'aquestes 30 persones ningú no sabia on anàveu?
0: No, tothom ho sabia.
2: Ah, però tu t'has informat o perquè tu estaves...
0: Jo, no, com que no m'havia informat en el grup, perquè no m'havia responsabilitzat, pues...
3: Bé,
0: va ser una aventura,
2: exacte.
0: No? Clar, jo ja fent l'esforç de dir, bé, connectaré amb la natura, que això vol dir passar-ho malament, però jo no som molt aventurer, val? La sorpresa, que arribam allà i no anàvem a sa casa, anàvem a una activitat. Fantàstic. L'activitat, un mono, una careta i una marcadora. Un paintball. Vas? Un paintball. Arriba allà, me poses mono aquest, que te queda com un xandall d'aquest des 2004, que te queda fatal, sa careta que se m'està entelant, que era un desastre, i pànic, no? Això és a dir...
2: Clar, mitja clonada que devia fer.
0: Clar, jo vaig entrar allà en el camp, jo vaig disparar, jo no veia si era un enemic, si era un arbre, vaig disparar la gent del meu equipo, un desastre. Me varen eliminar. Val? Tres dispars a l'esquena, que també diu molt de l'estratègia que tenia, no? De l'estratègia que tenia la gent que jugava allà. Però, clar, hi ha tres normes en el paintball, no? Tres normes. Te donen un poc les recomanacions de lo que has de fer. Anau alerta perquè les bolles surten molt ràpid, no? Perquè no sé si ho sabíeu, però les bolles de paintball surten a 90 metres per segon.
2: Uau.
0: Que jo... Me sentien a Lara Croft, allà. Això és més en sèrio del que jo me pensava. Mos varen dir, a partir de tant de metres, a partir de 6 metres, si estàs a menys de 6 metres, no disparis, perquè te pot fer mal.
2: Clar.
0: Ho va respectar qualcú? No, perquè jo vaig sentir com me posaven la marcadora a l'esquena i me deien sayonara, baby. I vaig notar directament... És a dir, aquí...
2: Però t'ho varen dir...
0: A sora ja m'ho van dir, sayonara, baby. I pum. I aquesta va ser la decisiva, perquè les dues primeres jo només les havia sentit, però no m'havia notat.
1: No les havies notat.
0: Jo deia, bueno, m'han passat, no? I la més important de totes, no te llevis la màscara, la careta per res. Vaig fer cas? No. És que havia de decidir entre complir la llei o sobreviure, perquè és que m'ofegava. Estava entelat. Jo ja estava jugant només amb això, amb ecolocalització. I clar, bé, després dic, bueno, super, no? Ja està, ja han superat aquesta... No, els cotxes mos duen a una altra activitat. Trekking. Jo en xancles. Pujant, que el monitor, quan me'l va veure, va dir, aquesta persona, no li podíeu dir... Jo ja tenia bòfigues abans de començar a pujar. Clar. Tenia bòfigues. Res, un desastre, pujam a dalt de tot, seguim fent fotos del paisatge, jo fent fotos dels meus peus perquè eren un escàndol, i jo ja dient, ara ja sí, anirem a casa a veure, no? Tal. Pues quedava una activitat. Ràpel.
2: Ràpel!
0: Clar,
1: però quin dia allà. Més llarg,
0: clar,
1: no?
0: No, és que jo deia... És vera que me van anar molt, molt prest,
1: claro.
0: Però jo deia, aquí jo, ojalà ser tan productiu com la persona que ha organitzat aquest viatge.
1: Sí, sí.
0: Perquè ràpid, allà, que te posen aquelles cordes, que t'enganxen de bon... No t'han d'enganxar, que és un... I te diuen, no, d'esquena i tira't cap enrere. Que és com a tot lo contrari en el teu instint de supervivència, no? Jo me vaig tirar amb els ulls tancats allà, que és el pitjor que pot fer.
2: I bé,
0: vaig anar surant d'una forma molt torpe. Quan vaig arribar a baix, tothom m'han veiat, perquè clar, ningú s'esperava que jo arribés allà viu. Però bé, ja va arribar en el final, gràcies a Déu, el moment d'anar a casa. Jo esperant la meva suite, una llitera.
2: Clar, tu t'anaves a Eivissa, vas fer la maleta per anar-te'n
1: a Ushuaia,
2: a prendre el sol, i te van fer, bueno, fer tot això.
0: Una llitera. Que jo tenia ja unes bòfigues així en els peus, dormia dalt, a més, pujar, baixar, jo, una
1: millor,
0: cosa...
1: No, però és millor dormir dalt, perquè si hi ha cuques o si hi ha bitxos o...
0: A veure, això és vera, perquè vas fer molta calor. Però quan jo tenia calor o tenia que baixar, pues era un suplici. Un banyo. Un
1: banyo
0: per 30 persones. Amb una dignitat nul·la. Perquè era un experiment sociològic, allò. Perquè sa dutxa tenia temperatura gelat o supergelat. Això és tot el que m'oferien. Però bé, és vera que he de dir que m'ho vaig passar superbé, perquè després vàrem estar allà en aquell porxo, riguent, beguent, xerrant, i vàrem riure molt. I jo vaig dir, aquí acaba la comiditat. No, la tornada, en ressaca. Això jo no sé si qualque vegada heu viscut un vol en ressaca.
1: Se fa dur, se fa molt dur.
0: Encara me'n pas factura.
2: Bueno, Marc Escafí, moltíssimes gràcies per contar-me les teves aventures de comiat de fadrí. Molt interessant. I sort que per això fas tan bona cara, perquè ho has passat bé.
0: M'ho he passat bé, però encara tenc cops d'espainball a zones massa compromeses.
2: Senyora Baby, això que te van dir.
0: Exacte.
2: Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per la teva secció. Nora Oliver, tornant demà. Mm-hmm. Jordi Suárez.
3: Tornant demà.
2: Tornant demà, efectivament. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu número 446. Que vagi bé i mos sentim demà. Només volia preguntar-los per a cap
4: d'ells no m'ha dit. Hallo, wo ist der Bus, um nach Las Palmas zu fahren?
5: Toma, ja.
4: Also, mai tienes clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I escurant la matinada, li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI ha traslladat el seu suport a la ciutat autònoma i que hi farà una visita oficial, tot i encara no hi ha data fixada. Tot això després de l'audiència amb el monarca al Palau de Marivent, en què Vives també ha apel·lat a la solidaritat de la resta de les comunitats autònomes davant el que ha definit com el moment més complicat que viu Ceuta.
2: Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: En aquesta línia també s'ha expressat la presidenta Marga Proens, qui ha defensat la necessitat d'actuar amb més contundència davant una situació que considera excepcional. I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona setmana consecutiva a Plaça de Toros, a Palma, en contra de la tauromàquia. Convocats per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
3: Estamos aquí una vez más protestando por este espectáculo que consideramos que debería ser ilegal, debería estar prohibido maltratar por diversión a un animal hasta su muerte.
4: Y no es arte, no es cultura, como dicen aquí mis compañeros, así que creo que va siendo hora de volver a abolirlo y dejar a los animales dentro del cabe en paz.
1: A Formentera, desconvocada al darrer moment la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa han acordat una pujada salarial d'un 2,5% que es pagarà de manera retroactiva des del gener. Ho ha explicat José Ramón Mateos, d'UGT Serveis Públics de les Balears.
5: El acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
1: I quan falten 2 dies per a la manifestació contra la saturació turística a Sóller, l'Ajuntament ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior per facilitar la mobilitat. Tot plegat mentre espera que la delegació del govern doni permís per variar l'itinerari en punts determinats. És el tinent de batle de Sóller, Carlos Arder.
6: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui m'ho visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: El govern preveu destituir demà la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquima Ferrer, per una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer duia poc manco d'un any al càrrec. I els centres educatius podran obrir els capvespres i els dissabtes durant el curs vinent amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais segurs de joc i convivència. És possible gràcies al programa Patis Oberts, al qual el govern destinarà 1,3 milions d'euros, ho ha anunciat la presidenta de l'executiu, Marga Proens.
7: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
1: Així arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No tothom té una vida de pel·lícula, però sí que té una pel·lícula que podria explicar un trosset de la seva vida. Això és just el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses fetes a trossets que són tot un experiment radiofònic. Ja me direu si sona bé, jo crec que sí. La pel·lícula avui ens la contarà Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, un teòleg i periodista, un escriptor de novel·la fantàstica, amant de les bandes sonores, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni i una arqueòloga. Si voleu recuperar el principi de la conversa, aneu a la pàgina del programa, tot i B3, o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

0: Moment de pel·lícules, dia de pel·lícules amb els nostres convidats. Tomàs Vivot, ha estat complicat, ha estat difícil, ha estat fàcil. Escoll una pel·lícula.
1: Complicat perquè som molt cinèfil. Per mi ses pel·lícules són una excusa per complementar arguments. Ja, per exemple, quan feim molt d'itineraris, us molt de recursos audiovisuals, sobretot pel·lícules, em posaré un petit exemple, que a mi m'agrada molt, que és un clàssic meu, que potser ja està un poc passat de rosca, perquè molta gent que el coneix. Però jo, per definir el que és un pati barroc, quan feim a Palma, ciutat de patis, o parlem d'una casa urbana de salta noblesa, un casal, jo sempre dic, si voleu entendre què és barroc, a part de tots aquests elements tècnics que jo vos he... que jo vos he citat, penseu, feis els més grans, penseu una Clàudia Cardinale davallant per l'escala del Gato Pardo, la pel·lícula del Gato Pardo, i si funciona és que és barroc. I si ah, sí, és vera, i diu, si no és que és anterior, vull dir que no funciona. I funciona amb això, els joves me miren amb una cara,
0: ja,
1: com
0: ja,
1: diu aquest...
0: Hauràs de cercar una referència.
1: Aquest boomer, sí, d'acabar, no? Però, clar, jo... Alerta, són cinèfil, però no són seguidors de sèries actuals perquè no tenc ni Netflix ni coses d'aquestes, però sí, el que és el cinema clàssic sí que els... I, mem, no és que sigui, no és que negui, i rebutges, no, simplement és que no tenc temps.
0: No, és que un home que ha escrit 100 llibres, que fa divulgació de patrimoni, que és filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, presentador de televisió també, perquè l'haureu vist a Un lloc amb història d'Ivetres Televisió, que se va emetre ja fa uns anys, però que se va reposant i t'anàvem veient a Victòria Morell i a tu. I de veure pel·lícula, quina tries de totes aquestes fantàstiques que hauràs vist?
1: Uf, mira, per mi una inspiradora, perquè i no és la millor pel·lícula del món, ni és la millor història del món, però que tu la veus en el moment clau, una època clau, és que jo era adolescent, devia tenir 16 o 17 anys, estaves decidint que has de fer la teva vida, tot i que crec que ja ho tinc molt clar, i veus la pel·lícula i dius, està clar que és el meu món, que és El nom de la rosa. I que després de veure la pel·lícula me vaig comprar la novel·la, Humbert Hué, com la vaig llegir en castellà, no vaig entendre res, perquè en 16 anys no tens la capacitat d'aquella erudició, però és igual, me l'havia de llegir, fins i tot me vaig arribar a aprendre bocins en llatí. Imagina si un friqui total. Però vaja, que la qüestió és que aquesta pel·lícula me va inspirar molt perquè és un thriller, que és un gènere que m'agrada molt. Per altra banda, l'època medieval, que sempre m'ha inspirat, a Itàlia... Evidentment, això sempre es tira des del punt de vista cultural i parla de llibres i biblioteques, no? I a més, a Sean Connery, que és un dels meus fars de mites personals, i vaja, és una història absolutament preciosa, que hi ha amor, desamor, que hi ha cultura, hi ha patrimoni, hi ha, sobretot, diríem, una història molt ben contada i molt tendre, amb uns ingredients que per mi són molt potents.
2: Our monks will meet their deaths here. And they also will have blackened fingers and blackened tongues.
3: His fang is black, just as Brother William foretold.
4: Yes, I was right.
5: He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer.
4: You go that way.
0: També mos posa damunt la taula molt de debat, no?, filosòfic i de valors amb el senyor Guillermo de Baskerville, encara que el tinguem en aquella època medieval.
1: És l'època del franciscanisme que està eclosionant, que han d'entendre com tots aquests moviments que neixen a l'Església, el franciscanisme, tot això, són petites revolucions a dins l'Església oficial, per això van estar en el punt de mira, no?, de la Inquisició, com a Teresa de Jesús, tot. Són veus dissonants, que li estan dient a l'Església oficial, dius, no anau bé per aquí, és debat, que és un debat importantíssim. Ha de ser o no l'Església pobra?
0: Clar, era un debat de poder, qui tenies poder, si el perdies.
1: És fonamental, és clau, vull dir, sí. És que hi ha tot aquí. Sí, és un debat que encara es viu, no?, que encara el sents, no?, que és un debat de carrer. Per tant, és una pel·lícula que obre moltes portes, però mateix tens entretenguda, es tenra, es dura, vull dir que és molt interessant.
0: I passen coses en aquella abadia, on fa fort, fosca i enorme i freda, amb aquella boira des de matí i en aquella biblioteca dels llibres amagats, no?
1: És un laberint.
0: Sí, un laberint. I on havia tot el que no se podia llegir allà dalt de tot, mentre els altres frares eren a la biblioteca allà estudiant altres coses.
1: I a més que tu, per arribar en els punts, has de saber llatí i grec, que són les coses que hem perdut molt, vull dir, aquesta cultura clàssica, no?, que és remar que anar a mirar l'Odissea ara que està pels cinemes, vull dir, a saqués veure en aquestes fonts clàssiques de les quals hi ha moltes que no mos han mogut gent ni mica, continuem amb els mateixos problemes, les mateixes històries. Va, és una pel·lícula que resum molt bé una època i que té una vigència actual.
0: I en Tomàs Vivot n'ha descobert de biblioteques?
1: Sí, i a més, te puc dir que com que estudia temes de possessions, nissagues mallorquines, clar, he tingut accés a moltes biblioteques i arxius, sobretot privats. I a més, fins i tot, n'he classificats. He ordenat biblioteques particulars, o sigui, algunes d'aquestes feines que de vegades surten, i sempre dic que sí perquè m'interessa moltíssim, perquè mentre tu classifiques estàs llegint, estàs descobrint un patrimoni, no? I tenir pergamins en sa mà signats per Jaume II i tot això, jo que som fetichista.
0: Ja
1: ho he dit.
0: És molt emocionant.
1: És molt emocionant. I ser paleografia i aquest secret que està damunt el paper, aquestes veritats posades damunt pergamí, són tan emocionants tocant aquells documents i aquelles notícies, diríem, encapsulades en el temps, damunt aquell paper tan important, un segell oficial. Sí, he tingut molta oportunitat. I, de fet, en molt de viatges que faig jo, els viatges més de descoberta, també tenen com a objecte les biblioteques i les llibreries, evidentment. Jo no podia anar a Oxford sense visitar la Bodleian Library, per exemple. Necessito entrar en aquests espais.
0: I en aquests espais, és que ara t'estava imaginant allò, classificant una biblioteca o un arxiu. No pots tenir pressa.
1: No. Són, però tampoc t'has de tampoc t'has de llargar.
0: No t'has de columpiar, però vull dir que el moment que estàs vivint és molt únic.
1: És únic, és únic. I jo trobo moments de joia absoluta en aquesta. Perquè estàs fent una cosa que per un costat t'agrada, pots completar el puzzle si estar a Mallorca a partir d'una petita peça més que descobreixes aquell dia, però a més l'estàs classificant i la donaràs, diríem, facilitats perquè un futur investigador, quan s'obrin aquells arxius, o la mateixa família, quan vulgui consultar, ho tindrà a mà, no? Els documents originals, com a llibres, però sobretot els documents, diríem, encapsulen un tros de la història, no? I per que no, però fins i tot no vens un censal, ja encapsula moltes coses, i és interessant veure que cada petita notícia hi ha un univers a darrere.
0: I te connecta amb allò que mos deies en el primer capítol, quan te començàvem a conèixer, que és aquest patrimoni que tu connectes amb la persona, amb el poble, amb la societat, no? Amb la comunitat, que són molt més que pedres, tot això t'ho diu. Mm-hmm. No?
1: Sí, sí, i també hem de dir una cosa, vull dir que també hem de veure la quantitat d'arxius que s'han perdut, perquè això és un altre dels drames, i biblioteques, perquè un dels processos que ha patit Mallorca, per bé i per malament, vull dir, té les dues cares, és que la pèrdua, sobretot, de la noblesa, de les elites del poder antigues, en el moment que hi havia d'entrar en l'estat liberal, el que feien és vendre el seu patrimoni, no? I que moltes d'aquestes arxius s'aixapaven o directament se cremaven perquè ja no tenien valor, no? La quantitat de notícies, de documents, de riquesa cultural, de narrativa, que han perdut, per aquí, no?
0: Sí, i deies que sabies paleografia. Això vol dir que has estudiat tots aquells símbols, no? Signes, documents, dels documents antics per poder-los interpretar.
1: Sí.
0: Perquè no estaven escrits així amb bona cal·ligrafia, bueno, habitualment.
1: Una cal·ligrafia d'època, com nosaltres, és a dir, com d'aquí passin 500 anys i te trobin una roba i diran què vol dir això, no? Perquè això serà una cosa absolutament de modè, passada de moda total i que no tenen cap sentit, no? Sí, i aquí sí que he de dir una cosa, que és que les universitats això no t'ensenyen, no? Això ho has d'aprendre tu pel teu costat. I vaig tenir un dels meus grans mestres, que és en Ramon Rosselló Vaquer, l'erudit falanitxer, que és una persona molt generosa, molt especial, també li havies de demanar quan ell li anava bé i això, però una persona que jo m'ha influït moltíssim i que jo he estimat i apreciat moltíssim, i que amb molta paciència jo anava a Casebo, a l'Arxiu del Rei de Mallorca, i diu, què vol dir aquesta paraula? Ai, s'estau sempre en lo mateix i no sé què, vinga, això vol dir això. I de vegades ell me feia de professor sense haver estat mai, o de mestre, diu, ben, i venia, què vol dir aquesta frase? Si de tal te convido un cafè, i tu t'esforçaves i tal, i a base de ser-hi, de vegades no fa falta educació, diríem, reglada, que això sempre va molt bé, o formació reglada, sinó que de vegades en l'esforç personal i en la voluntat se pot aconseguir molta cosa.
0: Que bo, Tomàs Vivot. Hem començat amb aquella cançó i hem seguit amb els viatges i amb els llibres i amb les pel·lícules. Ves preparant alguna coseta per sopar, t'apareix?
1: Vinga, vinga, que això m'agrada molt, a mi menjar. Molt.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
0: Rafael González és escriptor i passejant ocasional, i si l'heu escoltat en els capítols anteriors, sabreu també que és amant de Patti Smith, en sentit filosòfic i espiritual, que col·lecciona vinils, que va fer un viatge al voltant del món com a homenatge i record de la seva dona Joana, que Momo és el llibre que li hagués agradat escriure, que és l'autor de la saga Històries de la Tierra Incontable, i que de què estan hechos los sueños li va quedar rodó. Però és que, a més, és un gran amant de les bandes sonores i de Danny Elfman. Inspired, the gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? Rafael González, com estàs?
7: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sentint Danny Elfman sempre són moments molt interessants. L'he vist en directe aquest estiu. Va venir a Madrid, a les Noches del Botànico, que és una cosa que vos recomano a tots, si vos podeu escapar. I amb l'orquestra i coro de Radio Televisió Espanyola va interpretar les seves bandes sones, entre les quals estava aquesta Pesadilla Antes de Navidad, que està cantada per ell. Aquesta és la seva veu, feia de Jack Skellington, i cantava en directe, i bé, en 70 i pico d'anys que té, estàs, tio, immens. O sigui, és una cosa espectacular veure-la en directe.
0: Pell de gallina o què?
7: Sí, totalment. No era la primera vegada que l'havia vist, però jo és que m'agrada molt, molt, molt, molt en Danny Elfman. Vull dir, jo som d'aquestes persones que va veure aquesta pel·lícula en el cine, en el Chaplin, me'n record, d'estrena rigorosa, perquè ja me sabia les cançons, perquè ja m'havien gravat l'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores, ABAPS, que és una associació que vos recomano a tots, que està aquí a Mallorca. El meu amic Heriberto Navarro m'havia gravat aquesta banda sonora en casset que ell l'havia comprada en aquell temps, estem xerrant l'any 93, imagina't. I jo me l'havia escoltada tantes vegades que ja me sabia les cançons, encara que en castellà no sonaven tan bé. Però vàrem haver de passar molts anys per haver vist la versió original de la pel·lícula, no? Però sí, realment en Danny Elfman me va enamorar molt. Vaig fer un dossier en tots els seus treballs i tot això, i fa anys que tinc un llibre a punt de la seva biografia i tot això, perquè és apassionant la carrera d'en Danny Elfman, i vamos, jo estic encantat de dedicar-li tant de temps. De fet, no sé si acabaré convertint això en una tesi doctoral, perquè varen dir a la universitat, m'ho varen dir que ho podria plantejar així, dic que a lo millor m'anim.
0: Perquè tu, com diuen, a la vejez viruelas,
7: Gràcies per
0: tot el respecte, sí. Jo dic de jo també.
7: Sí.
0: Perquè estàs estudiant, no?
7: Sí, estic estudiant Belles Arts, perquè precisament, com has dit, o sigui, la meva dona va morir fa ja més de 10 anys, i me vaig plantejar què volia fer. Jo havia estudiat Història de l'Art quan era jovenet, quan tocava, i sempre havia volgut estudiar Belles Arts, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a estudiar Belles Arts, i bueno, vaig començar, i ara, si tot va bé, aquest curs següent acabaré, i l'ho dit, vaig xerrar amb una professora d'audiovisuals. Clar, l'avantatge de tornar a la universitat amb certa edat és que te maneges d'una altra manera, no? I bé, fas amics, però també fas amics amb els professors, no? Perquè realment són molt propers a tu. I una professora, na Núria Pradilla, me va demanar, i escolta, això d'en Daniel Maicano, no t'interessaria? Dic, pues mira, lo millor. O sigui, que pot ser la següent passa, sigui doctora en meu.
0: Clar, perquè a vegades dèiem així com una manera, com dèiem en el capítol anterior, de la literatura juvenil, pareix que això de ser cançons de pel·lícula, música de pel·lícula, o bandes sonores, sí. Ho deixem un poc com a categories inferiors.
7: Sí,
0: però
7: sí.
0: Mare meva.
7: Sí, gràcies a Déu, això està canviant molt. O sigui, de fet, ha canviat molt en els darrers anys, no? En Joan Arbones, president de l'associació, sempre ho diu, no? Que les bandes sonores seran la música clàssica, el que jo el que en deim música clàssica del segle XX i ja del XXI, no? O sigui, afortunadament, hem arribat en el punt de que figures com Ennio Morricone o en John Williams són conegudes per tothom, i no només conegudes, sinó, ja no t'he dit respectades, venerades, no? O sigui, jo vaig anar a veure en Ennio Morricone un any abans de que morís o tot això, que va venir a dirigir l'orquestra aquí a Madrid, I, bueno, els aplaudiments eren una cosa... O sigui, estava ple absolutament... És molt curiós el que dius també dels vinils, perquè jo me'n recordo que comprava bandes sonores en vinil perquè estaven molt barates. Me'n recordo que Terminator 2, per exemple, d'en Brad Fiedel, que és una banda sonora impressionant, me va costar 150 pessetes al mercadillo, perquè, clar, estaven allà que dius, el disc aquest no els vol ningú, i a més de bandes sonores i tot això. I ara, fa poc vaig estar a la Fira del Disc de Madrid i estava a 150 euros.
0: Ah.
7: I me va dir, diu, no, jo te lo compro i tal. Dic, no, que puto, no lo vendo.
0: No, i una peseta no és un euro.
7: Exacte. Però que és molt curiós, no? O sigui, com les bandes sonores s'han revaloritzat, no només els discos, sinó els compositors i la feina, no? Lo que dèiem, d'on estava Gondor, no? Quan nostres enemigos nos cercaven.
0: Impossible triar una peli o t'atreveixes a triar una pel·lícula?
7: Bueno, això, ja saps que això sempre és una trampa i és molt difícil triar, però jo, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Blade Runner. O sigui, perquè més ara Petranio, que és una de les meves darreres novel·les de ciència-ficció, que l'he publicat en Documenta Balear, hi veu molt, no? Perquè crec que no te pots escapar, no? Ni de sa novel·la, de Sueñan los androides con navajas eléctricas, d'en Philip K. Dick, que és molt recomanable, ni de sa pel·lícula, que crec que en Ridley Scott va fer una feina molt interessant. I, a més, una pel·lícula que l'ha anat tocant durant molt de temps, no? Llevant-li una cosa, posant-li una altra, i tot això. Molta gent està en contra, però jo m'agrada el que fa, no? O sigui, perquè crec que una obra també l'has de poder tocar una mica més, no? I dir, mira, milloraré això i tal, no? Fins i tot hi ha una segona part que jo m'agrada molt. O sigui, no és la primera, però... El que és aquest univers d'això, no? De on pot arribar la ciència-ficció a fer-te pensar i totes aquestes coses, troc que és una pel·lícula... A més, en banda sonora d'Evangelis és espectacular i bueno, durant molts anys no la van poder escoltar en propietat perquè era com una recreació també, però, vamos, jo crec que és una pel·lícula, l'he vista no sé quantes vegades en pantalla grossa i tot això, i sempre ho penso, no? Dic, això és com anar a veure la Gioconda, no?
0: I sé que les pel·lícules millor en versió original, però deixa'm que compartesqui aquest trosset.
8: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
0: Clar, és que aquí en castellà el senyor Constantino Romero li va posar ànima, no només veu, sinó ànima. I...
7: Constantino Romero era un gran professional, sí. Vull dir, és una persona que, clar, company nostre de la ràdio, que sempre ho va dir que ell havia considerat que el millor que podia fer era treballar en la seva veu, uh-huh. I bueno, se va convertir en un actor doblatge d'en Clint Eastwood, precisament Terminator 2 en Arnold Schwarzenegger, se veu també seva, o sigui... És
0: I aquesta escena en la pluja que li dona tot aquest dramatisme, uh-huh. Ell, en Harrison Ford, que el mira estorat...
7: Exacte, que hem de dir que va ser en Rutherauer que va improvisar aquesta escena, perquè sí, el director no s'ho esperava, i això no hi està en el llibre, de fet, la mort d'en Roy Batty en el llibre és molt accidental, se troba en un passadís i li diu, així és la vida, i li pega un tir i ja està, no? I realment jo crec que queda com un moment icònic de la història del cine, perquè és molt, molt emocionant així com està fet, no? A més, fins i tot amb aquell toc vuitanter del TDK, just allà darrere, no? Que ja és una empresa que ja no existeix, no? Si te fixes, comença la pel·lícula en la veu d'un Constantino Romero, llegint el ròtil que diu Los Ángeles, novembre 2019. Tota sa vida vaig voler anar a Los Angeles novembre de 2019 a fer-me sa foto i vaig anar. O sigui, tenc una foto que vaig posar a xarxes socials a Los Angeles en novembre de 2019. Sí, perquè dius, home, això ho he de fer.
0: I jo crec que això diu molt d'en Rafael González. Sí. De veres que crec que diu molt de tu. Quatre capítols, quatre moments, històries i converses, i me n'quedarà un. Rafael, és un plaer parlar amb tu. Demà seguim, ves pensant una recepta.
7: Bueno, ara sí que me fiques en un compromís, però bueno, cal que cosa hi farem, no passis pena.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
8: Li vàrem demanar ahir a na Nina Laming, la teva pel·lícula no anirà d'arqueòlegs, no?
9: Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo.
10: Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad.
11: Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
12: Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
13: ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
12: Aún no.
13: Bah, nunca encuentra nada.
8: Pobre Nina Laming, tu has trobat algun tresor, com en Tadeo Jones?
14: No, molt enfora de trobar tresors com en Tadeo. Ara me quedo camí.
8: Encara te queda camí, però jo crec que una llavoreta pot ser un tresor, o no?
14: Clar, però jo sí. Per a mi, una llavor podria tenir molt més valor, no?, que el gran anell d'or que parlàvem l'altre dia.
8: Na Nina Laming, que mos acompanya també tota la setmana, és graduada en història, és investigadora i està fent la seva tesi doctoral sobre alimentació, cultura i societat i les pràctiques culinàries a la prehistòria balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist, quasi res. I no sé si és tòpic, típic, que mos escoixis una pel·lícula d'arqueòlegs, encara que els arqueòlegs siguin Tadeo Jones, o és que vols compartir alguna reflexió, a veure, conta.
14: En Tadeo m'anava molt bé, no?, per parlar precisament d'això, dels tòpics que hi ha i els grans clichés, no?, de l'arqueologia. Però he de dir que si he de triar en Tadeo i en Indiana, faré cap dubte amb aquest en Tadeo. Més despistat, la lia més i bueno, és un antiheroi, no?, en relació amb Indiana.
8: És un antiheroi, però hi ha com a molta, sí, com a molta fantasia en el voltant de la professió d'arqueòleg, Nina.
14: Sí, de fet, ja em van encerrar aquests dies enrere, no?, de que quan ets petita demanen que vols ser arqueòleg perquè cerques aquesta part més com a mi, mística, no?, i és quan també s'ha construït tot el cinema, però la realitat és que tant en Tadeo com en Indiana estan molt en fora de ser un arqueòleg, no?, i potser serien molt més semblants a el que seria un espoliador. Clar, que no un arqueòleg.
8: Clar, eren altres temps, també, sobretot els d'en Indiana, però que sí que trobar objectes és molt important, però aquests objectes mos conten coses, no?
14: Exactament, no? I potser el que els hi fa falta tant en Tadeo com en Indiana són fer-se les preguntes, no? Nosaltres, els arqueòlegs, l'objecte ens interessa, però no deixa de ser un mitjà d'estudi per arribar a respondre preguntes més grans entorn a com podíem viure en el passat, com era un cert espai, no? A quines costums teníem, a la religió, etc. Clar, si pensam en Tadeo, però sobretot en Indiana, no? Ha de resoldre un enigma supermístic i sempre hi ha com una civilització darrere molt dolenta, que li posa trampes, no? I en el final què passa? Que és recullen l'objecte i sí, comença a caure el temple perquè hi ha aquestes trampes i de més, no? I surten corrents i tenen l'objecte, però del temple no hi queda res.
8: És una bona reflexió, efectivament. I tu has estat a moltes excavacions, però com a Tadeo o com a Indiana, però ben fetes, eh?
14: Nina? Sí, nosaltres les excavacions que feien que són de veres, això, tenen molta distància el que veiem a les pel·lícules, no? Nosaltres, en realitat, el que ens interessa, com deia, és anar un poc més enllà de l'objecte i, especialment, si volem interrogar l'objecte, l'hem d'entendre en el seu voltant, no? En el seu context, en una casa. L'objecte té sentit quan el podem interpretar en un espai, no? Per això nosaltres, els arqueòlegs, sempre fem feina entorn a dues constants, que una és el temps i l'altra és l'espai. Mm-hmm. En el temps, nosaltres el que fem és intentar anar a saber de quin període podria ser aquest objecte. Ja hi ha moltes mètodes d'Esterboni 14 i de més, no? Més científics, més moderns, per anar allò. I després tindríem el que nosaltres denominem unitats estratigràfiques, que ho explicaré molt breument, no? Que seria com si féssim d'allà parlant de cuina un pastís, d'acord? I nosaltres sabem que primer va a la base i després li vas posant les capes de xocolata i un revestiment. Doncs nosaltres funcionem igual, no? En el final, la geologia o la terra és com si fos el tall d'aquest pastís i sabem que el que hi ha més a baix normalment se'l sap el més antic i el que hi ha més a dalt és el més modern. Mm-hmm. Això ja ho veiem que en les pel·lícules d'en Indiana i en Tadeo no se toca massa.
8: No se toca massa, però ara me feies pensar que si, per exemple, passeges per Roma, te n'adones quan la ciutat antiga era molt més baixa que la ciutat moderna. No?
14: Sí, ara pensem més fora, que va ser quan jo crec que vaig anar quan començava la carrera, i és això, no? Que vas fora com, uau, no? Està super, sí. Super...
8: Mora avall, no? Sí. Sí, sí, que són totes aquestes capes que deies. I a mi sempre m'ha cridat l'atenció també en les excavacions arqueològiques que se fan, aquí n'hi ha moltes en aquestes illes i molt importants, com passen els anys per damunt de l'excavació. Vull dir, diuen els closos de Can Gallar, no sé quant de temps pot fer que... O Polèntia, no?, que en fa tants i tants anys, no? I sempre jo pensava, això per què és tan lent? Per què és tan lent?
14: Clar, és lent perquè les coses que... Les preguntes que tenim duen feina també i com que ens interessa no només l'objecte, sinó el context, nosaltres hem d'anar molt poquet a poquet. I aquesta altra qüestió que és l'espai, no? Nosaltres quan tenim una estructura, com que no sabem si és una casa, pues no és una casa com les que coneixem avui en dia, com que nostra no està... sí, no? Però no està totalment separada i de més. Nosaltres ens hem d'inventar un poquet d'aquest espai, no? Que a vegades sempre en sistemes de quadrícula, i ara que ha avançat tant, sempre en el que se denominen sistemes d'informació geogràfica. Mm-hmm. Llavors nosaltres anem com a coordenant els materials en l'espai per saber exactament de on venen, que és el que ens interessa, no? Com el que respon que una cosa estigui on estigui, no? Que ja ha passat perquè estigui allà. I clar, tot això és molt lent. En el final has d'anar llevant la terra, has d'anar en cura, has d'anar documentant, en el final és després documentació, sí, clar, i són molt ràpids perquè no els importa el seu context, no?, dels objectes. Però nosaltres hem de comentar, doncs això, no?, el temps, l'espai, i això du molta feina.
8: Sí, i quan pensam en una excavació, en una campanya, hem d'entendre tot això que mos diu una Nina. No només és trobar, no només és fer la feina de camp, sinó tota la feina que hi ha darrere. També hi ha molta feina de laboratori. Tu també te podem imaginar amb un microscopi?
14: Sí. Jo faig feina en microscopi, principalment, i també hi ha molta feina darrere. Primer, perquè això, anar recuperant mostres que siguin suficients per després, per exemple, si fem un estudi espaial d'un determinat lloc, una casa, com podria ser, has de menester molt d'anys per poder arribar a tots els nivells que t'interessen d'ús. I una vegada tens això, selecciones les mostres perquè aquesta ve d'una llar de foc, aquesta està més a prop d'aquesta ceràmica i aquesta està aquí i això ens servirà per comparar amb l'altre, no? I tens un bon recull de mostres. Clar, després tot això, si volen recuperar aquests microrestes que dèiem, clar, això t'ho ve en pack, t'ho ve tot mesclat, t'ho ve en els fitòlits, amb el material orgànic, amb la ceràmica, amb la pedra, amb tot, no? Per tant, nosaltres, una vegada que estem en el laboratori, hem de fer uns certs processos químics en els quals intentem eliminar tot allò que no ens interessa. Uh-huh. Per després poder agafar aquesta suspensió, que se converteix en un líquid, l'emplaçam a una làmina i ja mos poden posar en el microscopi i mirar aquestes formes diverses de cèl·lules de planta i poder identificar-les.
8: Quan estudiaves història, t'haguessis imaginat mai davant un microscopi?
14: No, per res del món, per res del món. De fet, ara que parlàvem d'enarqueologia aquests dies enrere i de més, jo, el meu director de tesi, que és també company amb l'estimat allà a Sri Lanka, m'explicava l'assignatura d'enarqueologia. I l'altre dia ho pensava, dic, ostres, jo no m'imaginava que el que m'estien explicant un dia a classe jo ho arribaria a fer, no? I amb un microscopi encara manco. Deia, ui, jo això no ho sabré fer, impossible. Bé, al final te vas formant i tot va sortint si hi ha llanes.
8: Que bo. I escolta, ja que parlàvem d'aquests arqueòlegs que no han de ser, no?, com en Tadeu i en Indiana, encara que, mira, mentre despertin també vocacions en sa gent, no? També és una bona cosa, i amb els joves.
14: Sí, jo crec que men, són bones pel·lícules per passar l'estona i, a part, te serveixen també per això, no?, per fer crítica. Sí. En el final és com el que parlàvem de l'altre dia de la Casa dels Esperits, que quan reflexiones i observes aquestes produccions, te connecten moltíssim també amb el context en el qual se produeixen, qui està darrere, quins interessos hi ha, o com és, te xerren al final de la nostra societat, no? Clar, que totes les pel·lícules giren entorn un objecte luxós, exòtic i demés, però, per exemple, se m'ha de molt dir que estar en el jaciment no sigui un objecte vàlid perquè en Indiana Jones l'hagi de rescatar, s'està dient molt també de com som nosaltres.
8: Ja, ja. Sí. I per això també és superimportant la divulgació, també és molt important investigar i contar-ho i explicar-ho, com fa avui en nosaltres aquesta setmana Nina Laming, de tot el que estàs estudiant. Ara quant de temps dus en la tesi?
14: Ara estic en el tercer any i començaré el quart en el novembre.
8: I són quatre? Quatre anys?
14: Són quatre
8: anys. D'aquests tres anys de feina minuciosa, intens per poder investigar, que això també és una meravella, que mos podries contar, que diguis, ei, oients, he descobert això, d'això podria escriure.
14: Bé, ara faré com un pot d'espoider i espero que no passi res per contar això, no? Però sí que està fent feina amb un article que el tenc enviat ja per revista i espero que vagi bé i me'l publiquin, no? Però hem estudiat com és l'espai domèstic, quin tipus d'activitats se poden desenvolupar i demés, no? I bé, el que hem pogut veure és que és un espai, és justament la naveta 2 també de Closos de Can Gaià, que, bueno, que té una ocupació molt llarga en el temps, no? Des de l'edat del bronze fins a més o manco ben entrada a l'edat del ferro. I me conecta també un poc el de Donisar de l'Allende, no? Que veiem com una ocupació molt llarga d'un espai, l'espai canvia perquè canvia el seu context social, no? I és un objecte d'estudi molt interessant també per respondre més preguntes de què està passant, no?, en aquell moment, amb aquests canvis socials, culturals, com succeeixen en el si d'una casa. Llavors, ara estic amb això.
8: M'encanta. I doncs crec que no hi ha millor moment ni millor escenari

0: psicòloga especialitzada en psicologia d'organitzacions. A veure, no és obligatori tenir una pel·lícula preferida ni de referència. Jo no sé si veies Mary Poppins o Peter Pan o sí, Los Goonies. No fa falta marcar o Toy Story. No tens un fi. Quantes pel·lícules has vist infantils? Confessa.
1: Poques, perquè és ara que empieza a aguantar una pel·lícula. La duració d'una pel·lícula tiene 5 años y medio. Pero sí, Toy Story 5 la vi y me emocioné. Como...
0: ¿Y has vist 4-3-2-1 o no?
1: No.
0: I doncs ja se les estàs recuperant.
1: Vale.
0: I saps que has de saber, qui té experiència en Fizz i Toys Stories, que la veuràs una vegada i una altra i una altra, i si d'aquí un any o dos tornem a fer una xerrada com aquesta, me diràs Toy Story.
1: Toy Story.
0: Clar, sí, pel·lícula Toy Story. Avui mos toca pel·lícules, a Lilian li costa, però fa 2 dies m'hauràs dit que havies anat al cine tota sola. Sí. ¿No te recuerdas de quina pel·lícula vares veure?
1: Sí.
0: Vares
1: sí.
0: dir que la necessitaves un poquet.
1: La necessitava, era un moment de mi vida donde necessitava i un buen amigo me dijo tienes que ir a ver Tres Adioses.
0: Tres Adioses de Isabel Coixet. Jo és que sent adiós Isabel Coixet i ja me poso a plorar. Jo no sé si és de plorar, aquesta no la vaig arribar a veure.
1: És de plorar, sí, vale. sí. És de plorar. Però justamente és el típico, el género que a mi me gusta, ¿no? Pel·lícules más... existenciales.
0: Pot ser, sí.
1: De estas que tienen conversaciones profundas y pasan pocas cosas, pero que te llegan al alma y que puedes llorar a moco tendido sin problema y sales nueva del cine.
0: Ya.
1: Y sí. bueno, un poco trastornada, ¿no? Después de...
0: Clar, jo penso Mi vida sin mi d'en Isabel Coixet, encara ploraria, jo.
1: Sí.
0: Va,
1: sí,
0: sí. I veus que no pots aturar, no? Sí. Que t'ha sortit com un xorro allà aquí de dins.
1: Sí.
0: Això vol dir que hi ha cosetes que s'aclaven
1: sí.
0: i que necessites que alguna cosa de fora t'obris grifó, no?
1: Sí, sí. Sí, porque los demás géneros no me emocionan tanto. No sé si al final está todo conectado, ¿no? Con mi profesión, pero lo que me llama la atención es justamente... Lo verdadero, lo real, lo auténtico, lo...
0: Clar, mira, xerrant de real i autèntic, anem a fer un joc amb els oients.
1: Venga.
0: Ja que no ets molt de pel·lícules,
1: Venga,
0: però jo
1: eso.
0: Crec que sí que ets un poc peliculera.
1: Jo peliculera?
0: O no? Venga. A la millor ets un poc peliculera. Mira, Lilian mos proposa jugar verdad o mentira. Si això és vera... o és mentida. I entre una sèrie de coses que ara jo vos diré, allà... veritats i una mentida, que has estat davant un os salvatge a manco de 3 metres de distància. No sé, aquí hi ha pel·lícules per parlar d'ossos. Que t'has certificat en un circuit de high ropes d'alçada en els Estats Units, fent feina tot un estiu, a més de 3 metres d'alçada, en una ONG contra les addiccions. Tot això és una frase, la mateixa?
1: Sí.
0: És una mateixa cosa, tot el que acabo de llegir?
1: Sí.
0: Buah, ara sí. I d'això ha de ser vera. Després que has guanyat un concurs de ball de Saló Alemanya i que has cuinat amb un cuiner amb estrella Michelin. N'hi ha una que és mentida? Serà la de sos? O també és vera?
1: Tengo que desvelarlo ya.
0: Clar, digues.
1: No, la de los es verdad.
0: Sí, i la d'Estats Units?
1: També.
0: I la del concurs de ball?
1: El concurso de baile es mentira, no gané.
0: Vas quedar segona.
1: Que sí.
0: I que si has cuinat amb un cuiner amb estrella.
1: Sí, sí.
0: Val, perdona, podem desenvolupar més certificat en un circuit de high ropes d'alçada als Estats Units fent feina tot un estiu a més de 3 metres d'alçada en una ONG contra addiccions?
1: A que podríem fer una pel·lícula d'ello.
0: A lo millor Isabel Coixet agafa idees.
1: Pues sí, sí. Bueno, ya he contado antes que mi padre es psicólogo y me ha sometido a muchos experimentos en mi vida. Y aquí dijo, te voy a enviar a Estados Unidos a cuidar a niños del Bronx y de Brooklyn. Por el tema del 11 de septiembre y tal. Entonces fuimos allí y lo que no me había dicho es que yo estaba pues a 1 hora de Nueva York, más o menos, en Bosque Profundo, 1.5 o 2, y lo que no me había dicho es que iba a estar trabajando en el cuerpo americano con un colectivo de niños en donde teníamos que estar trabajando tema de adicciones o de prevención de las adicciones sin hablar del tema. ¿Vale? Porque no se podía hablar directamente, entonces era como enseñarles otro tipo de vida. Y el

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? Això és l'Eclèctic, les sessions musicals que t'acompanyen de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a mitjanit. Sempre en registres musicals distints, obrint el ventall estilístic per a gaudir de totes aquestes músiques per les que val la pena trencar el silenci. Ahir, en el programa que dedicàvem a Carly Simon, vos parlava de la gran quantitat de reedicions que en aquests darrers temps han anat apareixent al mercat discogràfic. I avui en tornarem a tenir una altra. És la forma de tornar a fer visible uns treballs realment interessants, si no imprescindibles, de la història de la música. Avui, Once Again, de Barclay James Harvey.

Once Again va ser el segon àlbum de la banda de rock i rock progressiu amb influències també de la música clàssica procedent del Regne Unit, Barclay James Harvest. Es publicà originalment el 5 de febrer del 1971 i aquest any passat se n'ha fet una reedició. Fa una estona encetàvem el programa en She Said, un dels temes més simfònics i èpics de l'àlbum. I ara acabem de sentir Happy Old World i Song for Dink. Seguim amb la música de Galadriel, el caràcter més intimista i melòdic d'aquest disc.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclàctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Once Again, de Barclay James Harvest, avui a la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum originalment amb 8 temes, els que se n'hi afegiren 5 més a la reedició i remasterització, que alguns d'ells repetits amb una mescla quadrofònica. Hem recuperat l'Eclèctic amb Mockingbird. Ara seguirem amb 2 temes de forma consecutiva, Vanessa Simon i Ball and Chain.

A començaments dels anys 60 del segle passat, els membres de Barclay James Harvest s'iniciaven musicalment en grups de rhythm and blues fins que el 1966 decidiren formar aquesta banda i per escollir el nom, ja que no ho tenien gens clar, posaren diversos papers dins un capell i en tragueren trossos. El resultat, ja el sabeu, va ser Barclay James Harvest. El 1967 començaren el seu itinerari professional i tres anys després editaren el seu primer àlbum de títol homònim. El segon, el 1971, és el que avui ens acompanya i del que ara sonarà Lady Love.

0: Es Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Eclèctic, on tenim totes les músiques. Avui un concert de la Barclay James Harvest a través de la remasterització del seu segon treball discogràfic, Once Again, originalment publicat el 1971. Hem encetat la recta final de la sessió amb clares influències californianes de la banda, amb Too Much on Your Plate, i lamentablement haurem d'anar pensant en acomiadar l'edició d'avui. Sentirem Dark Know My Sky. Eclèctic, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: I visca tu, i visca tot, i visca aquí.
1: I d'avui és Sant Salvador, és festa, Artà, com dèiem, a nit hi fan la gran verbena, i heu de saber que a les Balears hi ha un total de 1.440 salvadors de nom, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I salvadores són 110 en total a les Balears. Avui que, precisament, fa 81 anys que l'exèrcit dels Estats Units va llançar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i va causar immediatament 80.000 morts i 70.000 ferits, tot i que la xifra mortal va ascendir llavors a 166.000 a causa dels efectes de la radiació. Va ser el 6 d'agost de 1945, a les 8:15 del dematí. Va ser el primer atac nuclear de la història. La bomba era Little Boy i va ser llançada per l'Enola Gay.

causar una destrucció total de la ciutat d'Hiroshima. Tres dies més tard va caure una altra bomba a Nagasaki, fet que va dur el Japó a rendir-se el 15 d'agost, i això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. El 1980, la banda britànica OMD, a qui sentim, va publicar aquest Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest episodi. Començam.

0: Idoi, com estàu? Ben retrobats. Atento'l com cada dia, com feim de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, en què vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Avui, dia de Sant Salvador, dia en què fa 81 anys del primer atac nuclear, en aquest cas a la ciutat d'Hiroshima, al Japó. Això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. I ho hem volgut recordar en aquest programa Tentol, que, com sempre, ja sabeu que juguem amb l'actualitat, també juguem amb les paraules, un programa que, en definitiva, sabem o intentant saber totes les lletres. Però sí que qui les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Junts. Miquel Junc, Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: On seríeu millor que aquí?
1: A la platja.
0: Ah?
1: Sí? A la meva, en el sofà.
0: Sí, però fa calor, clar. A la platja, amb aquest bater de sol.
1: Dins aigua.
0: Sí, a casa nostra, si no hi ha ventiladors, aires...
1: N'hi ha. Mm? Aquí també, aquí.
2: Home, aquí estan fresquets, però clar.
0: Ja hi seria la mà. De fet, faria mort, ara.
2: Estaries allà flotant.
0: Sí. Dins la mà.
2: Bussetjant. Jo som més de bussetjar que de surar com una boia, però...
0: Però Tentol és, pràcticament, podríem dir que el millor refugi.
1: Refrescant,
0: sí. Refrescant, sobretot per aquests dies, eh? Bueno, què tenim per avui, Maria?
2: Què tenim per avui? Començarem jugant a la batussa de Tentol amb un poble de les Balears, sabrem en quin, però també parlarem de la... confirmació de les aigües del nord de Menorca. Se mos ha confirmat que és un gran santuari de catxalots. I es planta...

0: També hi seríem, eh? Entre, bé, no ho sé, no sé si m'imposaríem molt, eh?
1: Anem a Marià, dic que li agrada
0: nedar entre catxalots.
2: Sí, t'imagines?
1: Sí. Nedaries entre...
2: No sé si m'ho menjarien.
0: Però, clar, s'allar mig
1: i veure l'os. Boca i entrant tot tres.
2: Ja no m'ho detenc, tot tres.
0: Que allò mos escupin, eh? Que aquesta imatge la varen veure, també.
2: Que mos escupin, no que mos treguin per darrere, que mos treguin per davant.
0: Sí, sí, sí. Vius, vius. I vius, eh?
2: Una campanya científica ha detectat 48 catxalots, un 20% dels quals eren cries, una xifra que reforça el paper d'aquestes aigües com una de les principals àrees de reproducció de l'espècie a la Mediterrània Occidental i reforcen també la petició de protegir aquest espai marí clau per a la seva reproducció d'aquesta espècie, dels catxalots. En parlarem amb en Xema Brotons, director de l'associació Turciops.
0: Idò, i les aigües del nord de Menorca, que es confirmen com un gran refugi, com un gran santuari de catxalots i, per tant, aquesta importància de protegir aquest espai marí perquè se pugui reproduir aquesta espècie. I avui és dia de visita de la nostra cinèfila de capçalera, Neugenia San Pedro.
3: Avui, a Plaça Objectiu, xerrarem d'una pel·lícula que vaig poder veure a la clausura de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. És una pel·lícula que és vera que a mesura que han passat els dies m'ha anat agradant molt més. Se titula El ser querido, és d'en Rodrigo Sorogoyen i la protagonitza en Javier Bardem i la Victoria Luengo. És vera que és una pel·lícula que te deixa pensant una estona llarga, així que després l'han de comentar sí o sí.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
0: El ser querido, de la qual n'hem xerrat, i avui...
1: I na Maria és amiga de tots els protagonistes.
0: N'hem xerrat.
2: No ho volia dir, però sí, clar, el meu amic Javier Bardem, oh, amb aquesta veu tan profunda que té, amb aquesta reflexió tan guapa que fa, i gent que no se pot mirar en els ulls.
0: Varen xerrar d'aquest nou amic teu que feres dir un menjar. Sí, el sentirem també aquí a Tento, l'han xerrat de ser querido, però avui posarem la cirereta ja d'aquesta participació a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Una persona que l'ha vist.
0: Exacte, en Eugenia San Pedro, que és la nostra cinèfila de capçalera, per saber la seva opinió, que li ha semblat, i també de cara en aquesta estrena que serà a final d'aquest mes d'agost.
2: Dia 26 d'agost, sí.
0: Exacte. Idò, i què tindrem més, Miquel, avui?
1: Avui a la notícia del dia vos explicarem que s'ha inaugurat a Palma l'exposició fotogràfica titulada Materia i Ànima, una col·laboració entre l'estudi de Llum i la Fundació de Xalles per celebrar els seus 40 anys i a través de retrats volen donar visibilitat a les persones que dia a dia fan renéixer els materials.
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
6: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar

0: gent que es considera importants i per això us demano confiar en els humans.
1: No puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donem una segona vida, ens pot salvar, tot pot canviar, transformar. I així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
2: I deu coneixerem aquesta exposició fotogràfica que celebren, que intenten amb aquesta exposició celebrar els 40 anys de la Fundació Deixalles a través de retrats per visibilitzar aquestes persones que dia a dia fan renéixer els materials. Però a partir de les 5, ja en tercera hora de Tento, el que tindrem, Maria?
3: Tercera i darrera hora de Tento, a partir de les 5, com dius, mos visitarà un dels músics més excepcionals que tenim a les Balears en l'àmbit del jazz i les músiques contemporànies, que és el trompetista Pep Guerau.

0: I així sona aquest nou disc que Pac Grau estrenarà avui aquí a Tèntol.
1: Molt bé,
0: encara no el té cuit del tot.
1: Però estrenarem qualque cançó.
0: Exacte. Sí. Aquesta és una d'elles.
1: El trompetista Pac Grau, que ha col·laborat amb infinitud de músics i formacions, fins i tot amb Noel Gallagher, d'Oasis, paraules majors, o en Salvador Sobral, també. Boníssim. Dijous de la setmana que ve actua, i no amb un sestet, com està anunciat, sinó que serà amb un septet.
0: És que
1: seran set.
0: Ens acaba de dir. Sí. Ha dit, no serem un sextet, com està anunciat, serem un septet.
2: Una exclusiva, Tèntol.
0: Dues exclusives.
1: Dues exclusives, cançons, i que seran un músic més damunt l'escenari.
0: Sí.
1: Idò, serà a les nits de Beiva, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
0: Molt bon concert que tindrem la setmana que ve, dijous de la setmana que ve, i una setmana abans. Avui en parlam amb ell, amb en Pac Grau, que ens visitarà. I avui toca fer les fites netes amb el nostre home de camp de capçalera, també, en Tomeu Mesquida.
3: Bon dia, com anam? Com esteu? I d'aquest mes de juliol, que ja deixam enrere, ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears. Però avui me volia fixar amb els arbres, en concret en els arbres tradicionals de secà que tenim arreu de les illes. Què passa quan la calor i la manca d'aigua s'allarguen durant tantes setmanes? Quins impactes tenen? Perquè sovint mos fixam en l'hortalissa i en les cuites d'estiu, però aquests arbres també se'n ressenteixen. Per això avui, a les fites netes, com sempre, contarem amb veus de pagesos, tècnics i gent de fora vila per conèixer de primera mà com aquests cultius, com puguin ser l'olivera, el garrover, les figueres, els ametlers, s'ofereixen o resisteixen en aquestes calorades. Molt escoltant d'aquí una estoneta. Fins ara.

0: Ai, aquesta mateixa d'Esguerrovera, música nostra, i de Garrovers, d'Oliveres, de Maldés, de Figueres, en xerrarem, per això, amb en Tomeu Mesquida, més tard. I d'ahir 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
4: O sorpresa.
1: És que mos queda perfecte, mos queda perfecte.
0: No. Ja està, Maria.
3: És que he vist la cara d'animat d'en Celestí.
0: Jo sempre, sempre.
3: Sí, sí, sí.
0: I sempre intent mirar-te.
3: O sorpresa. O sorpresa. Però...
0: Sí, sí, però no me miraves, tu miraves per en Bant.
1: Se posa nerviosa.
0: Pinyo fitxo.
3: No, perquè si vol mirar-me pens riar, però sí. No miro post.
0: Ben d'avançar.
3: Que nosaltres, que correu electrònic, sorprenent, que estem tot @ivetresradio.com.
0: Molt bé, i dit això, feines fetes, ara ha arribat el moment més esperat de l'estiu, podríem dir que de l'any, perquè feia 2 mesos que l'esperàvem.
3: Això també és una exclusiva.
0: Sí, és una exclusiva.
1: Té un pot de gel lac,
0: té una mica de gel lac, però...
3: Nah, fa bona cara.
0: Ell està ben assegut, ben posicionat, com si estàs el... Sí, no sé, comandant, perquè comanda aquesta embarcació, no?
1: Sí, jo crec que ha tornat... l'ha fet volar, ell,
0: sí,
1: avió.
0: Sí, ha tornat 2 mesos després amb Facundo Tenaglia. Com t'ha anat? Bé, fa així. No ha dit ni mu, però ha fet així.
3: Un home de poques paraules.
0: Bueno, unes vacances merescudes, sí, i un viatge llarg, però ha retornat avui. 2 mesos després, aquest Tentol és el seu primer programa en directe a IV3 Ràdio. Gràcies.
3: Quina sort.
0: Començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de pas, en 21 minuts de les 3 en punt, i ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, així com havíem fet el mes de juliol, amb la batussa de Tèntol. Els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les Illes Balears. Heu de venir, si voleu venir, heu de fer el màxim nombre de puntuació, i així, a principis de setembre, reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quin és el millor poble, o ho direm millor, el poble més Tèntol de les Illes Balears. Tenim un pòdium. En tercer lloc, l'ocupa Sencelles, amb
1: ahir
0: 79 punts.
1: Varen jugar beníssim.
2: Ahir se varen coronar, sí, sí.
1: Clar,
2: sí.
1: També molt varen d'un equip complicat, és que és difícil fer preguntes en aquesta gent. Sí. Jo no sabia què demanar.
2: Sabien les respostes abans que els donessin les opcions.
1: Abans de fer les preguntes, sabien les respostes.
0: Sí, varen arrencar de manera tímida. De tot d'una anaven una mica despistat, però allà varen remuntar. I doncs 79 punts se varen posar en aquesta tercera posició els Sencelles. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I amb 85 punts empatats hi ha Porreres i Cap de Pere. Per tant, avui, bé, ara ha arribat el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Saúva.

0: I d'ací sí, avui jugam amb el poble de Sauva. Sauva és una vila i municipi del Reiguer de Mallorca i limita amb els termes de Mancor de la Vall, Escorca, Campanet, Incabuja i Lloseta. El gentilici de Sauva és sauvagí i sauvagina. I els llinatges més freqüents són Coll, Morro, Sastre, Seguí i Garcia. Maria, i el topònim de Sauva apareix amb la seva documentat per primera vegada com Alqueria.
1: Sí, Alqueria Xilbar, que és el nom actual de l'equip de futbol del poble, i surt registrat al llibre del repartiment de 1232, formant part del just d'Inca, que són per tot Inca.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguns etimologistes consideren que prové de la paraula llatina silva, que significa bosc, mentre que d'altres sostenen que té un origen preromà o proto-europeu relacionat amb l'argent.
0: I quan es va fundar a Sauva, Miquel?
2: I de Sauva com a vila es va fundar l'any 1300 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en un període de creixement demogràfic i econòmic. El nucli urbà es va consolidar ràpidament amb una reorganització urbana atribuïda als colons cristians que varen dividir la vila en tres barris, Camarata, Vilella i Espuig, una divisió que es manté documentada des del segle XIV.

0: Ai, que parada de Sauva. Sauva té més de 4.000 habitants, no és així, Maria?
1: És així, però estan repartits entre els seus diversos nuclis urbans. A Caimari són 846, a Moscari són 656, a Viniamà són 506, a Vinibona no tenim el nombre exacte, i a Sauva, que és el cap administratiu de Llogarets, són 2.305. Tot això, dades recollides el 2025, segons CINE. No sé si han canviat un poc, però bé, per aquí van estirs.
0: Clar, perquè no és precisa aquesta informació.
1: Clar.
0: I, Miquel, quina és l'economia de Sauva? De què ha viscut?
2: Durant segles, l'economia d'aquest municipi es va centrar en el cultiu de l'olivera i la producció d'oli i d'oliva, especialment el nucli de Caimari. Encara a dia d'avui en fan molt d'oli.
1: Se te fon en marxa, fan la fira de l'oliva, els dimonis i, tot el folclore són els carboners, que també té a veure amb això, ben que dir...
2: És que en sap molt de fires,
1: Maria. Les coïdores d'oliva, no, és que
2: demà...
1: Màster tenim, perdona, Miquel.
2: No. També és explotaven els recursos de la serra, ja que el bosc proporcionava carbó vegetal a les conegudes sitges de carboners i recollida de neu a les cases de neu. Així mateix, l'agricultura de subsistència estava basada en el cereal, la figuera, l'ametler i la ramaderia ovina.
0: Però va arribar l'indústria a Mallorca i què va passar?
1: Com sempre, va canviar aquesta passada que teníem agrícola, no?, per totes les illes, i la dinàmica del municipi de Sauva en concret se va diversificar amb feines, aquestes feines tradicionals varen passar a més de ser de mineria, de carbó, sobretot a Viniamà, per les seves mines de lignit o carbó mineral, i també la indústria del calçat per la proximitat amb Vinca, que ja hi tornem a ser, la capital de la pell.
0: Sou això, per tot.
2: Capital, sí.
1: Això no ho dic jo, això...
0: No.
1: És així.
2: Un guió que has escrit tu, no ho dic jo. Només ho he escrit.
1: Però és que sortia així, documentat. Ah, bé.
0: I és així.
1: Vam, ara m'haureu de discutir que no.
0: No.
1: Bé, tanmateix, l'arribada del turisme, com sabem, les principals empreses també varen agafar un altre caire, i en el municipi hi varen passar a ser sectors serveis, com poden ser comerços i restauració, i també hostaleria amb hotels rurals, agroturismes i lloguers de vacances orientats, això sí, al senderisme i al cicloturisme.

0: Avui, un poc de festa. Com van de festa, Miquel?
1: És que falta ben poc per les festes patronals. Sí. Són dia 10 d'agost, dilluns, per Sant Llorenç. Els altres nuclis celebren els seus patrons per la Mare de Déu d'agost, que tampoc falta tant, dia 15, dissabte que ve.
0: Ja bull aquesta festa.
1: Dissabte de la setmana que ve.
2: No? S'haurem d'anar segur.
1: A més, també són molt populars els pancaritats, que es fan a tots els nuclis del municipi per arribar a Crist Rei, un lloc ben emblemàtic del poble.
2: I ara que xerraven de fires, Miquel, jo hi torn, perquè una altra
1: no sigui cosa.
2: Data destacada és el segon cap de setmana de juny, que se celebra la Fira de les Herbes, conegudíssima, una fira centrada en les rondalles mallorquines i en el paper de les herbes medicinals en la cultura popular del poble, en la seva antiguitat.
0: Tenen de tot,
2: I com a punt, se l'estic que això t'agradarà que jo, Pintura, pens que hi podries haver estat, és que Sauva se va fer el pioner festival Sauva Rock als anys 70.
0: No havia anat, encara.
2: Un esdeveniment... No, però
1: l'ha fet més veïdor.
2: No, però se va allargar molts anys, això.
0: Era petit. Sí, m'hauria agradat, i molt.
2: Sí, perquè...
0: Bé, i vosaltres dos també.
1: Sí,
0: total.
1: Sí,
0: perquè hem de xerrar d'això.
2: Un esdeveniment.
1: Tens raó. Nosaltres també mos hauria agradat.
2: Sí. Jo tenc una camiseta, de fet, perquè se va fer com un Remember, un any.
0: Sí.
2: No?
0: Un revival, no hi vaig anar.
2: Tampoc.
0: No,
2: i la gent del Gaide no va ser Hugo.
0: Queda pendent. Bé, ja ho diu el refrany, a Mancó són mancorins i a Inca són inqueros, Maria. Però per ballar boleros no hi ha com els seus veïns.
1: Sabeu que
2: ballen. És que són veïnats, Inca i Sauva, clar.
0: Sí, però sabeu que ballen millor, per Sauva.
1: Sí,
2: totalment. Aires de muntanya, top.
1: Jo te'n diré un altre, de refrany, amb una altra empenta. Som a Sauva. És utilitzada per animar a acabar una feina o fer un darrer esforç en el camí.
2: Sí, hi ha pocs quilòmetres entre Inca i Sauva. Sí, Pintura, van per aquí, estirs.
1: Pot ser. A Inca fem molta feina i havíem d'arribar fins a Sauva.
0: Tu en tens cap, Maria, de refrany?
2: Jo en tenc moltes. És que, clar, no volia deixar davant dels llogarets.
0: Que mos guanyaràs, idò.
2: Tenc, per exemple, a Moscari, és que no diu una mentida, diu un bori. Un destorp o un disbarat.
0: Clar.
2: A Viniamà, forts com la pedra de la comuna, que tenen la comuna de Viniamà, i allà, com han dit, hi havia aquesta indústria de pedreres i margers. I a Caimari, cuen olives i la uva fan soli, en referència de la recollida de l'oliva a la serra de Tramuntana.
0: Clar, a Caimari les cullen i a la uva el fan.
2: Això és mentida, perquè ara se fa a Caimari.
1: Se fa de Caimari.
0: I qui se menja?
2: Aquí,
0: en altres. Clar.
2: Jo, mira, si a mi me regalessin una botella de setafona de Caimari, estaria ben contenta, d'Àlia.
1: Jo també, menys si els nostres convidats d'avui mos en duen.
2: T'imagines?
0: Era d'un municipi com Sauva, bé, de fet és, De fet és. I avui, concursen, juguem amb ells, en Sauva.
3: Penta.
0: Però abans, com feim cada dia, volem fer-vos la pregunta perquè participeu també en el programa. I la pregunta d'avui, com cada dia, diu així. Aquest estiu vos demanant pels pares gentilicis, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, la pregunta és, quin malnom reben els habitants de Sauva?

0: Vaja, avui està molt festesa,
1: no? Xalero, sí, ja ho diuen.
0: Està molt festesa aquí.
2: Se nota que és dijous.
0: Sí,
2: dijous.
1: Dijandres,
0: sí.
1: Que diuen ara.
0: Sí. Sí. Bueno, sabeu quin mal nom reben els habitants de Seuva? És a dir, no sou vegins i sou vegines, no. És a dir, aquell mal nom que els diuen aveïnat, no dins el municipi. Si ho sabeu, podeu participar.
2: Sí, sí, la primera manera de participar és enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: Au, idò, dit això, ara tornem.

0: Pèndol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Passen 4 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar a la Batussa de Tèntol durant aquest estiu. És a dir, què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, avui vos demanam quin malnom reben els habitants de Sauva. Per ara no sabem,
1: per ara
0: no
1: ningú,
0: cap resposta.
1: Ningú s'ha pronunciat.
0: No. Però a banda de sauvagins i sauvagines.
2: Per aquí ja sé que ens germans, però haurem d'esperar que mos ho diguin, perquè de segur que en saben.
0: Clar, jo els ulls se'n van cap a una encimada d'Ubercó, cap a una cimada d'Ubercoc que ha arribat.
2: Que mos han duit de Sauva.
0: Que té cames.
2: Mos
0: sí.
2: han duit berenar o berenar i sopar, perquè això és enorme. I jo crec que ja mos estan subornant.
0: No ha d'influir.
1: Tots els pobles han
0: no
1: de fer això.
0: De fet, bona puntuació.
1: Tots els pobles els animam d'un mos
0: ha vingut a participar, a concursar. Evidentment, jo crec que esperarem en haver acabat.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: Si la començam a tastar ara...
1: Crec que no farem el concurs ni farem res.
0: Sumaríem punts, sumaríem punts. Vinga, idoi. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sauva.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Idò, vinga, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa de Tèntol, però abans, ja ho saben ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Pere Ferrer i visc en el carrer Jaume Estelric de Souba.
9: Jo soc una Victòria Quingles i visc a Souba, camarata. Carrer Safong.
7: Som parents? Som casats?
8: No tenim cap parentiu.
9: Ni una cosa ni l'altra.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Faig feina per l'administració, per el Consell de Mallorca.
9: Jo sóc cantant, vaig pel meu compte.
11: Té molta feina?
12: Què hi fa exactament?
8: Tenc una feinada, ens estiu tramitant moltes de coses i passejant molt també.
9: Jo poca.
13: Tenia algun compromís per avui?
8: Sí, però els he deixat tot de banda per poder venir aquí.
14: Ui, que bé.
9: Que tesor, tesor. Jo el mateix.
14: Gràcies.
15: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: Quin tàndem que fan un salvatgí i una salvatgina amb Pere Ferrer i na Victòria Quingles. Com estàu?
9: Bé, beníssim.
0: Una cantant, compositora i el director insular d'Artesania del Consell. Tots els salvatgins.
8: Sí, sí, ben salvatgins.
0: De tota la vida.
18: Vam, aquesta encimada, quin formes?
8: Sí, sí, perquè...
0: Aquesta encimada, clar, amor, mira.
8: És una encimada d'Ubercoc, que està feta avui de matí, en el fons de MG, el fons de Camarata de Souba, i és una opinió subjectiva, però és la millor que podreu tastar.
9: No, no, no és subjectiu, és així.
0: La millor del món.
19: I d'així, que cada poble ens en dugui una, i així nosaltres farem també el concurs d'encimades.
8: Jo trobo que hauríem de fer així, i a més, cada encimada que duguen 5 punts, i com que som els primers...
0: 5, d'homens.
8: No demanen molt, no?
9: No, no.
8: Però mos hem de passar, que mos diran...
0: Jo vos he vist entrar i dic que anàvem a sopar més tard. No, no.
8: No, no, per vosaltres. Perquè testeu que Souba, a part de ser un poble molt guapo, té una calidad gastronòmica brutal.
18: Souba té tantes coses, la veritat, o sigui, que som veïnats, jo que ho conec bé, que tenim família d'allà, és un poble preciós, que té això, aires de muntanya, que feis poble, que feis fires, que... Bé, no vos podeu queixar.
9: No, que va. És preciós, realment.
18: La Victòria no hi va ser en el seu barroc. I tu, Pere, no ho vas presenciar mai, tampoc.
8: Però quina edat me poses, que va.
18: No ho sé.
8: Jo no havia nascut en els anys 70. Això mon pare hi va anar.
18: Però se va allargar fins quin any, ho saps?
8: El 82, crec.
0: Però, clar, Souba té moltes festes, sempre bull de festa. De fet, ara ja deveu bullir.
18: Ah, sí?
8: No? Estimen les festes de Sant Llorenç, eh? Jo t'ho puc contar millor.
0: Clar, sí. Pregonera.
19: Perquè serà pregonera, no?
0: Sí, pregonera.
9: Sí, sí, vàrem encetar les festes ara dia 2, en sou pregó, i ja vàrem fer també els bandejats, la poesia, i ara hem començat.
0: Com va ser aquest pregó? Què hi vares contar?
9: Bé, vaig fer una mica...
0: O cantar?
9: Les dues coses vaig fer, mira, ja vos ho sé. Vaig explicar una mica la meva infantesa, els meus records d'allà a Souba, perquè jo vaig néixer a Palma, diríem, els primers anys de vida van ser a Palma, però tenia la família materna a Souba i vaig explicar una mica la infantesa. Després, com Souba sempre m'ha rebut amb afecte amb el tema de la música, he pogut cantar mil i unes vegades amb la agrupació, amb els meus concerts. Després, pues, també vaig destacar tots els actes importants que hem lograt dur a terme en el nostre poble, que són la Fira de les Herbes, les Festes de Sant Llorenç, infinitat d'iniciatives d'altra gent que ha contribuït a la seva manera. I vaig voler una mica això, recalcar la feina de tota la gent, la implicació de tot el poble, i que feim molt bona comunió tots junts.
0: Ara són dies de festes, però, clar, aquests dies de festes tothom se retroba, és festa de germanor, de col·lectivitat, i aquestes emocions se senten. Però quin atribut destacaríeu? Un, per home, de Souba.
8: ja que hi som i faré propaganda, la gastronomia de Soubes és extraordinària avui vespre. Hi ha nit de tapes a la plaça, si voleu venir, estiguem convidats.
18: Una plaça preciosa que teniu també.
8: Una plaça preciosa, amb unes vistes extraordinàries cap a l'Iglesi, i si n'hi ha un poc més amunt, unes vistes espectaculars a tot Mallorca.
11: Què és allò que t'agrada més de la gastronomia? Quin plat, dius... De Souva m'encanta.
8: Si voler ser sincer, s'encimada d'Ubercoc. Vull dir, l'he dit a posta. Però no ho dic perquè l'he duit. L'he duit perquè ho dic.
11: Tu, Vitori, que destacaries?
9: Man, jo crec que el que més identifica Souva és l'agrupació Aires de Muntanya. De Souva.
18: Tu has ballat sempre?
9: Jo vaig ballar de petita durant molts anys i després vaig cantar en l'agrupació com a les cançons d'escamp.
18: I diries que gràcies a això has emprès aquest camí com a cantant i compositora?
9: En gran part, sí. És a dir, jo tinc, diríem, vessants de molt de llocs diferents i un d'ells, sens dubte, és l'agrupació.
11: Molt bé, idò, i fet aquests 5 cèntims de Souva, clar, coneixerem més el municipi, amb aquestes respostes, que supos que seran intenses, en aquesta batussa de Tentol que avui... Com heu sentit, jugam amb el poble de Souva.
12: La batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
11: Au, idò, sense més preàmbuls, començam amb aquesta primera prova que, com sempre, començam amb aquesta i consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
19: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Per exemple, si deis aigo, una paraula que comenci amb la lletra A després. I obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
11: I avui començarem per la paraula caimari.
19: És a dir, amb vi.
18: Caimari independent?
8: Inca.
11: Inca.
18: Perquè, clar, no hem xerrat d'això, però ja xerrarem.
11: Vinga,
19: va. Inca.
11: Inca.
9: Aranya.
11: Aranya.
8: El Cudi.
11: El Cudi.
9: Amnistia.
8: Artà.
9: Àguila.
11: Badàs.
8: Alenà.
9: Ràpid.
8: Dinàmic.
9: Calor.
8: Roma.
9: Astronauta.
8: Argentina.
9: Àpat.
8: Tomàtica.
9: Alenà.
8: Ràpid. No.
9: Dinàmic.
8: Crec que m'ho repetim. Conca.
9: Ahir.

0: Ai, ai, ai. Mm. Jo que pensava que es Piqué en Caimari ha rut que en tot Mallorca.
1: No tens res a dir aquí, Mari, però és que en Jordi de Sencelles és un nivell molt top.
2: Sí, és veritat que nosaltres ens vam passar molt bé.
3: Varen saber qui dur, no? Bé, se van animar.
2: Van fer bon equip, bon equip.
3: Au, idò, vinga, som-hi.
4: D'on m'has dit que és?
3: Avui concursam amb en Pere Ferrer i en Victòria Quingles de Sauva. Ara haureu d'escoltar bé, identificar de quina illa és la persona que sentireu. Són 10 punts si ho encertau tot, i són 5 punts per encertar illa i 5 punts si encertau municipi. En total, 10 punts.
2: Mm-hmm. Ben si sabeu d'on és aquesta persona.
5: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serp. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta al seu mèdic, diguem.
2: Podeu xerrar el micro.
3: Podeu
2: xerrar el micro.
3: Sí, podeu fer pensaments en molt alta. Ells.
1: Ara discutien si Mallorca o Menorca, però bé.
0: Jo crec que és Mallorca. Ara, de Sauva no és.
1: No,
2: de Sauva no, no té el mateix accent.
3: No l'heu coneguda.
0: No.
1: No. Què vols posar? Per estar xerrant un poc de t'obert.
3: Som a Mallorca.
2: Sí. Mm.
3: Segur?
0: Bé, segur. Mm. Segur, segur.
3: Segur que és d'un lloc.
2: Sí, d'un poble segur.
1: De Balears segur.
3: Sí, això segur.
1: Mos hauríeu de donar punts per encertar Balears.
3: Això ja ho donem per fet.
2: L'altre dia vull dir qualque municipi o identificar qualque paraula, qualque manera, qualque accent.
3: Ho voleu tornar a sentir?
1: Mos ho torneu a posar.
3: Sí, tornem a posar. Voleu tornar a sentir?
5: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serp. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta al seu mèdic, diguem.
0: Ha dit a coixa, que això seria menorquí. Però no me sona menorquí, jo, això.
1: Vinga, tenim Sant Llorenç per...
0: Vinga,
1: Sant Llorenç d'Escardassà.
3: Sí, sou menorques. Ai, Menorca, Mallorca. Sou Sant Llorenç. Sí?
2: Va, comprovam.
3: Sí, vinga.
2: Mallorca.
3: Mallorca. És Mallorca.
0: Correcte.
3: Correcte. I Sant Llorenç...
2: Sant Llorenç no. Comença en Santa.
3: Sí.
2: Però no, Sant Llorenç. Santa Margalida.
3: Santa Margalida.
0: De fet, el que deien a Victòria, que allà, ja vàrem comentar atentos l'altre dia, que diuen aqueixa, a moltes altres bandes també, però diuen això.
3: Sí. No sé si era...
2: Que a vegades també ho fan, però hi ha pobles de Mallorca que també se diuen.
3: No sé si era del tot fàcil, eh?
2: Era complicat de saber.
0: No, no era un poble...
2: Era fàcil de saber si hi ha, però el poble era complicat.
3: Era un fragment breu.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, però han sumat... D'un total de 10 punts, 5 punts. Per tant, en duen 25. Perfecte, ara anem a la millor prova.
1: I en Cinta Sencimada no m'ho contau?
2: Després.
0: Però un poc, no l'has estat?
3: Encara no diu res, aquesta Sencimada.
0: No l'has ideada, però. Com vol que la mengem?
2: Si saben que és bona, ja després ja mirarem de posar punts.
3: Bueno, ara passarem gust.
4: L'embarbussament.
3: Ja passant gust ara de sentir-vos, que encara no vos sentim, clar. Vos presentam l'embarbussament d'avui, que haureu de saber dir sense interrupcions ni errades.
2: Ho podeu dir tant un de l'equip com entre tots dos, ja ho fareu així com vulgueu. Són 10 punts, si el deix perfecte, i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Facu, vos baixarà punts, així que també li podeu donar un tros d'encimada.
3: Facu ha tornat de vacances, però... de 2 mesos de vacances.
2: Sí,
3: per tant...
2: Un viatge llarg...
3: Sí, està en pau.
2: Ha vengut tranquil, però ha començat a fer feina avui, també.
3: Apuntura puntuar màxim o apuntura... Esport.
0: No sabem si serà poli bueno o poli mal, no ho sabem. Ara avui ho descobrirem.
2: Vols encimada, Facu? Després un tros d'acció.
3: Home. Sí, sí. Va, idò, hi som. Idò, i l'escoltam.
6: El cel està enrejolat. Qui el desenrejolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
7: I qui el desenrotllarà...
8: El cel està enrejolat. Qui el desenrejolarà, el desenrotllarà...

0: Enrotllador, que el desenrotlli, bon desenrotllador serà.
1: El cel està enrotllat. Qui el desenrotllarà? El desenrotllador que el desenrotlli, bon desenrotllador serà.
2: Bon desenrotllador serà.
3: Bon desenrotllador serà. Ah!
4: Com ho veus, en això?
5: Complicadíssim.
4: És complicat, eh?
5: Cares de pànic, un poc.
6: Jo el que veig és que m'han enganat. Sí, vine aquí, que serà molt fàcil, en Pere.
4: És fàcil.
6: M'han enganat.
4: És fàcil. Aneu bé de punts, eh? Aneu bastant bé de punts, per ara.
6: Ho intentarem, però.
4: Sí, eh?
5: Vinga, no és tan difícil, no?
7: Qui s'anima? En Pere? Sí? Jo veiem més animat en Pere. Ah, Vic Pari. Molt bé.
4: En Pere serà desfet.
5: Li passa mort.
6: El cel està enrotllat. Qui el desenrotllarà? El desenrotllador que el desenrotlli, bon desenrotllador serà.
5: Perfecte.
4: Perfecte, tanta feina que passaven.
5: La primera?
7: Uau.
4: Paco, jo crec que està clar.
5: No hi ha molta
7: discussió. Perquè són 10 punts.
4: 10 punts.
7: En aquests 10 punts hi podrien entrar aquests 5 punts de Sensimada, però els de Sensimada.
4: Primer l'hem de tastar.
7: Sí, no.
4: Jo primer la vull tastar, menys si estan veres que estan bones.
5: I tu com va amb Pobles, un trinxo, perquè la poden tear, perquè no... Ai, da, i ja veurem com ho fem.
8: Jo com a bon director de Daniel Duc.
4: Clar.
5: Jo he vist les sabates de tota la llengua. El que no havia de ser teu butxaca ja no ho he vist.
8: He de brevetjar el que tinc.
5: Molt bé, perfecte.
7: Vos hem de dir, però, que d'ençà que ha començat la batussa de Tèntol és l'embarbussament més perfecte que s'ha dit.
4: Està bastant perfecte.
7: Fora, ni cap returada,
5: ni res que patinàs.
4: Ho ha dit amb els ulls tancats, perquè visualitzava les paraules.
6: Visualitzava les rajoles.
7: Pot tornar en vola. Vaja, idò, i sumant punts.
5: Sí, 10 punts, 35 punts.
7: 35 punts pel poble de Sauva. Vinga, seguim.
9: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
10: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Guanya qui la sap més llarga.
7: Au, ja falten 7 minuts per arribar a les 4 en punt. I ara, sou vegins i sou vegines, Pere Ferrer i Victòria Quingles, amb qui juguem avui. Vos faran dues preguntes relacionades amb Sauva, evidentment. Tindreu dues opcions de resposta i, en aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam, i ho fem parlant de la vostra església, l'església de Sant Llorenç. Se va començar a construir a principis del segle XIV i des del 1600 se va ampliar i reconstruir amb una gran escalonada, que tots la recordam i la veiem, davant la façana principal. La pregunta és, quants esglaons té aquesta escalonada de l'església de Sauva?
4: Necessitava opcions, o segur?
7: O no?
6: Necessitem opcions.
4: Sí, eh?
6: Jo sí.
8: Pico, perquè ho varen deixar l'altre dia en el recital.
4: 40 i pico.
5: Quina decepció,
4: 42 o 47.
5: Pensava que sabries.
7: Clar, que 40 i pico.
4: La Maria ho sap, eh? La Maria...
8: Jo sí, que els va anar contant a Maria.
4: Sí, sí, els va anar contant.
5: Avui de matí ha anat.
6: Vinga. 47.
7: 47...
5: No. No comptar mai no tants, els esglaons de segles. I no ho feis, això, et sou petit.
6: Sí, però... Jo era que de petita, però no me'n recordava.
8: Jo suposo que comptàvem els que hi ha en el carrer del costat, que també estan...
5: Mira, no me facis trampes, Pere Ferrer.
8: És la mateixa parcel·la catastral, hem de ser precisos, no?
6: S'ha de perdre en dignitat, també.
8: També, però...
7: No sé si podreu tornar a jeure avui, eh? De sou, bo?
4: Sí. Sí, els deixaran entrar.
5: Bé, la següent
4: si
5: també que...
4: Si
5: duen encimades,
4: segur que podran entrar, sí.
7: Bueno, canviem de qüestió, perquè ara volem parlar dels llogarets que formen part de Sauva. Són Biniamà, Binibona, Moscari, Queimari. Fa uns anys n'hi havia un altre, Mancor de la Vall, que se va acabar independitzant. Sabeu quin any va ser que Mancor se va independitzar de Sauva?
4: Aquesta sí.
8: El 1925.
4: Aquesta sí, aquesta
7: molt
4: sí.
7: Bé.
8: Jo també vull punts adicionals com els senseiers.
5: Vinga, basta. Que l'any passat va fer el centenari de Sant Jordi.
8: L'any passat va fer el centenari, com Lloret, Set Salines i Consell.
4: Exacte. Mordui bé amb la gent de Mancor.
8: Me'l van robar a l'ermita, això ho dic tot. Però són molt bona gent, en el fons.
5: Santa Llucia, vols dir? O
8: Santa Llucia era de Solva, clar.
5: I Cris Rei no era de Mancor.
8: Cris Rei se va començar a fer ara fa 100 anys perquè Solva se va quedar fora a Santa Llucia.
5: Ah, mira, molt bé aquestes dades, però ara anem.
4: Ara sí que els punts de s'encimada, potser...
5: Comencem a pensar.
7: Sí, ara ja hi juguen els punts de s'encimada. Clar, quant de punt duim?
5: Ara duim 37.
7: 37 punts, que està molt bé. I ara, per fer aquesta gran remuntada, per sumar molt de punts, tenim una següent prova, que és ja la decisiva.
12: Amb la paraula a la boca.
7: Juguem amb en Pere Ferrer i na Victòria Kingles. Ara, en aquesta prova, tindreu un minut, per enumerar paraules relacionades amb Sauva.
4: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos pot tocar malnoms, topònim, nom de carrers, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Ara
7: a veure.
4: Ben que toca.
13: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
7: Ui, anant bé, eh?
4: Pel dir de Sauva i tots els llogarets, eh?
7: Sí, de carrers
4: n'hi ha. Sí, n'hi ha.
8: Que en tenim un parom.
7: Un parom.
4: Així com va sortir. Teniu un minut, no ho
7: diem. Com és millor. Au, idò. Tens.
8: Sant Llorenç.
6: Carrer de Cirés.
8: Jaume Estorric.
6: Sa Font.
8: Sa Plaça.
6: El Racó.
8: Alfons XIII. Germana Sastre Font. Sol i Baret, carrer de la Noblesa,
6: Placeta de Valella,
8: carrer de Cris Rei, es recolen dir-nos de carretera de Lluc, els Fornassos,
7: Què més?
5: De Llogaret.
8: Carrer de Racós, carrer de Sa Llum.
6: Ah, carrer de Sa Llum.
8: Carrer dels Àngels, carrer de les Escoles... Placeta de l'Iglesi, Pla de la Font...
7: Molt bé.
6: Genial.
7: Jo n'he comptat...
8: Hauria d'haver estudiat més.
7: 21?
6: Jo, 20 carrers.
4: Jo n'he comptat 19 perquè un l'han repetit.
7: Un l'han repetit, sí.
5: Sí, un l'han repetit, és vera.
7: Ho dic, el nostre?
6: Sí, és vera. Sí,
4: quants punts tenen, ara?
7: N'afegim de 9,
5: en duen 37, per tant, la puntuació final és... 56 punts.
7: 56 punts.
4: Jo crec que li podem afegir el 5 punts de s'encimada.
5: El 5 punts de s'encimada.
4: Perquè no se'n vagin tristos.
7: Aquesta encimada que ara s'encimada. A banda d'estar-la, clar, una vegada hagi acabat el concurs ja no en podrem afegir. No sé si l'hauríem de tastar ara, ja.
8: Tasta-la i si és bona, n'afegiu 20.
4: No, 20, no. Vos posareu quasi primers.
7: Ah, màxim, aquests 5
8: punts. Per no m'hi pos.
7: Màxim. Però, clar, i no és un suborn, això.
8: No, per suposar que no. És una mostra.
7: Exacte, és una mostra d'agraïment.
4: Igualment, sí, hem afegit 5 punts per s'encimada, perquè això de tenir postres després de dinar a les 3 del migdia...
6: S'agraeix,
8: eh? Els pobles que venguin a partir d'ara ja ho saben.
5: Sí, clar, és que la primera vegada que mos fan un present, és que...
7: Ho està
5: en
7: sèrio. Ara.
8: Jo no vull dir res dels altres pobles, però no. Fa poca vergonya.
7: Tothom ve amb buides.
8: Quin desastre.
7: Ve amb buides tothom i se'n va en punts.
4: Exacte.
7: Pere Ferrer, Victòria Kingles, moltes gràcies per haver representat tan bé el poble de Sauva. Ara arribareu a festes i tot serà un... Mambelletes, no?
8: Estoy ben convidat.
5: Que vos espera dilluns, també.
8: mos espera missa, mos espera un refresc, un homenatge a la gent gran i, sobretot, el vespre a veure les grupaceres de muntanya.
6: A més, en el parc, per mi és on hi ha les millors vistes. Està fresquet, sí. A més.
8: Està fresquet.
5: Ah, sí? Sí.
6: Això vos ha de convidar a venir.
8: Sí, sí.
7: Mm-hmm. I fins quantes esteu de festes?
6: Pues dia 11 acaben.
8: Però ja estem enganxats en ses de Caimari, que va ser de Caimari i ses de Moscari.
5: Ses millors rebeldes de ses Balears, oh?
7: Au, idò. Bona festa a Sauva. Pere Ferrer, Vitòria Kingles, moltes gràcies.
5: Gràcies.
14: A vosaltres. IB3 Ràdios, formació.
15: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
16: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
17: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
18: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
16: Sí.
15: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
16: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
15: Font de misteris.
21: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
22: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
15: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que avui s'ha inaugurat a Palma l'exposició Matèria i Ànima, una col·laboració entre l'Estudi de Llum i la Fundació Deixalles.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I d'ahir començàvem ja la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb el poble de Sauva i ha fet molt bona puntuació, molt bon paper, que en vins han deixat una encimada.
2: Molt bon paper, anava
3: ja
2: a dir, per el dolçet, sí, que m'hauran dut.
3: Encara no ho he tastat, però és que jo me fa un...
2: Bé, mira, sí, jo m'estava enganyant una olor d'overcock, sí, sí, sí, perquè sí, no ho han dit, que a més és d'overcock.
0: Sí. Clar, és que tenim xerrera, i ara encara ens queden dues hores de xerrar. No sé quan podrem pegar una mossegada.
3: En qualque moment.
0: Sentireu que roguem un poc, eh? Perquè, clar, és que aquesta encimada...
3: És que fa menjar, no? No la poden tenir aquí davant.
2: Sí. Allà
3: de tenir teada
2: i tot, amb estrinxet d'en Pere i...
0: Que tot sigui dit, no fem una convidada, però han quedat molt bé, eh? És a dir, és el primer poble que ve en aquesta batussa i mos d'una encimada.
2: Bé, fem una convidada
0: endolcí,
2: a la redacció, qui vulgui tastar l'encimada de Sauva, que agafi
0: que
2: un trosset. Ara que venguin...
0: Ara sí, com una llau, com una llau, no?
3: Que encara
0: que hagi, que hagi un embòs dins el passadís per arribar a l'estudi de divetres i quedi...
2: Bé, no tornar primer, això ja vos ho dic, clar, perquè
0: bueno, aquí també se la mira... És en Miguel Soler, perquè ara el tenim al control tècnic, que ha fet aquest relleu en Facundo Tenaglia. Miguel Soler, moltes gràcies per incorporar-te en aquestes dues hores de Tèntol. I ara ha arribat el moment, després de jugar, de conèixer la notícia que tractam avui.

0: Maria Pons, Miquel Junch, que és encimada que espera.
1: Encara se li va... És que no sé com ho farem en això.
2: M'ha pegat gana.
0: Sí. Bé, n'han donat dos trossets, ja. Bueno, avui la notícia del dia ens du a parlar d'aquesta exposició que vos dèiem, Matèria Ànima, realitzada per l'estudi de llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles.

0: I així, avui vos convidam a conèixer més coses sobre una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat avui mateix a la Fundació de Xalles, titulada Matèria Ànima i realitzada per l'Estudi de Llum.
1: Matèria Ànima és la proposta fotogràfica que l'Estudi de Llum ha creat per celebrar el 40 aniversari del naixement de la Fundació de Xalles i cerquen donar visibilitat a través de retrats a les persones que s'encarreguen de fer renéixer els materials.

0: I de sentíem en Xema, i després d'entrar dins l'estudi de Llum Volen sabrem més coses d'aquesta exposició que inauguren avui en col·laboració amb la Fundació Deixalles. I és per això que ara saludam a na Cati Orrac. Cati, com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Contents que això, de saludar-te i tenir-te aquí ara atent. El que naixíeu de fa temps la Fundació Deixalles, com comença aquesta col·laboració i què en destacau d'aquesta fundació?
1: Sí, jo conec la Fundació Deixalles, en Xema i jo no ens dedicam professionalment en el sentit que ens guanyem la vida en la fotografia, més com que ho fóim així en pla col·laboratiu, seria molt, molt, molt difícil. Jo faig feina a hotels, a recursos humans, i he col·laborat durant, jo crec que tota la meva vida professional, en Deixalles, mitjançant la contractació d'usuaris. I a través d'una persona que conec des de tots aquests anys enrere, me va explicar que cercaven una fotògrafa per fer aquest projecte, no? Per recolzar un poc el 40 aniversari de la Fundació Deixalles. I me va posar en contacte amb en Pau de Comunicació i a través d'en Pau va començar a dissenyar amb en Xema, també conjuntament, també que volien, quin era el seu objectiu, que podíem aportar nosaltres i un poc a planificar després la trobada amb els usuaris i usuàries que poguessin participar, que volguessin participar i fer de models. I així va ser. Mm-hmm.
2: I una vegada vos contacten, vosaltres heu de dissenyar els projectes, m'ho has explicat, com és dissenyar un projecte d'aquesta magnitud, un projecte que retrati les persones que fan feina a un lloc?
1: Sí, jo me vaig saure amb el tema i li vaig presentar en Pau la nostra proposta. Vàrem dissenyar el concepte de matèria ànima perquè vàrem entendre que la Fundació Deixalles té dues vertents diferents. Per una banda, fa una tasca increïble amb el tema de reciclatge, el tema de donar una nova vida a materials, roba, juguetes, mobles, mil coses que acabarien en els FEMS i li dona una nova vida i un caire social. I després, per l'altra banda, té les persones. Per tant, en diem matèria i ànima. A part de les persones, és gent que està en risc de no trobar feina, amb vulnerabilitat, i tenen allà pues, l'opció de primer treballar allà, conèixer com insertar-se en el món laboral, i per tant, té aquests dos caires que trobaven que el projecte havia d'anar enfocat de les dues maneres. I li varen presentar a en Pau l'idea de que fessin les fotos, els retrats a les persones en el seu lloc de feina amb els materials que manipulaven. I aquesta va ser la nostra proposta. Després va anar fluint un poc més perquè un cop allà, quan veus l'espai que has de fotografiar, és diferent de l'estudi. L'estudi, jo avui ho contava, l'estudi quedes amb una modelo, amb un model i li dius... Vale, has de venir pentinada així, has de dur un vestit vermell i has de posar unes sabates de tacó i farem això i farem l'altre. Allà treballes amb el que hi ha. Mm-hmm. Treballes amb l'espai que hi ha. Els llums sí que és vera que vaig dur il·luminació meva, que podia treballar també amb llum natural, però per si cas jo ja me'n vaig dur l'equip, els flaixos. I van treballar amb les persones que hi havia allà. Van xerrar, van fer unes rialletes, que se mollassin... Van cercar objectes que tenien en el seu voltant, que estiguessin allà, que estiguessin manipulant en aquell moment. Hi havia una lota que en roba, seleccionant roba, veient si estava en condicions, per veure si se podia vendre, la separaven, si tenia marca o no. Hi havia una altra lota que estaven juguetes, hi havia bolles de jugar, hi havia moltes coses i anaven jugant. Li vaig donar prioritat en aquell moment en el color. Jo ho explico perquè en el moment de fer les fotos la nau és grisa, l'uniformitat era molt grisa, tot era com molt, molt grisós. Mm. I en aquell moment van seleccionar objectes que donessin vida a través del color. I crec que és un poc el que crida més atenció d'aquestes imatges, a part de les persones que apareixen i la seva mirada.
0: Mm. Quines imatges, mirades destacaries? Per exemple, quina és la que t'acorda més de tota aquesta exposició?
1: Me seria molt difícil triar. Me seria molt difícil
0: perquè... Per posar un exemple representatiu.
1: Sí que és vera que hi ha una lota nigeriana que surt a dues de les fotografies que tenia una energia, transmetia una energia... Era molt fàcil, ho feia molt fàcil. Hi havia altra gent que també té la seva gràcia, perquè n'hi ha un altre senyor que s'asseu al sofà i que tenia una mirada giocondiana, una riada giocondiana, no? Era un poc com que no sabia si riure, si està sèria, i també té la seva gràcia. Però bé, hi havia un poc de tot, i a més tots eren voluntaris, per tant, ja se prestaven per estar davant la càmera, però després d'aquest grup hi havia gent que la veies que se creixia davant la càmera. I va estar molt bé, la veritat. Va ser un projecte molt interessant a nivell personal, de xerrar amb aquestes persones, de veure com se'n desfan allà de dins, la seva il·lusió de posar-se davant d'una càmera, que no estan avasats a la millor que hi vagi qualcú i els hi faci fotos. La il·lusió avui a l'exposició de que hi fossin, i de fer una foto davant de la seva foto, ha estat també molt, molt guapo.
2: Perquè, clar, mateix els treballadors de Deixalles, els protagonistes d'aquesta exposició, avui han vengut a l'estrena de la inauguració de l'exposició, no?
1: Exacte, eren allà, la majoria eren allà, potser qualcun ja no està des de que se varen fer les imatges, però bé, hi havia la majoria d'ells mirant les seves fotos, ja els explicava i s'han pogut tornar a compartir després d'un mes els que se varen fer les fotografies, s'han pogut compartir aquest moment i de que te diguin ai, que guapo, que no sé, m'agrada, i és molt xulo també això a nivell personal, al final ho fas perquè els vols mostrar ells a través dels teus ulls i vols que també ells se sentin identificats i els agradi el resultat.
0: Clar, s'ha inaugurat avui i fins quan se podrà veure i si llavors tenim entès que serà itinerant.
1: Exacte, no m'han concretat encara els plaços exactes, de moment està a Palma, sí que esperen fer un recorregut, crec que el següent destí serà a Manacor, però m'ho aniran informant, suposo a través de xarxes, de un poc els distints llocs, ahir que aviat hi haurà un nou centre, i suposo que quan inaugurin el nou centre també hi serà, i anirà un poc circulant, ja li posa rodetes, van dissenyar també l'estructura, de fusta, i el taller de fusteria molts ho va preparar. Jo li vull agrair moltíssim a la Pau de Boc, que va participar de forma activa en tot el procés, no només presentant-me i seleccionant els models i els models, sinó també de forma activa a l'hora de dir, mira, posa aquesta fusta, tal, i posarem això, i aquí vam anar per allà dintre el cant, reciclant els materials, una corda, i de penjarem una corda, i en la corda unes gafes de roba i posaren les fotos i vam anar un poc creant també com volien que fos a nivell expositiu, perquè també a través de l'estudi de llum han fet comissariat en l'Ajuntament de l'Aró, fotografies d'una altra persona que han reeditat i han dissenyat una estructura circular de pallasso. I bé, han fet també altres projectes, però el que m'agrada de veure és fer totes les fotos i dissenyar tots els conceptes positius també si se pot. I ha estat molt xulo. La veritat és que ha estat un projecte que tothom ha col·laborat i ha fluït molt bé.
0: Clar, en Pau de Bon, que per qui no ho sàpiga, cantant d'Antoni Font, que fa feina a Deixalles, per qui no ho sàpiga.
1: Correcte, de la part de comunicació i a part s'ha implicat moltíssim en el projecte. No sé això que només t'he dit, ha de fer això i això. No, al revés, s'ha implicat, recollida de fotos, quedam, que t'agrada així, te manda una foto, com ho veus, que trobes l'expositor, el feim més ample, de forma molt proactiva.
2: I, bé, explicau que vosaltres també voleu anar més enllà d'allò que els ulls veuen. Com aconseguiu captar emocions, per exemple, a través d'una càmera? És fàcil o... heu de fer coses, heu de xerrar amb aquestes persones abans perquè expressin unes emocions a unes altres?
1: En càmera i sense càmera, al final és un tema de connexió. És a veure que la gent potser se tensa un poc davant la càmera i necessites que de tot d'una se n'oblidi un poc. En el final és un poc com la gent s'opa davant la càmera. Jo treballo moltíssim a nivell personal, la fotografia emocional i l'autorretrat emocional, però jo és terapèutic, és una forma d'expressar i treballar les emocions. Tinc la gran sort que col·laboro amb un grup de teatre, de companys, que tots formen part del món del teatre, amb ells que han treballat moltíssim les emocions a nivell escènic, És senzill, és relativament senzill, perquè és molt fàcil que se connectin amb una situació personal i que això sigui més fàcil captar-ho. Hi ha d'haver veritat, tant en el teatre com davant a una fotografia, hi ha d'haver veritat. Xerrant d'un altre tipus de foto, no xerrant de la foto de postureo a Instagram o de la foto, que també és vàlida i superxula. Però aquí xerram un poc de contar qualque cosa. Que contam aquí? Que contam que hi hagi emoció, que hi hagi alegria, que hi hagi, pot haver connexió amb pena. Jo recordo una lota amb una rosa groga que li recordava sa mare que no era i que cultivava roses grogues i es va connectar. Hi ha unes fotos molt emocionals d'ella connectada en aquest moment amb sa mare. Hi ha coses molt personals que se poden viure, hi ha coses que potser són més creatives, una altra companya de teatre duia un pop de Montescap i li feia fotos en el pop de Montescap, i jo era una metàfora de quan tens aquestes rumiacions que no te fugen i que no te'ls pot treure i te com aixuclen el cervell, i en el final es crea d'aquesta manera, a vegades amb metàfores visuals, a vegades simplement amb una emoció que se transmeti, que realment sigui real i que tu en aquell moment tens la gran sort d'estar allà davant amb la càmera en la mà, la bateria, tot, clic, i la pots captar.
2: És que un simple retrat pot explicar moltíssimes coses, o no, Cati?
0: Clar, ja sigui tant.
2: Només la cara d'aquesta persona, però també elements que
1: la
2: hi surten.
1: La cara, ses mans. Sí,
2: exacte.
1: D'esquena, jo tinc fotos que no se me reconeix, i són d'autorretrat.
0: Clar, poden significar tantes coses, coses que a priori podries dir que són insignificants o que no poden aportar molt de sentiments.
1: Correcte. I després hi ha, igual que passa amb el teatre, després hi ha l'observador, que ho passa pel seu filtre personal.
2: Cada un interpreta allò que vol.
1: I quan tu ho observes, l'autor ha volgut contar una cosa i aquell ho passa pel seu filtre personal, les seves vivències, les seves emocions, el seu trull, el seu cacau mental, i interpreta una altra cosa, potser completament diferent. I això és molt xulo, perquè ja hi ha una veritat i després hi ha la veritat de cada un.
0: Clar, segons les experiències de vida de cada un, sí.
1: Correcte, correcte, així va la vida.
0: Molt bé, idò, molt bona iniciativa aquesta que heu fet des de l'estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles per celebrar aquests 40 anys de la Fundació. Molt bona feina.
1: Moltes gràcies.
0: Cati, a tots dos i a tot l'equip per aquesta exploració materiànima en què se materialitza això, l'ànima, l'expressió de les persones, i que se pot veure ja des d'avui a Palma, cada dia. Quins horaris té?
1: Sí, quan qui està a tenda, quan visitin la tenda, veuran que hi ha l'exposició allà.
0: Molt bé. Ida i Cati, moltes gràcies per aquesta estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per deixar-nos participar també i contar la nostra història. Estic molt agraïts, ha estat un dia de molt d'agraïments, tant a deixalles que s'han portat molt bé en tot el procés, i a tota la gent que ha participat. Gràcies.
0: I l'agraïment és el nostre, i enhorabona, Cati Orrach. Gràcies per passar aquests minuts per Tèntol.
1: Un gust.
0: Igualment.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio Es. Investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: La subjectiu amb Eugènia San Pedro.
3: I quan són les 4 i mitja, saludant ja a Eugènia San Pedro, com estàs, Eugènia?
4: Molt bé, vosaltres?
3: T'esperàvem, eh?
5: Bonada.
3: Sí, aquesta setmana t'esperàvem.
4: Home, ah, ja, clar, és veritat.
3: Sí, sí, ressaca, sí. ressaca d'aquestes jornades maratonianes de l'Atlàntida.
4: Sí, ha estat molt intens. De fet, ara mateix m'estic notant com sui, encara me tremola.
5: Tremolodat, que se diu, eh?
3: Però, clar, de quantes pel·lícules has vist?
4: No moltes. Jo crec que en total com... Bueno, si comptes els curts, jo crec que unes 20.
3: Unes 20, de 20, més d'un centenar de pel·lícules que hi havia.
4: Sí,
5: clar, també hi ha moltes que se projecten a l'hora, a diferents llocs, ja tampoc no mos poden xapar en dos.
3: 20
5: ja.
3: En una setmana.
4: Sí.
3: Ja n'hi ha.
4: Sí, en una setmana, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Està bé.
5: Home.
4: Inclús a la millor un poc més, perquè vaig veure molt de curts.
3: Clar.
4: Però bueno, molt bé.
5: Sí, ho digereixes fàcil, perquè Ventura arriba un punt que ja després dius tanta informació...
4: No, total. O sigui, jo si no fos per una aplicació que tinc en el mòbil que li recomana a tota persona cinèfila que se diu Letterboxd, acabem de... no sabria què he vist. O sigui, a mi aquesta aplicació, hi ha una de llibres també, m'ha servit molt com per saber què he vist, què han vist les meves amigues, com han puntuat les pel·lícules les meves amigues...
3: Però perquè tu ho poses, perquè ho detecta...
4: No, és com un diari. Sí, tu registres totes les pel·lícules que veus. I està molt bé perquè t'enteres, pues, no sé, que estan veient tothom ara mateix, no?
3: Clar, però és que l'Atlàntida és un festival. Però com un festival de música també arriba a un punt que perds el fil. Si hi ha moltes actuacions, molts grups, no?
4: Sí, sobretot
3: aquesta
4: el que
3: saturació...
4: deia... Sí.
3: Fa que perdes una mica...
4: Sí, completament. I que moltes coses se solapen. Jo hi ha moltes coses que m'he perdut, però per sort crec que ara hi ha molta pel·lícula que s'ha passat durant el festival a la plataforma Filmin.
3: Quina ha estat la teva preferida? I quina, perquè mos feia recomanacions, no t'ha acabat de satisfer...
5: Se top i se flop.
3: En expectatives. D'aquelles que te feien més ganes i llavors no t'ha acabat d'agradar.
4: Sí. Bueno, hi ha una... que no me la llep des cap, i és vera que en el seu moment no vaig sortir molt contenta, perquè tant la idea com la trama com el tràiler i tot el que havia jo vist era espectacular i un tipus de cinema que a mi m'agrada molt, però és vera que quan la vaig veure vaig sortir un poc descontenta perquè vaig trobar que hi havia algunes coses que se podrien haver executat d'una altra manera. Però és vera que és la que més pens. Per tant, supos que...
3: Que vol dir molt. Això.
4: Sí. I aquesta és Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Que
3: La Bèstia.
5: Que li van donar un premi, de fet.
4: Sí. El premi Agustí Villaronga, sí. És una tia que a mi personalment m'agrada molt. Ha dirigit videoclips com d'Anna Rosalia, Anna Maya i tal. I la pel·lícula té una factura brutal. La idea, la premissa està molt bé, però segueix pensant que algunes coses crec que són de muntatge, i perquè jo sóc molt exigent, però que jo ho hagués fet d'una altra manera. Però tot i així és vera que...
3: No t'acaben de convèncer, no?
4: Sí, però tot i així crec que és una molt bona òpera prima, i tant.
3: I aquella que no t'ha acabat de fer, si n'hi ha cap? Que hi anaves amb moltes ganes i...
4: Sí, és que ara mateix no m'estic recordant de res. També fas molt amb el ser querido i... I vos he de dir que no m'ha fascinat.
5: Ai, no me diguis res, que jo he d'anar dia 26 a Cine Ciutat, que fan el col·loqui... Sí, però jo no vaig quedar, però estava agotada. I crec que no tenia que dir-ho tampoc.
4: Ja.
5: Però vaig dir, bé, ja la veuré en el cinema, tranquil·la, m'ha pegat una dutxa, perquè molta calor, vaig passar nervis i...
4: Sí, va ser terrible.
5: Però, clar, jo tinc moltes expectatives, Eugènia.
4: Sí, a mi...
3: No t'ha fascinat, tio.
4: Jo avui la venc a comentar...
3: Això t'anava a dir, avui la comentam.
4: Sí, sí, no farem cap spoiler.
5: Gràcies. Ja passava la pena.
3: No l'he vist, tampoc.
4: No, a mi m'ha agradat molt, però és veritat que quan va acabar la projecció estàvem allà unes quantes amigues i amics i hi va haver una frase que varen dir, que també m'ha perseguit aquest dia, i és que ets la pitjor pel·lícula d'en Sorogoyen, però la millor de lo que s'està fent fins ara de cinema espanyol.
3: Ui.
5: Ah, sí mateix. Bé, en Sorogoyen tampoc en té tantes de pel·lícules, no?, per comparar.
4: Bueno, en té bastantes, eh?
5: Sí?
4: Sí.
3: I tu estàs d'acord que ets la pitjor d'en Sorogoyen?
4: Sí, sí. Sona fatal, la frase, eh? Perquè pitjor és una paraula terrible. Però
3: I de ses que... promoció, també, a banda que s'estreni.
4: Sí, de ses que ella ha fet, no ets la que més m'agradi. Mm. Però, bueno, que està beníssima, de veres.
3: Quina ets la que més t'agrada, d'en Sorogoyen?
4: Hi ha una que crec que és la primera que va fer, que se diu Estocolmo, que m'agrada molt. Crec que és com un cinema molt d'autor i està molt bé, la veritat. Després, bueno, la seva sèrie, la sèrie que va fer la darrera, de les meves sèries preferides, Los Años Nuevos, m'ha encantat. No te va agradar?
5: Jo la vaig veure fa relativament poc
4: sí.
5: I bé, crec que els actors ho fan beníssim i que la proposta està molt guai i tal, però bé, això ja és una opinió personal que jo, al final, no me va agradar.
4: Ah, al final.
3: Al final.
4: Ja.
5: Però per la resta m'enganxava, o sigui, crec que la vaig veure amb una hora baixa.
4: Ja.
5: Mira què te dic.
4: A mi, no sé per què, les pel·lícules que tenen a veure amb amor o desamor me marquen molt, i amb aquesta ho vaig passar molt malament. I a més
3: va... Era amor i desamor.
5: Va, era molt intensa aquesta història, també.
3: Mescla, sí.
4: Sí, és molt intensa, de fet. Va ser graciós perquè durant l'Atlàntida, l'actor de Los Años Nuevos va venir a Cine Ciutat. I jo no podia aturar de mirar-lo i pensar, ostres, és que és molt difícil quan una cosa t'ha enganxat tant, com és aquest cas d'aquesta sèrie, a mi particularment, després veure l'actor, és com difícil per jo separar com a actor de persona,
5: per
4: saps?
5: Per tu era en ara no sé què nom és la sèrie.
4: Sí, ara me'n recordo. De seu nom tampoc me'n recordo ara mateix.
5: Francesco, nom?
4: Sí, sí.
5: O algo ser, així. Sí. I ella, divina també, que té un nom estrany.
4: Neiria del Río. Exacto. Sí. Doncs pues Neiria del Río és una de les protagonistes de Mala Bèstia, la pel·lícula aquesta.
5: Sí?
4: Sí.
5: Ah.
4: Bueno, pues estava ja plantat i se movia igual que el seu personatge. Era molt estrany.
3: Era estrany, eh?
4: Sí.
3: Bueno, però avui hem vengut a xerrar del Ser Querido, aquesta que passa per ser no de les millors d'en Sorogoyen, segons la crítica, o segons també ens has dit, però del millor que se fa actualment.
4: Ara mateix, de cinema espanyol, sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Vinga.
4: Bueno, és una pel·lícula que triomfarà, de fet, si no m'equivoco, avui ha sortit ja la llista de pel·lícules que opten per ser les candidates de pel·lícules espanyoles per als Oscars, i si no m'equivoco, és. Per tant, és una bona pel·lícula.
5: Té el Manco unes estrelles que apunten maneres, una Vittoria Luengo, que ja va fer feina amb ell a Antidisturbios, que no sé si l'heu vist, però a mi me va agradar bastant. I qui més hi havia, Eugènia, que no me'n recordo.
4: Una Vittoria Luengo, una Melina Matthews, en Daniel Arevalo, Javier Bardem. Sí.
5: Home, Javier Bardem hi pensava, sí.
4: I ja està. Bueno, així com a de protagonistes. Sí, sí, sí. No, està molt bé, eh? El que passa és que, bueno, si voleu ja...
5: Vinga.
3: Sí, què en destacaries? A veure.
4: A mi hi ha una de les coses que fan que jo tingui aquest discurs de que crec que no és la seva millor pel·lícula, i és que, sense que sigui culpa seva, per jo és molt, molt difícil no comparar-la amb Valor Sentimental.
5: Sí, estava esperant que ho diguessis, perquè tu l'has vist.
4: Sí.
5: I te va agradar?
4: Valor Sentimental me va encantar.
5: Sí?
4: Sí. Tu l'has vista?
5: Jo la vaig veure. I per ventura m'havia fet una altra idea i no vaig arribar a connectar.
4: Sí.
5: I mira que podria extrapolar segons quines coses de la meva vida, però no sé. Mm. Per tant, pensava, menys si se'n Sorogoyen ho plantejo d'una altra manera.
4: Bueno, ventura, tu t'agrada aquesta d'en Sorogoyen? Jo vos he de dir que a mi el cinema d'en Joaquim Trier, que és el director de Valor Sentimental, me fascina. i me va encantar. Per tant, bueno, hi ha com una espècie d'anècdota que en Sorogoyen conta, i és que quan se va estrenar Valor Sentimental a Cannes, en Rodrigo Sorogoyen ja tenia aquesta idea escrita.
5: Exacte.
4: I se n'anava d'anar a Cannes i veure aquesta pel·lícula per veure si realment havia de tirar endavant amb aquesta idea o no, i ell va decidir que sí.
3: I la va tirar endavant.
5: Sí. Clar, és que és molt el mateix. No sé si hi ha molt coc a matís, però d'entrada l'argument és...
3: Clar, se li escapa de ses mans en Sorogoyen, en el sentit de que és una altra pel·lícula, però sí que n'era conscient.
4: Sí, és que és molt fort quan això passa.
5: Jolín.
4: Però, bueno, en el final se d'en Joaquim Trier, crec que, a part dels personatges principals, que són el pare director i sa filla, que no ha tingut figura paterna, són personatges, però també hi ha un personatge molt interessant i no el veïn sovint, i és sa casa on ells creixen, diguéssim, sense el pare. En aquest cas sí que és na Victoria i en Javier Bardem, pare i filla, a saco, vull dir, és la seva història. I, bueno, vaig poder... Bueno, no sé com va passar, però vaig arribar a entrar a la roda de premsa que feien el dematí abans de la projecció en el Baluart, i eren tots allà, i també era na Margarida Mateu, que li va fer una pregunta superinteressant i que ja està arribant a tots els mitjans d'aquest sector del cinema, perquè li va demanar per Suportant el paradís, la pel·lícula d'Anna Marga Melià, que Sorogoyen va venir a la projecció, va venir a veure-la. I...
3: És a dir, que ha tingut efectes.
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, en Sorogoyen va dir unes paraules brutals sobre l'estat de Mallorca actual i sobre la importància de fer cinema des d'aquí i sobretot mostrant aquesta realitat. Però també, aprofitant que hi vaig anar, vos volia contar que, no és cap spoiler, però els primers 20 minuts de la pel·lícula en realitat estaven escrits com si fos una hora i mitja.
5: Ah.
4: Per tant, a nivell de muntatge és supercomplicat en el final treure lo bo i lo dolent. I en aquest cas crec que els primers 20 minuts són brutals, perquè estan, no sé, com molt ben escrits, és un diàleg supernatural... I me va encantar.
5: O sigui, però això va ser arrel de que en Sorogoyen s'enterés de que la pel·lícula... Hi havia una pel·lícula prèvia que anava de lo mateix, o ja estava plantejat així? Perquè dius que si era una hora i són 20 minuts...
4: No. Supos que en el final, en el muntatge, bueno, tu tens pues, tot el que tu has rodat i has de ratear d'alguna manera, no? No sé si estava plantejada... Jo supos que sí, que se planteja, sobretot per com ell dirige, jo crec que planteja aquestes seqüències tan llargues de muntatge per deixar que l'actor i l'actriu entrin dins el set, relaxin, treguin lo millor de cada un i després ell ja podeu jugar en el muntatge. Però, bueno, ja m'encontràs quan la vegis.
5: Ja no haurem de xerrar d'aquí un parell de setmanes.
4: Però, bueno, aquests 20 minuts a mi m'han semblat brutals.
3: Ho paga, no?
4: Sí.
3: Per aquests 20 minuts.
4: Sí. Després hi ha coses que també m'agraden molt, no sé si és perquè jo soc molt cinèfila i també m'agrada fer cine, i és que mostren durant la pel·li molt de... escenes on estan rodant la pel·li, no? I això és guai perquè hi ha moltíssima gent que al final desconeix la dificultat de gravar un plano, no? I d'alguna manera pues, en Sorogoyen ho mostra i se veuen també els conflictes entre departaments i està molt bé.
5: Mission Avin se diu, o algo així era, que vaig estudiar, és a dir, cine dentro del cine, tenia un nom.
4: No coneixia aquesta...
5: Crec que se deia així.
4: Sí.
5: De fet, vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
3: Metacine, no?
5: Metacine. Li vaig dir cine dins del cine, perquè, clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil sobre el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a persones humanes, no? No de que res de que deliris de grandesa en aquest sentit.
4: Sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però està xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi així un poc per damunt és que l'aclamat director de cinema Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla, que és n'Emília, interpretada per na Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estic llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
5: És molt fort, sí.
4: I res, com viure en el set, ells dos pues, farà, fomentarà no, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
5: I ja tenc una pregunta. Uh-huh. Vares plorar?
4: No.
5: En valor sentimental vares plorar?
4: Sí. Sí. Però és que a mi el cinema així, com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier, m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
5: Jo l'únic que vaig veure passant...
3: El ser querido.
4: Sí, el ser querido.
5: Passant per davant la pantalla com partia de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
4: Ah, vale, veus, sí. Això,
5: devia
4: sí.
5: ser des d'inici.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
4: Sí.
5: Que n'és pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat sí. que tu dius.
4: O sigui, en el final crec que... Bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Mm. Que és el cas del personatge d'ella. Mm. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost sí, estrenem a Cine Ciutat. Mm. Sí, que feim un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat a les 8 fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tot un

0: que vendrà.
1: Que vaya temporada, sí, ja ens cerrarem.
0: Sí. Sí, sí, ha estat bueno, ben intensa, també.
1: Sí, ve molt intensa i sense poder respirar, vull dir... Nosaltres ja estem fent tota la programació de l'any i és molt difícil perquè hi ha tant de títols importants que s'estrenen que, no sé, ara me venes cap la Bola Negra, per exemple. Mm,
0: sí. Clar, l'estiu no és de vacances.
1: No,
0: l'estiu... Pocs dies o pocs moments se pot descansar, no?
1: Sí, sí, sí, sempre mirant cap endavant.
0: Exacte, és un moment de, per programar, per pensar ja la nova temporada.
1: Sí.
0: Eugènia, allò que puguis descansar, idò, benvingut serà.
1: Gràcies, eh? Igualment,
0: gràcies,
1: que vagi bé.
2: Tres ràdios, història.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Fentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
7: Posa, posa, posa!

0: I d'ací, l'associació Turcio ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Moby Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
1: Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
2: Què tal? Buenas, com estàs?
1: Molt bé. Contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
2: Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. O sigui, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, per ser l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era de declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això d'un camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres pues, hem de continuar fent feina, aixecant més dades, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que van fer aquest estiu. I aquestes dades són la ratificació que realment van fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de guarda de catxalots, sinó que això és un fet i és real i està allà i és nostre.
1: Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
3: Bé, ens esperem que sí. De totes formes, ja fundamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrer any ha estat aquesta la confirmació. Primer una descoberta i al final, l'any darrer any, una confirmació de la importància per això, per el que ben bé heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat

0: amb cercant aquests animals, no? Mm.
1: I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
0: Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol de Porta Serra Ràpida, on té el nostre treball tècnic de l'associació, jo, som tot en biologia,
2: Xema,
0: de la mà.
2: Te perdem una mica, perdem una mica la connexió.
0: Digues?
2: Que te perdem una mica, si te pots resituar a qualque lloc.
1: Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
0: Sí, ara me sentiu?
2: Ara te sentim, sí.
1: Ara te sentim,
2: sí,
1: bé.
2: Ara te sentim bé.
0: Vale, perfecte. I dos, això eren, som dos, no passa res. Eren dos tècnics de Turciops, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una ciència en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboràvem habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no, navegàvem cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més enfora que no pas els cavall. Més hem de tenir en compte que els catxarots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar pues, 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, els cries quan s'han bussejat estan més temps, però els petits costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I en cerca, és dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar a fer benzina i després ens van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició, i ens va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats pues, a prop de Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya. S'han fet vol de dron per mirar l'estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar els diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de vora un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
1: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això, no sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
0: Bueno, no sé quant de temps tenim.
2: Tenim 5 minuts. Clavats.
0: No, mireu, el catxalot és un animal amb marges emblemàtica, tinc molt bé dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que existeix actualment de preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major servei de tota la natura.
1: Wow.
0: No ha existit mai, ni existeix, un servei més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja a profunditat i defeca en superfície. Això fa que fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. Mm. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal com captura calamars de profunditat i de fet que superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar el fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho de manera. Abonen amb les seves excrecions aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic. Entre altres coses.
1: Vaja, idò, tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat, o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona a on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
2: Clar,
1: que
2: és molt, un 20%.
1: Sí.
0: Sí, clar, això és la clau d'aquest espai, que sigui un joc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxarots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molt d'anys. Aleshores, perdre una cria suposa pacte amb un per la població. Aleshores, Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè és precisament la mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant. No? Aleshores, realment en aquest moment tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que òbviament hem de treballar per conservar.
2: Mm. És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots? És a dir, és bo de fer, per una, o mal de fer?
0: Bueno, mal de fer...
2: Si no són científics, ben què dir. Si naveguem.
0: Si navegueu, se poden veure. Mm. Sí, òbviament, és molt més fàcil si te cerques per acústica. Clar. Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, els balears sí, és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no miram la mà. Navegam per damunt la mà, però mira ben poc. Aquesta gent... Passa els dofins, que són molt més costaners. A mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. Durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tant, jo vaig dir no. L'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un punt de cara nostra i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement i passant per damunt d'ella perquè m'ho vull anar a aquella cala a nedar, me'n vull anar a l'altra banda, no? L'empleem com un mitjà i no com un fi mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
1: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
0: Sí, sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofingistats, una setantena de catdolla grisos, colcamulà també, sí, és el que vols dir. Si miram, arribes a veure.
2: Mm-hmm. Idò, Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir, encara.
0: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
2: Això mateix. Gràcies, Xema.
1: Gràcies, Xema.
0: A vosaltres.
2: I bon viatge. Bona navegació.
0: Moltes gràcies.
2: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.

0: sol.
1: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Guerau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.